0: i el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem d'una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a gent jove, menors de 35 anys, i ho fem a través de Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge. Molt bon dia, Dolors.
1: Molt bon dia, Anna. Què tal?
0: En què consiste...
1: Aquí estem.
0: Molt bé. En què consisteixen aquests ajuts que atorga la Generalitat?
1: Doncs, com bé deies, van adreçades a persones físiques que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener del 2026. Són persones que han de complir els requisits que s'estableixen a les bases de la convocatòria, en concret ara va ser número 4, i que estiguin visquent de lloguer en un pis o en una habitació. Si vols, podem enumerar la resta de requisits. Han d'estar 100 persones que han d'acreditar la residència legal a Catalunya i que estiguin empadronades en l'habitatge on estiguin visquent. D'acord? Després han d'acreditar també una font regular d'ingressos. Han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279, amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquesta, en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent. ¿Vale? A més, amb un parell més de requisits, han d'haver pagat la fiança corresponent a l'arrendador, això també s'ha d'acreditar. I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat del lloguer de tot el pis com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100, vale? En el cas de Castelldefels. Aquesta convocatòria es va obrir el divendres, ahir dilluns, el 29, i estarà vigent fins al 10 de juliol.
0: I en aquest tràmit com pot ajudar l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Doncs mira, aquest tipus d'ajut es pot fer, hi ha un tràmit telemàtic que la gent pot accedir-hi a través de la pàgina web de la Generalitat, encara que també està publicat a la web de l'Ajuntament i també la tenim a la pròpia web de l'empresa municipal, de l'oficina local, de Societat d'Aparcaments de Castelldefels. Aquest tràmit és telemàtic. Ara bé, l'oficina local, el que està aquí és per poder ajudar totes aquestes persones que no tinguin possibilitats de fer la telemàtica, poden venir o no tinguin possibilitat o no vulguin, pel motiu que sigui, o els sigui més fàcil, poden adreçar-se a la nostra oficina i nosaltres li fem el tràmit des d'aquí. És a dir, és un tràmit que es pot fer telemàticament o es pot fer presencialment a través de l'oficina.
0: Cal demanar cita prèvia?
1: No cal demanar cita prèvia. Han de passar per l'oficina i nosaltres en aquest moment tenim la possibilitat d'atendre'ls directament si en aquest moment hi ha algun diguéssim, alguna companya disponible, es poden esperar o els hi podem donar cita pel dia i l'hora que els hi convingui.
0: A quins horaris teniu, Dolors, a la gent que estigui interessada en fer aquest tràmit?
1: Perdona, no t'entens
0: bé. Sí, en quins horaris? Quins són els horaris de l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Els horaris de l'Oficina Local per poder adreçar-se aquí són de 9:30 a 1:30 tots els matins.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordem que estarà vigent aquests ajuts a persones menors de 35 anys fins al proper 10 de juliol.
1: Efectivament.
0: Doncs Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge, moltíssimes gràcies per informar-nos dels requisits de qui pot optar aquests ajuts a l'habitatge si té menys de 35 anys. Moltíssimes gràcies.
1: Només una coseta més, sí. Anna, que aquest any ha hagut una novetat. Normalment aquests ajuts són anuals, és a dir, en el moment que hi ha una resolució favorable que t'admeten l'ajuda, aquest ajut dura un any. Aquest any la novetat és que durarà 2 anys. Si la persona fa el tràmit aquest any i li concedeixen, estarà vigent tant pel 2026 com pel 2027. Vale? Això és una novetat en relació a altres anys. I pel que fa a l'import, recordar a la gent que l'import màxim que cobrarien, en el cas de que compleixin tot i que bueno, es fa un càlcul en relació als ingressos que cada família té, l'import màxim és de 3.000 euros a l'any, que es cobra de manera mensual, són 250 euros mensuals. D'acord?
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per expandir-nos aquesta informació, per ampliar-la amb aquesta novetat que jo crec que és molt interessant també, perquè estarà vigent durant 2 anys aquest ajut. Moltíssimes gràcies, Dolors.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, adéu.
1: Adéu, bon dia.

Fins a l'11 de juliol es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca l'exposició Entre dos aguas. És una exposició que du a terme l'alumnat de l'escola La Quarta Paret, una exposició dirigida per l'artista Iwona Flacins, que mantenim aquesta entrevista amb ella perquè ens expliques el contingut d'aquesta exposició pictòrica que es pot veure, com dèiem, fins a l'11 de juliol a la sala Margarida Xirgo.

0: Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Video Kill de Radio Star. Amb això us dono una primera pista. Avui, com us dic sempre, programa molt especial, però avui entendreu que és veritat per molts motius. Primera, perquè és el Crit a la Terra número 25. Segona, perquè avui tenim l'honor de tenir amb nosaltres a l'Andreu, que ens farà en directe la seva secció de poesia. I sobretot, perquè la nostra convidada d'avui, en aquest darrer, un altre motiu especial, darrer Crit a la Terra d'aquesta primera temporada, la setmana que ve farem el 2.0, però l'últim d'entrevista doncs és avui, on us deia que a més tenim l'honor de tenir amb nosaltres a la dire de tot això, a l'Anna López, que porta un grapat d'anys a la ràdio, no?
1: Uh-huh.
0: I que ara, doncs, després d'un temps, a més, ha assumit ja fa també força temporades la direcció de la ràdio. Bona nit, Anna.
1: Bona nit, Niki, i Andreu.
2: Bona nit, Anna. Bona nit, Niki.
0: Bona nit, Andreu. Moltes gràcies per ser la convidada d'aquest programa tan especial. Com sempre, jo m'he fet un petit embolic a l'hora de presentar, però és part de l'encant d'aquest programa. Exactament. Qui em coneix ja sap que és així, i si no fos així no seria el programa del Miki. Doncs hem començat amb aquest petit joc hem fet la nostra careta doble avui amb el nostre estimat Sis, l'hem compartit amb Radio Kill de Videostat de Blue Girls, que van fer aquesta cançó, no sé si van fer alguna altra, però què en penses d'això? No, remata
1: de la cançó,
0: no?
1: Pues s'ha demostrat que no, que aquesta cançó va aparèixer quan efectivament hi havia un auge, podríem dir, dels videoclips o de l'audiovisual, i es pensava que la ràdio moriria, i s'ha vist que no, només que ara doncs, hi ha altres formats com els podcasts, que no deixen de ser programes enregistrats, el que ha hagut tota la vida, no? No, la diferència entre els programes en directe, però aquí està.
0: Els podcasts, jo voldria pensar que la gent que no escolta aquest programa en directe, que és alguna. Després es llença com fanàtics a escoltar el podcast. Però sí, és així o no? Com està Ràdio Castellbell a nivell de podcast? Saps? Tenim alguna forma de saber si s'escolta?
1: Sí, sí, tenim una...
0: Això no t'ho han preguntat mai, eh?
1: No. O sigui, sabem la gent que, per exemple, escolta els programes en diferit o a través de la web, que ja saps que es poden escoltar des de qualsevol part del món, i també tenim una estimació de la gent que escolta la ràdio a través de la FM, que com en totes les cadenes generalistes, quan fan l'estudi general de mitjans, el que fan és una extrapolació. Ara estaríem al voltant dels 5.000 oients a través de la web que es connecten o que baixen a programes, i estaríem al voltant de 7.000 oients a través de la FM. Eh? Però a través de la FM no podem saber del cert fins que no fem un estudi d'audiència, però ja et dic, quan fan l'estudi en els mitjans, totes les emissores fan aquesta extrapolació. El sumen com a un 2.000 als oients que escolta la ràdio a través de la ràdio, de l'aparell, del transmissor, no?
0: Avui saps que hem dit que tenim aquí l'Andreu. L'Andreu també és un home de ràdio, també ha tingut el seu programa a Ràdio Esplugues.
2: No, a Ràdio Esparreguera.
0: A Ràdio Esparreguera. Ell és d'Esplugues, però a Ràdio Esparreguera. I és un home que la ràdio la fa. Ara tenim el luxe que està col·laborant amb nosaltres i que a poc a poc la col·laboració cada cop és més rica. I jo espero que l'any que ve doncs, li oferim dos o tres programes com a mínim. Vale. Oh, és un crac.
2: Gràcies per la flor. Però piques molt alt, potser. Eh? Anem a pams, anem programa a programa i anem veient com va la cosa.
0: A més, és un rapsó de molt bé, i l'altre dia vaig dir, home, clar, per això s'ha de preparar. No és una cosa que surti així. I efectivament, jo he escoltat bastant el seu programa i... em quedo meravellat. Meravellat també em quedo amb Ernesto Duclosón i amb el Fernando Lorza, que porten aquí un grapat d'anys en aquesta casa. Com puc fer jo per mantenir-me d'aquí? Jo ja no dic 40 anys com l'Ernesto, però 5 anyets. Com...
1: Bueno, el primer de tot, jo crec que tothom que es dedica a la ràdio és que t'ha d'agradar. t'agrada perquè es fes menys a un programa musical i un altre programa que és de cinema. I encara que sigui un programa musical i tenim exemples a la resta de la graella de la ràdio, s'ha de preparar molt bé. Generalment els programes són setmanals i això vol dir que has de dedicar un temps a locutar-los quan estàs aquí, però un temps al que no es veu, que és a produir-los i a preparar-los. I requereix molt de temps si es vol fer bé i essencialment és que t'agradi la ràdio, perquè si no, segurament, al mitjà, segurament et cansarà. I aquesta, per exemple, el Fernando, els dos exemples que posat, i l'Ernesto, continuen des de fa tant de temps perquè els dos els encanta la ràdio.
0: S'encanta la ràdio, els encanta el que fan, un cinema, l'altra música.
1: Clar.
0: I parlant de música, jo hi ha un altre programa que m'encanta d'aquesta casa, que és Musicalia. No, està malament parlar d'alguns en concret, però jo sóc en els que més conec, i em sembla d'una qualitat el que fa el Diego, tan bèstia. Una preparació... M'encanta. Recordo un parell de programes del Beatles, un de la chanson francesa que dic... Em flipa. Aquest any crec que Ràdio Castelldefels canvia una miqueta, no? I els programes de nit són una cosa i durant el dia ens estem centrant més a anècdotes, coses que passen a la ciutat, no?
1: Bueno, tota la informació, que és molta de la ciutat. Els matins hi ha una presentació en directe des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda, que bàsicament és informació. Tant en el Castelldefels Desperta, que és un programa despertador, com en el magazín Castelldefels Gijón, com després l'informatiu, com després un altre espai de mitja hora que es diu A Fons. Tots aquests programes el que tracten, el que versen és sobre la informació que depara Castelldefels cada dia.
0: Molt bé. Hem fet ja la secció Anna López, directora de la ràdio, i ara anem a parlar de l'Anna, persona periodista que doncs, això és un amant de la ràdio, però que ha sigut, com molts dels que estem aquí, ja tenim una edat, ha sigut moltes altres coses i podia haver estat moltes altres coses, tinc entès, no?
1: Sí, sí. La vida et porta a vegades el que et porta. Jo, per exemple, al començament, quan acabava de fer els estudis superiors al batxillerat, mira que em vaig presentar a ser infermera i vaig aprovar l'examen teòric, em vaig presentar a l'Hospital de Bellvitge, que continua sent un hospital universitari, i vaig aprovar l'examen teòric. Només hi havia 5 places per optar a estudiar i a l'entrevista em van suspendre. Clar, jo després em va sentar molt malament en aquell moment, però hauria estat una pèssima infermera, però segur. Però, clar, quan jo vaig començar, em van preguntar sobre els hobbies que tenia. Jo començo a dir el cinema, la música, la fotografia, etcètera, etcètera. Van dir, pues, como que no te vemos muy en el paper d'infermera, no?
0: Et perdones massa coses, no? Massa horari de nocturn i massa cosa que
1: sí, sí, no,
0: no podràs
1: no,
0: anar...
1: Però m'agradava, igual que m'agradava la psiquiatria, també vaig començar a la universitat per fer psicologia, però no em va agradar perquè a mi en realitat m'agradava la psiquiatria, clar, i aquell que passa és que primer has d'estudiar medicina. Jo havia fet lletres i ja no em veia... I ara jo he estat una pèssima metgessa també, segurament, o psiquiatra, no? El que passa és que el periodisme no deixa de tenir una mica de tot això, d'estar a prop de les persones, com estan les infermeres o els metges, d'investigar, no? Hi ha al final molts oficis que tenen a veure amb la professió que jo vaig optar al final. Quan tenia també 12 anys volia ser detectiu privat i també té a veure amb aquesta professió perquè també hem d'investigar. No? O sigui que al cap i a la fi ha estat coherent la vida. No?
0: I detectiu privat, que et va durar molt, vas estar a tocar o no? Vas fer alguna coseta?
1: No. El que passa és que m'agradava perquè m'agrada el misteri també i m'agrada investigar. Però ja et dic que hi ha una part, vaja, hi ha una branca del periodisme que és periodisme d'investigació, que no deixa de fer amb uns criteris i amb les armes que et dona el periodisme d'investigador també, no?, d'alguna manera.
0: Jo vaig fer els meus pinitos, jo sí, vaig fer els meus pinitos amb una empresa de detectius.
1: Ah, mira!
0: Sí, perquè portàvem la seguretat de l'Slecker, us en recordeu del...
1: Sí. Sí.
0: Llavors, fins que començava o no començava el contracte amb Slecker, el meu cap, que era detectiu, em va enviar a Galícia a veure si era veritat una baixa d'un treballador. I dic, hòstia, que bé, jo amb tal de l'aventura, per sobre de tot, no? I tenia unes dades, no tenia cap foto. Tenia unes dades, un senyor de mitjana edat, amb barba, una adreça. Bueno, vaig cap a Vigo, crec que era, arribo a Vigo, vaig a la porteria, no? Amb el... anava a dir amb el navegador, no existia en aquells moments. Arribo a la porteria i no us ho creureu, tal com arriba un senyor coix, perquè la baixa es tractava de que tenia d'anar coix, amb barba, com m'havien dit, amb mitjana edat, passant per davant de la porteria. Dic, ja està. Evidentment, tindré que comprar una mica més, tindré que... Al cap de 5 minuts passa un senyor igual, amb barba, coix, els dos coixos, eh? Donar la mitjana edat i entra a la porteria. Dic,
1: el sudoble.
0: Però no us estic enganyant. Al cap de 5 minuts, un tercer home coix, amb barba i... De veritat, que és una de les coses més al·lucinants que ha passat a la vida. Entra a la mateixa porteria i dic, mira, és igual el que sigui dels tres, però està clar que el senyor va coix i que no està enganyant. I que ha de ser un d'aquests... Perquè, vamos, que en una mateixa porteria entri...
1: Curiós.
0: Déu-n'hi-do. Aquesta va ser la meva gran carrera de... com a detectiu.
1: Jo somiava en casos més foscos, més de novel·la negra.
0: Sí. Jo de novel·la negra, bé, dir-te que també un dia, la propera temporada, entrevistarem a la Misha, que té un programa aquí molt xulo, també de llibres, i que a mi m'encanta, evidentment, el Sherlock Holmes. De fet, no sé com ho veieu vosaltres, Andreu, també, la sèrie Sherlock és la millor que he vist mai. No sé si la teniu...
2: La sèrie Sherlock.
0: La sèrie Sherlock. Això, evidentment, va molt a gust. O sigui, tu, perquè sé que t'agrada molt la ficció també, Anna, i a mi em va encantar. Molts pocs capítols, cadascú enfocat d'una manera diferent. El primer crec que era seriós, el segon va ser la part més d'humor i la tercera part... La tercera temporada va ser de misteri, una cosa al·lucinant. Per mi no hi ha sèrie que la superi ara per ara. No sé si teniu alguna, us heu quedat una mica... Sí.
1: No la conec.
0: Tu, Andreu, tampoc,
2: jo,
0: no?
2: L'única sèrie que he mirat, jo no miro sèrie, no miro la tele, de fet. Quan els primers anys de casats, que no teníem nens, miràvem la Jessica Fletcher.
1: S'ha escrit un crimen.
2: Sí, això, s'ha escrit un crimen, sí.
0: I la ciutat de Miss Marple, que és la mateixa actriu?
2: No ho sé.
0: Sí, la
2: Clara Lansbury. La sèrie, la Clara Lansbury.
1: La Clara Lansbury, efectivament.
2: I realment, a mi m'agradava contraure aquella dona, i sí, era entretingut de mirar, però jo no soc de mirar sèries. De fet, no soc de mirar tele, tampoc.
0: Ja teniu feina, no us podeu perdre Sherlock, i ja que parlem de l'Àngela Lansbury, no sé ben bé per què, no us podeu perdre una meravella que de l'any 70 i pico, una pel·lícula que ella fa de bruixa, La bruja novata. De petit, nosaltres crec que tenim unes edats semblants, de petit la feien cada 2x3. Combina, és una pel·lícula que combina personatges i dibuixos. Se'n recordo que hi ha un moment que van amb un llit que vola i entren dintre del mar. I dintre del mar hi ha un partit de dibuixos. Llavors la bruixa i els nens, i hi ha un àrbitre que també és un mag que li donava classe per correspondència a ella, li han de prendre un medalló a l'àrbitre, que és de dibuixos. No us sona?
1: No.
0: Hi ha un altre tros mític, que hi ha unes armadures que es mouen soles i lluiten contra els nazis que estan invadint el poble. Bueno, ja teniu més feina. La bruja novata i Sherlock Holmes. Jo sé més cosetes teves, Anna. Sé que, a part d'això que has comentat, infermera i, bueno, que finalment la ràdio, finalment periodista, no? Tinc entès.
1: Sí.
0: Sé que vas també cantant un grup, no?
1: Sí.
0: D'aquests de Festa Major, era? O...
1: No, era de jazz i de pop, i la veritat és que ho vaig passar molt bé. Va ser un moment també que vam arribar... A veure, que em vaig pensar què és el que feia amb la meva vida laboral o què em dedicaria. I la veritat és que els músics tocaven molt bé. Vam fer un petit creuer i després ells els van contractar per fer creuers ja més grans. I jo aquí ja sí que havia de triar, i vaig dir que no. Però la poca estona o les poques vegades m'agraden molt els assajos, m'agrada sobretot molt cantar en directe amb ells.
0: Evidentment, avui sí que ho tenim d'aprofitar. Tenim una convidada que està reconegut, li agrada cantar. Per tant, avui tornarem a cantar. El públic ho reclama fa temps. Al final del programa cantarem una cançó que a més et dedicarem, perquè amb una dona tan polifacètica com tu crec que mereix aquesta cançó que després farem.
1: Moltes gràcies.
0: Torno un moment a l'Anna, que està amb una responsabilitat a la ràdio. Tu portes això, quants anys de director ara?
1: Jo soc dolentíssima per les dates.
0: Però no arribaria a 10, no? Però,
1: no.
0: Però ja has viscut, el que anava, has viscut ja diferents governs polítics.
1: Sí.
0: Què tal? És fàcil treballar des de la ràdio amb els governs, amb els diferents governs? No és fàcil? Has de tenir molta mà esquerra, molta mà dreta.
1: La veritat és que la ràdio generalment, té d'algunes coses puntuals, molt puntuals. Hem tingut molta llibertat per part de tots els equips de govern que han passat per aquí, de diferents colors polítics. Mm-hmm. No puc dir una altra cosa.
2: Doncs això és una sort, Sí, Esparreguera sí. No es va passar pas, no? Això. No.
1: Pues aquí la veritat és que sí.
0: Bé, aquí tenim potser una riquesa en aquest aspecte. S'ha de reconèixer que tenim una riquesa especial, no? Perquè aquest canvi de governs és bastant... sol està funcionant en Sagrera més o menys bastant i hi ha molt de canvi. Per tant, no sé si això afecta... Dius que ha sigut bastant fàcil, però afecta molt als diferents governs que han tingut un, suposo, un tècnic, ha de ser un tècnic, m'imagino, que han contactat amb la direcció de la ràdio, ho han posat fàcil, han demanat, han tingut moltes peticions, una cosa en concret que dius, home, quina feinada. Ara, per exemple, sé que es vol fer molta feina amb digitalitzar, crec que era, no?
1: La portem fer ja temps, eh? Tecnològicament la ràdio ha canviat moltíssim, però molt, molt, molt, molt. En aquest sentit, ara... la digitalització de la ràdio a la que feies referència, o aquest avanç tecnològic, doncs fa que, per exemple, podem programar les 24 hores la ràdio. Això seria impensable perquè abans, per fer això, jo, de fet, vaig estar en altres emissions de ràdio, clar, i feien torns, jo treballava de nit i treballava de matinada, treballava de totes les hores. I quan treballaven de nit, en horaris de nit, hi havia un tècnic i un locutor, una locutora, in situ. Havien d'estar allà per fer un directe. I ara gràcies a la tecnologia es pot programar i es poden remetre els programes i es pot fer alhora el que s'ha fet sempre, que és la ràdio en directe també.
0: Ara fa poquet, de fet, estàvem de celebració, no?
1: Sí.
0: De quants anys hem celebrat?
1: 44
0: anys. Més o menys com totes les entitats que van sortir un cop finalitzat el franquisme. I ja dic...
1: Després, sí.
0: Sí.
1: Després del franquisme, els ajuntaments democràtics, podríem dir.
0: Sí, per això, un cop va acabar el franquisme, totes les entitats socials tenen més o menys aquests anys, 40 i escaig. I això ens veu comentar aquesta feinada que a mi em sembla ingent, no? Crec que ha crescut també Ràdio Castelldefels a nivell de periodistes, darrerament, no? Perquè l'organigrama crec que ara hi ha algun periodista més, no?
1: Uf, és que hauríem d'estar parlant de la història de la ràdio quan va començar, que hi havia moltes persones col·laboradores, hi havia molts estudiants en pràctiques i hi havia també menys mitjans, per això la gent s'acostava més a la ràdio. Ara hi ha més mitjans, per això et deia al començament l'important que és que això no ha canviat, que el que li agrada a la ràdio li ha d'agradar molt, perquè no és un mitjà fàcil, requereix moltes hores darrere del micròfon, de la locució, si vol fer un programa en condicions o un espai. I això ha canviat també, hi havia molta més gent abans, però perquè el context social era diferent.
0: Clar, d'alguna manera s'ha tingut que anar retallant i adaptar-se a que la tecnologia no et demanda tanta gent, no? Amb menys gent pots controlar una sèrie de paràmetres.
1: És que no, però és que és diferent, no té res a veure. Té a veure amb el context social que vivim, saps?
2: Jo crec que la ràdio és un dels exemples d'una bona adaptació a les tecnologies noves. Però amb la qualitat, amb l'afegit de que ha respectat la necessitat de que hi hagi el programa d'autor, la gana del periodista de fer-ho ben fet. Això encara es manté, almenys per la percepció que jo tinc, a l'hora de fer programes de ràdio.
0: I ara que diu això l'Andreu, l'Anna López, fa temps que no té un programa propi, que no sigui més vinculat amb les notícies, amb la direcció, un programa d'autora, diguéssim, trobes a faltar-ho o...?
1: Si és que no tinc més temps.
0: La resposta seria aquesta.
1: Bueno, però ara el que faig i que no es veu d'aquestes coses que diem fem darrere i no es veu tots fetos ment abans de l'aniversari de la ràdio, doncs intentem preparar, perquè som un equip amb els tècnics també i amb la resta de periodistes, amb els col·laboradors, importantíssim. Per exemple, vam fer el primer festival de hip-hop als Jardins del Castell amb la col·laboració d'escoles de la ciutat i també vam fer la ràdio al carrer, que era una mostra dels programes de la ràdio en el carrer.
0: I que, l'Andreu va estar aquí amb mi una estoneta.
1: Que jo crec que va quedar també superbé. I clar, això exigeix molta preparació darrere. Jo he fet molts programes ja. Ara faig un bolo musical, però potser la temporada que ve hi hagi alguna sorpresa també, però deixo aquí.
0: El tema de la música és... tothom que fa ràdio és molt difícil que no tinguis el teu cor ficat en un tipus de música que t'agradaria compartir amb els altres, no? Això és... com a creador de programes, a mi m'agrada fer moltes coses, però és veritat que això em tira tant, també, el poder posar la música que creus que necessita un foradet, que... En fi, una de les coses que ens agrada aquí, a part d'aquesta música diferent, és fer poesia, ja ho sabeu,

0: Aquesta va estar preciosa, sempre sota el marc de fer palès que del cel no han de caure més bombes, sinó que del cel ha de caure pues, poemes o coses més agradables. Avui us duc la poesia de Joan Font i Llamola, conegut com Foni, un psicòleg nascut a Barcelona el 36, però que es va criar al Maresme, sobretot a Mataró. I si dic això perquè, si bé sempre és important fer referència al marc històric i geogràfic, en Foni és una cosa primordial. Per aquest motiu, avui, que som més, recitarem nosaltres algun poema d'ells. M'agradaria que comencessis tu, Miqui, amb un poema que es titula El poeta encontró un amigo, que està inclòs dins del poemari El poeta. Així sabreu una miqueta de quin pal anava en Joan Font.
1: Bé, l'altre ja vaig aconseguir sortir indemne, crec, de la lectura. A veure si avui tinc sort.
0: Estic segur que avui encara ho faràs millor.
1: Vinga. Ja el faig sencer. El poeta encontró un amigo. El poeta encontró un amigo al que odiaba con todo su amor. Se trata de otro poeta con el que cruzó valles y montañas en lejanos días del pasado. Compartieron comidas y adjetivos, sílabas y algún almuerzo. Luego se separaron, confiando en no verse más. Pero el destino es cobejero y los juntó de nuevo para que no tuvieran nada que decir.
0: Com podeu veure, és una manera de representar aspectes molt quotidians de la vida. I si us heu fixat, fa servir la paraula cobejero, que ja ho he parlat amb la família, qui conec. Foni feia servir sovint paraules que no eren del tot reglamentàries, però sempre ben rebudes. Va pertànyer al grup Els Dimarts del Llimoner i ha publicat molta poesia en català. Com ell mateix deia sovint, el català era sa mare i el castellà son pare, assumint sense cap mena de però el seu bilingüisme. De fet, per parlar de la seva poesia, s'ha de parlar de Neruda. No parlar de Neruda parlant d'en Foni seria com parlar de Serrat i no parlar de Machado. En un dels seus poemaris, titulat La Cimbellina, es transforma en una oda, per una banda, a l'escriptor Pablo Neruda, però alhora també a l'home, a Nestorio Ricardo. Pablo Neruda és així, Nestorio Ricardo, quasi que això no ho sap quasi bé ningú. Però és una oda que no té tristor. És més aviat una connexió amb els seus versos. Ara, si tens l'amabilitat de llegir-nos el poema titulat Generalmente se ha muerto de pie, que està inclòs dins d'aquest poemari.
2: Generalmente se ha muerto de pie. Por encima de los Andes, la llanura, Araucanía, sus trenes de juguete, altas minas y los helados pastores asomándole a los ojos. Generalmente se ha muerto de pie. Soledoso, pájaros salvajes, tentativa y aquellos años prehistóricos de ortopédico sentimiento. 69 balazos, el aliento de colores y 69 manos húmedas como labios. Generalmente se ha muerto de pie.
0: Exactament. Tal com parla en Pablo Neruda d'aquells moments, la gent moria dempeus. Seguim, Miqui, com ho tenim, el temps?
1: Si tu faràs un teu ara, entenc, no? O un
0: com
1: del Foni, vull dir que ara...
0: Sí, jo vull llegir un del Foni també, el tinc doncs, a punt d'embastar.
1: Només m'agradaria escoltar avui el nostre crit especial, que ve posterior al nostre crit habitual de la nostra estimada Towanda.
3: Towanda!
4: Good morning, Vietnam!
1: Avui volíem fer un altre crit molt relacionat amb la ràdio, dedicat a l'Anna, també.
2: I gràcies.
1: Som-hi, Andreu.
0: Pues bé, per anar cloent, el 2013 va baixar el temps i va tancar els ulls d'en Foni. Un traspàs repentí i inesperat. Vull acomiadar aquest curt programa sobre ell amb un poema seu, curt, molt preciós, molt emotiu, que alhora faig servir com a missatge cap a ell allà on sigui. El poema es titula Un crit a l'illa i diu així. Deixa'm que et cridi.

0: per darrera vegada, des del tossal petit de l'illa deserta. No vull que em sentis. És així de senzill i d'agradable, sempre preocupant-se pels demés. Com va estar Foni, un home bo que de tant en tant ens feia poesies. Moltíssimes gràcies avui per l'atenció i fins la propera setmana.
1: És com un joc, aquest senyor, no? Sí. Un joc de paraules.
0: Sí, sovint ve a dir... I aquí no he volgut entrar massa al tall, però era punyent i reverent com convenia. I sobretot amb aquestes irreverències feia servir uns jocs de paraules forts.
1: M'ha anat bé aquest moment perquè també sé que a l'Anna li agrada escriure.
2: Sí.
1: La setmana que ve, òbviament, farem el darrer programa de la temporada i el farem molt especial també amb el tema poètic. Tornarà l'Andreu. Estàs més que convidada si vols venir a fer algun poema.
2: Moltes gràcies. El que passa és que tinc una altra cosa. No sé, l'agenda, però tinc una altra cosa. Però bueno, que moltes gràcies per l'invitació.
1: Si estàs per aquí, espero que entres. Que... farem alguna festa de comiat, com que aquí es fan moltes festes i moltes celebracions.
2: Sí, però...
1: espero la propera ja amb delit.
2: Però jo no t'he dit ni que darrere de cada festa que muntem són moltes hores de feina i nosaltres estem treballant aquí diàriament. Són hores que li traiem el treball diari perquè costa molt la producció, treball burocràtic, ja m'agradaria, no?
1: És una forma d'anunciar-te que nosaltres, d'alguna manera, o al final d'aquesta primera o al començament de la segona, doncs segur que ho celebrarem i estem molt contents d'haver acabat aquest primer curs i per nosaltres, doncs, això. Espero que seguim l'any que ve, espero que l'Andreu segueixi, que el nostre estimat Sebas el tinguem aquí a les tecles, que és un crac.
2: I tant.
1: I espero tenir-te, evidentment, a la direcció i de tant en tant doncs, aquí fent-nos algun...
2: Gràcies.
1: Algun poema. I ara doncs ve una segona part de l'entrevista de la teva coneguda Lourdes, que
2: sí,
1: et va entrevistar una miqueta ja per saber això d'avui com ho faríem. Doncs vinga, aquí està el ping-pong. Hola, Lourdes, bona nit.
3: Hola, què tal? Bon vespre.
1: Amb la Lourdes després també encetarem la part de parlar dels tres programes de ràdio que ens han marcat la vida, que és el que avui us demano a tots els col·laboradors.
3: I vols que comencem per aquí o
1: per exemple,
3: al final?
1: Com tu vulguis.
3: Com vols. Ja doncs mira, jo quasi que ho dic ara i així ja he fet
1: això
3: els deures.
1: Mateix. Vinga, doncs. Els tres programes que
0: no,
1: més...
0: No facis trampes, Lourdes. No ens facis trampes.
1: Tens l'Andreu aquí també.
3: No faig trampes. Mira, jo recordo molt especialment, no un locutor concret, sinó els programes de la RAC 105 que jo escoltava cada tarda quan estudiava, sobretot el COU i la carrera, no? A mi no m'agrada el silenci absolut per estudiar i em van acompanyar moltes tardes aquells programes. Després també recordo molt especialment, i encara ho faig, la recomanació que en el seu dia em va fer el Manuel Patón, que a part de ser el meu mestre en política i en moltes coses, també era era sobretot un gran mestre de música, un expert, i em va recomanar que escoltés els programes de Ràdio 4 de música clàssica i bé, m'hi vaig enganxar. I per últim, doncs, La ventana del Franzino, no és que l'hagi escoltat com allò, la superfan, no? Que cada dia o que sempre l'escolta i tal, però sí que de tant en tant el busco i m'agrada escoltar-lo. És una persona que m'agrada com pensa, com es documenta, com treballa. I bé, doncs he escollit aquests tres programes, moments radiofònics de la meva vida.
1: I quan vas decidir que l'Helena Francis no era un referent?
3: Perquè sabia que el faries tu. Jo sempre que em demanes tres coses, jo faig una mica de trampa intel·lectual, que és que
1: molt
3: també
1: bé.
3: Penso una mica què direu als altres.
1: Ah, molt bé.
3: Perquè així també és més divers, no? El que puguem dir, doncs buscar coses que puguin una miqueta ser diferents.
1: I tant que sí.
3: I no, però t'he de dir que l'Helena Francis, la meva iaia, superfan.
1: Vinga, aquí tens a l'Anna de lactosa de contestar, bé, Anna, de fer aquesta partida ping-pong.
3: Per una vegada fem al revés i jo faig les preguntes i les respostes han de ser ràpides. Això és un ping-pong, ping-pong, anem i tornem. Vinga, el primer de tot és quin és el lloc que més t'agrada de Castelldefels?
2: La platja.
3: I la truita de patates amb ceba o sense?
2: Amb ceba.
3: Un color per vestir?
2: El vermell.
3: Un moment del dia?
2: Doncs caure a la tarda, a la nit millor.
3: Un estil de lletra, tipografia preferida, quan escrius i hi ha diferents tipus de lletra, quina t'agrada més?
2: Helvètica.
3: Molt bé. Jo també. Un lloc per desconnectar?
2: Granada.
3: Un viatge somiat?
2: Londres.
3: Una olor de la infància?
2: Nocilla.
3: Ai, que bo. Ostres, ara em tindré ganes de recordar.
2: No Nutella, Nocilla.
3: Sí, sí, Nutella. Jo Nutella.
2: D'un color.
3: Jo, a més, supernegra. El teu número de la sort?
2: El 7.
3: M'estàs copiant les respostes, no pot ser. Oye, un director de fotografia d'una pel·li que hauries volgut ser. Saps? Una pel·li que dius, jo hauria volgut ser el director de fotografia de...
2: D'una pel·lícula o el director de fotografia,
3: sí,
2: que m'agradaria?
3: No, d'una pel·lícula concreta.
2: Busca un Faldas y a lo loco.
3: Guai. Un llibre que hauries volgut escriure?
2: Qualsevol de la Ana Maria Matute.
3: Una pel·lícula de Hitchcock, vinga, una.
2: Los pájaros.
3: Valenta, molt bé.
2: Los pájaros.
3: En tren o en autobús?
2: Pues en tren.
3: Una cançó per ballar?
2: Qualsevol tema de funky.
3: I una per escoltar?
2: Pues qualsevol gènere, des de la clàssica a folk, que m'agraden tots els gèneres. M'agrada tota la música, tret del heavy metal, que no m'agrada.
3: No, aquí no et mulles, no t'estàs mullant. Vinga, seguim. Un aliment que podries menjar cada dia sense avorrir-te'n?
1: Nocilla.
2: No, és tan dolça. Els seitons.
3: Que bons. Això em fas pensar amb el Jordi Miralles, que era un loco de los seitons. Sí. A més, els feia ell.
2: Hòstia.
3: I un que t'avorreixi molt?
2: Un aliment que t'avorreixi molt?
3: Sí?
2: Una volant que m'avorreixi molt, pues, l'aguacate.
3: Sí, que això no.
2: L'aguacate.
3: L'abocat, eh?
2: L'abocat,
3: perdó. El mar o la muntanya?
2: Les dues coses.
3: Doncs quina muntanya i quina costa?
2: La muntanya Sierra Nevada i la costa, qualsevol indret de la Costa Brava. Més aviat que les Cales de Begur, per exemple.
3: Molt maco.
2: O Calella de Palafrugell.
3: La Costa Brava és molt bonica. Un dia de festiu o de tradicions, què més t'agrada celebrar?
2: No soc de tradicions de dies festius, però... Pot ser, sobretot pels nens, i perquè en recordo la meva filla quan era petita, al Dia de Reis.
3: Molt bé, molt maco. Sí, la seva màgia. Una època on aniries si poguessis viatjar en el temps? Tinguessis la màquina del tiempo, on aniries?
2: On o a quina edat viatjaria?
3: Sí, a quina època.
2: A quina època?
3: Però viatjar a una època també diries un lloc, no?
2: Al segle XVIII.
3: Al segle XVIII, aquí a Europa?
2: Aquí a Europa, sí.
3: Sí?
2: Sí.
3: Molt bé. Il·lustració.
2: Sí.
3: Sí. El defecte en una altra persona que més t'incomoda. Que és el que més ràbia et fa d'una persona, de la que sigui, en general.
2: El que no sigui coherent, el que pensa amb el que fa.
3: Amb el que fa. Aquesta també la compartim. I teu, un defecte que diries, vinga, aquest m'agradaria millorar-lo.
2: Meu?
3: Sí, va, de ser valents. I el ping-pong, atrevits.
2: Doncs perquè a vegades em disperso.
3: Ahà. I per tant demanaríem focalització, no?
2: Sí, però tampoc massa,
3: No, una miqueta. No ens passem de la ratlla. Un quadre que t'encisa, que podries estar molta estona mirant una pintura.
2: Qualsevol de Velázquez.
3: Gran mestre, és que sí. És insuperable. Sí. Un actor o actriu que admires per una raó que no sigui l'actuar. Saps? Un actor que diguis, aquesta persona l'admiro, però no. també la pots admirar per la seva actuació, però per alguna cosa que vagi més enllà de la seva actuació.
2: Eusebio Poncela, que va morir fa poc.
3: Sí, sí, sí. Un personatge històric a qui hauries volgut entrevistar?
2: Pues qualsevol escriptora també del segle XVII o XVIII.
3: Hi ha algú de la teva família que no vas conèixer i t'agradaria haver conegut?
2: Pues sí,
3: especial.
2: El meu avi patern.
3: Era una persona, diguem, de la qual tens bones referències. T'han explicat coses boniques,
2: sí,
3: no?
2: Suposo. Sí, sí, sí.
3: Algú a qui posaries el racó de pensar?
2: Tanta gent. Tanta gent.
3: Aquesta és difícil, escollir-ne una.
2: A les persones, mira, a les persones maleducades. No ho suporto.
3: Bona, pues, molt bona aquesta. Tots a pensar, vinga. Adéu-vos per allà. Una dita popular que t'agradi, que et representi o que senzillament mira, la trobes simpàtica.
2: Mirar la paja en el ojo ajeno i no mirar-la en el propio.
3: Molt bé. Quin és el valor humà que més et representa?
2: Uf, no sé. Pot ser l'empatia.
3: Molt important en el dia d'avui, que està perdent-se. No? I, per últim, a qui convidaries al programa del Miqui?
2: A qui convidaria?
1: Ja parlem que ve.
2: Pues una amiga, a una amiga seva, una amiga o un amic seu, que té molts.
3: Però sí, però no diu no cap concret. No
2: perquè ell té molts amigues i molts amics i jo no els conec tots. Sí.
3: Té milions.
2: Pues ja ves.
3: Molt bé, doncs algun que no siguem els que ja hem passat per l'entrevista. Deixem-ho així. Molt bé, doncs moltes gràcies, Anna.
2: Gràcies a tu, Lourdes.
3: Un punt molt interessant, ara ens coneixem una miqueta més.
2: Sí.
3: I res, que seguiu a gust amb l'entrevista i acabeu bé el programa.
2: Molt moltes
3: bé.
2: Gràcies, Lourdes.
1: Ho has clavat, perfecte.
0: Fins ara, Lourdes. Bona
3: Vinga,
0: tarda.
3: Que vagi molt bé.

0: Doncs la Lourdes ha encetat un dels temes que avui volíem parlar, que és els tres programes que ens han, els tres programes de ràdio que recordem i que d'alguna manera ens han marcat la vida, sigui en positiu o en negatiu, perquè algú deia, per exemple, el Carrusel Deportivo, el Martí, que l'odiava. Llavors, la meva germana també, tornant els diumenges amb el cotxe, pobra, no podia amb ell. Tu, Anna, què diries? Quins tres programes podries destacar?
1: Clar, jo és que els programes que seguíem eren més aviat perquè jo els mirava professionalment, no? El ser del gremi. Per exemple, una de les primeres locutores que jo he admirat, hem de pensar que, clar, que fa anys els locutors i les locutores no coneixen la seva cara, no com ara, no? Mm-hmm. Que pantalles per tot arreu. I una va ser la primera xica de la ràdio, a Ràdio Barcelona, que és la Mare Rosa Fuster. Després, per exemple, admirava molt un home que continua treballant a la ràdio, que és l'Albert Maia, que feia un programa musical, que jo vaig flipar moltíssim quan vaig anar a la ràdio, perquè la Mare Rosa Fuster no vaig arribar a conèixer-la, però a mi m'agradava veure els mestres i veure com ho feien en directe, no? Gent que locutava molt bé, que posava la veu molt bé, i era l'Albert Maia, que vaig flipar, ho feia a l'emissora de les Rambles, a Ràdio Espanya de Barcelona, que després va canviar també de nom, i quan jo vaig arribar allà i feia que aquest home, que l'havia sentit per la ràdio, mai havia estat a l'estudi, i quan veia que ell es feia autocontrol i podia parlar i al mateix temps posar un vinil i al mateix temps posar falques publicitàries i al mateix temps fer una entrevista, jo em vaig quedar bocabada a banda que tenia una veu, la té, maquíssima.
0: Jo per això tinc el Sebas millor.
1: I després qualsevol programa de Radio 3 que a mi em va ensenyar quan aquí estàvem molt viudors de bona música, tota l'avantguarda de la música, tots els programes que feien a Radio 3, que després va ser una llàstima, però van deixar perdre, jo crec que locutors i periodistes molt bons de la música, que ens aportaven no només bones cançons, sinó el seu coneixement, que és més important encara.
0: Andreu, què afegiries tu?
2: Quins són els programes que... Home, jo això ho he tingut molt clar, perquè a més de tres no en recordava. El primer era el Cafè de la República amb el Joan Barril, que
0: brutal.
2: També participava el Joan Uller i algun altre
0: brutal,
2: més.
0: Brutal.
2: Va ser un programa que em va marcar molt a nivell polític i en la manera d'entendre com havies de conduir el programa, perquè era un paio molt... però no serà feliç que vingui una paraula en castellà, molt campechano, molt tranquil, però que alhora, quan les deixava anar, et quedaves, dius, per fora estarà tranquil, però per dins la tormenta és bull. L'altre és La tribu, de la Tatiana Sisquella. Em va agradar molt i em va marcar perquè vaig veure una dona que estava patint i que tenia moltes ganes de treballar, tenia moltes ganes de viure i tenia ganes de fer ràdio. I era propera, era molt propera. I el darrer, que és aquest que m'has dit que no havies... És el programa, és actual, però és que realment és un programa que m'ha canviat molt la manera de veure les coses. És el S'ha de veure, hay que ver, que el porten la Sandra Jiménez i el Pablo Castelló a Ràdio Gavà. És un programa sobre inclusió.
0: Ah, sabia que em sonava,
2: sí, clar. I aprofito per fer una mica de publicitat.
0: Sí.
2: Pensa que la Sandra és invident des dels 4 anys i a cada programa porten una persona que tingui algun tipus de discapacitat, generalment són invidents, i que hagin pogut arribar a fer alguna cosa destacable. I us sorprendríeu, perquè cada programa se superen, de la quantitat de gent amb discapacitats que arriba a fer coses realment importants. Bueno, ella mateixa és un exemple perquè porta el programa d'una manera excel·lent i el Pauli pues, l'acompanya, la segueix i marquen la pauta en aquest aspecte.
0: El Martí ens ha dit al Carrusel Deportivo, que us deia, que l'odiava perquè era el diumenge de tornada amb les caravanes tenir que escoltar gols que no li anaven ni li venien per cap equip. L'Helena Francis, que diu que el deixaven amb la portera a l'edifici, llavors ella l'escoltava i es va anar aficionant a l'Helena Francis per aquí. I ell ha comentat La nit dels ignorants, també. Jo crec que La nit dels ignorants, igual que potser el Cafè de la República o Ràdio 4, que deia la Lourdes, són programes que tots en un moment donat ens hem enganxat cert temps, no? Jo en concret doncs també tenia apuntada a la Elena Francis, perquè la meva mare evidentment l'escoltava, i és com un moment de molta intimitat, no? D'anar, potser per qui em ve la tafaneria, no? D'escoltar històries i coses que de nen en aquell moment al·lucines. I bé, a mi sí que entenc, que després amb els anys he fet certa crítica i tal, però a mi sí que m'agrada molt. Després, jo en concret m'agradava molt el matí de Catalunya Ràdio quan hi havia el Bassas, i també quan hi havia la Terribas. A més, van ser uns moments històrics per Catalunya d'una intensitat molt i molt gran. El Bassas trobo que és una persona doncs, també molt campatxana, que ja estava abans amb el Barril. I bé, és un tio això, molt compromès i que intenta ser, crec, ser sempre un bon periodista per sobre de tot. I després, doncs, jo vull remarcar també, com deies tu, un programa local petit, que és el Mercadillo de Ràdio Vilamajor, que hi participo fa un temps, ja portem 11 temporades. Sempre hem pensat, mitja en broma, que es mereix l'Ondas, amb el Salva Carrat a la conducció, que fa un programa meravellós, i això, i visca la ràdio local com aquest programa i com aquesta emissora, sobretot. Andreu, tenim una segona part de poesia. M'ha vingut al cap, que també sabem de l'Anna, que això, que ara m'havia vingut un moment al cap i ara se m'ha anat, que era el tema de la literatura, no? Perquè aquest ja l'hem tocat. No et penses treure cap llibre? O...
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, ja té 3, 4.
0: 4? Sí. Ah, va, o sigui, jo vaig tard.
1: Sí.
0: Anda, molt bé, molt bé. Doncs aquesta part no m'havia quedat molt clara.
1: Primer vas treure un recull d'entrevistes de gent molt variada, alguna gent era d'aquí, de Castelldefels, altra de fora. Després era una idea del Grec que es va materialitzar en un llibre quan l'Església de Santa Maria va fer 100 anys. Em van demanar si podia fer un capítol dedicat a l'Església quan el Ràdio Castelldefels havia estat allà als anys 60, que havia una companya de l'Ajuntament que va viure aquella època com a locutora. I després he escrit doncs, un sobre els barris de Castelldefels amb un company d'aquesta casa, Dani Major, fotògraf, i un altre amb ell també, més institucional, sobre Castelldefels.
0: Déu-n'hi-do. I ja tens alguna en ciernes?
1: I tenim un altre projecte, sí.
0: Mm-hmm. Que no,
1: però que crec que serà molt bonic també.
0: Ja m'he recordat que és la cosa que et volia comentar, que m'ha comentat també la Lourdes, que ja sabeu que fa una mica de producció del programa, ja he estat parlant amb l'Anna. Vas tenir la sort de conèixer molta gent dintre la ràdio i també doncs, vinculada al tema més municipalista d'això de la gent que l'Ajuntament convida i venen i xerren i parlen amb el teatre també plaça. Crec que un d'ells és una de les persones que aquí durant un temps va tenir una obra que és Adolfo Marsillac.
1: Sí.
0: Un actor que no sé si ara potser ha quedat una mica massa diguéssim oblidat, però que en el seu moment era dia del Fomarciac i era dia el teatre castellà, no? Normalment en castellà aquí a Catalunya, i que és molt dir. I després tinc especial enveja perquè m'han comentat que una de les coses que vas poder fer és entrevistar a l'Aute.
1: Sí, dues vegades. Un home impressionant. Perquè li vaig fer una entrevista, ell era pintor, també ho sabeu,
0: sí.
1: I va venir a Barcelona, a Vialetana, me'n recordo, a muntar una exposició de pintura, estava el sol allà a l'exposició i vaig poder parlar amb ell molt bé. I una altra entrevista que li vaig fer va ser la faceta seva com a cantant. Sabeu que era un home que treballava composant les seves cançons i no volia cantar-les fins que algú, ara no me'n recordo com va anar molt bé la història, el va convèncer i les va acabar cantant. I era un home encantador, encisador. La seva obra i ell també, no? Com passa gent que he pogut conèixer, dies l'Adolfo Marsillac, del que li encantaven les dones, el gènere, em van advertir, però ja vaig veure com mirava tota la zona. Era un cas, i era quan va venir aquí, ja estava gran, no? Que va venir a fer una lectura de temàtica en la gran Amparo Ribelles i també a la gran Mare Jesús Valdés. Van fer una noche con los clásicos, crec, i van declamar fragments els tres. La Lola Herrera la vaig conèixer també, una altra dona meravellosa, a l'escenari, aquí hem pogut veure al Teatre de Plaza, que va doblar moltes pel·lícules del Destape, perquè aleshores sortien senyores meravelloses, i, però no tenien bona veu, no eren actrius, i ella va arribar a doblar, m'ho explicava també, dice, pues chica, he tenido que hacer esto, pues
0: per tant, una dona de ràdio també entenc, no? Perquè sí. Si es dedicava a doblar, segurament és que tenia, si tenia aquesta bona veu, segur que la van també convidar més d'un cop a fer radionovel·les. I...
1: Sí, de fet, bueno, és que Lola Herrera té una carrera impressionant. Que no, qui no l'hagi vist, i encara qui va venir molt gran amb el gran Héctor Alterio, que, i a mi una de les coses que més em van sobtar era que no és fàcil, una dona ja que quan va venir aquí la darrera vegada tenia més de 80 anys, com es bellugava a l'escenari, hi havia una part que tenia de dansa, i com es treia les botes que portava posades, que no és fàcil mantenir l'equilibri, i evidentment que hem de dir de la seva tasca com a actriu. Molt bé, molt bé. I 5 hores con Mario, qui no l'hagi pogut veure a su vida, és un papelazo, que de fet ja li va costar una malaltia, fins i tot.
0: Abans de fer la segona part de l'Andreu, que serà més curteta del previst, Andreu.
2: La segona part?
0: De la teva part de poesia, si tens alguna cosa encara pendent. Dir-vos
2: no,
0: que...
2: de Manfoni hem acabat, però bueno, tenim sempre poemes a punt per llegir.
0: Molt bé, doncs dir-vos que el Sebas ens apunta els seus tres programes. El poder de les cuerdas en Kiko Chispas, programa de música amb temàtica d'instruments de corda d'aquí de Ràdio Castelldefels, oi? La cara B de Dani Majors, parla sobre hip-hop i les seves arrels, funk, soul i blues, també d'aquí de Ràdio Castelldefels.
1: Un altre programa impressionant.
0: I l'Urrit Amor, que aquest també aquest ja sé que és d'aquí de Ràdio Castelldefels, Massin rock, pop, mesclat amb texts poètics. Aquests els has d'escoltar, oi que sí?
1: Val la I pena. Tant, vale. Els tres.
0: Molt bé. Tots de Ràdio Castelldefels, jo en treballo com a tècnic. I treballes un altre que mai et donarem per les gràcies, que és el Crit a la Terra. Dir-te, Anna, que això es va acabant.
1: Queden 4 minuts. Ensenya l'Alceva, des de la
0: piscina. L'Aute és... Ara mateix tinc una pena immensa d'haver-me adonat que mai podré anar a un concert d'ell. Per mi és el millor... Ara, per mi, ara mateix és el millor compositor i el millor cantant de les seves composicions que pot haver. He anat descobrint-lo granet. Per mi era d'una cançó, de dos, de tres, de quatre, però ara ja té una vintena que m'encanten. I estic esperant que la IA em doni la possibilitat de fer un concert amb ell perquè em faci. Què vols llegir-nos alguna coseta, Andreu, o què? No em farà res teu avui o què?
2: Bueno, si vols, ja que ja l'anem aquí.
0: Vinga, i després ja anem a preparar les cordes vocals, Anna.
1: Te faré un de curt i sense escalfar ni res, ala.
2: Bueno, doncs Anna, mira, m'escoltes bé?
0: Vinga, sí. Som-hi.
2: Avui és dilluns i t'estimo.
1: Oh, que bé.
2: Però no et puc garantir que sigui així sempre. Tal vegada demà canviarà. I serà dimarts.
0: Déu-n'hi-do. Què passa, que els dimarts no s'estima o què?
2: No, el missatge és que jo continuaré estimant-la. El que canviarà és el dia.
0: T'ho he preguntat perquè poguessis explicar-te.
2: Pues moltes gràcies.
0: Doncs bé, avui per acabar amb una dona tan polifacètica com l'Anna, que ens ha faltat com sempre molt de temps, que podríem fer una borrada de programes, doncs hem pensat que estaria molt bé fer una peça de l'estimadíssima Concha Velasco. No sé si també la vas poder conèixer, entrevista...
1: Mira, la Concha Velasco tinc un mal record.
0: Ai!
1: Mira per dónde. No, ho explico l'anècdota perquè, bueno, que ella a la fi, que això s'acaba oblidant, tenia una entrevista amb ella i va decidir anar-se amb el Buenafuente i es va deixar penjats. I a mi em van dir, és que és la Concha Velasco. Digo, perdona, és Lola Herrera, també és la gran Lola Herrera. I
0: no ho va fer.
1: I no ho va fer. No veia les diferències entre Buenafuente, que evidentment molt més mediàtic que jo, perquè hi ha gent que no fa diferències entre els periodistes locals i periodistes més afamats.
0: Com
1: I això diu molt de la persona, també.
0: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser.
2: Però això depenia de la Concha Velasco o depenia...
1: Bueno, va preferir en el Sam Buenafuente, que era amic seu.
2: Però vull dir, depenia de la Concha la decisió.
1: Sí.
2: Pues molt malament.
1: Ja.
0: Doncs malgrat això té una...
1: La meva anècdota amb ella.
0: Una cançó que va ser tot un himne. I que, doncs, com sempre, destrossarem a capella amb l'ajuda de l'Andreu, per suposat. L'Andreu es va preparar amb les seves ulleres. I com que queda poquet temps i volem fer un comiat de careta avui una mica diferent també en homenatge a l'Anna, doncs anem tirant. Una, dues i tres. No...

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Y hasta aquí el poder. De las cuerdas. Grupos, artistas y gente del mundo de la guitarra. El poder de las cuerdas. El mundo de la guitarra en Radio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
5: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
7: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
8: Hola i ben tornats, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo el programa d'avui amb Zac Brown Band i amb Deixa-ho estar, Let it go. Ens diu, amb aquest tema, que va passar la nit amb un amic, tocant la guitarra, bevent whisky i recordant els dies de glòria que varen tenir i que estan ja molt lluny. Ens diu que no són l'únic vaixell que navega per al mar i que tenien que estalviar forces per les coses que pots canviar i les altres deixar-les estar. Tenien que haver aprofitat les oportunitats. No ho varen saber fer. Volien, i no van fer-ho, deixar una petjada a la vida i, sobretot, el que és superior a les seves forces ho tenen que deixar-ho estar. Let it go amb Zac Brown Band.

Anem ara a una meravellosa balada que ens canten Billy Joe Armstrong i la glamurosa cantant de jazz Nora Jones. La balada es diu Barbara Allen. Notareu l'efecte del violí que ens va acompanyant tota la cançó. Era el mes de maig quan en Billy estava morint d'amor per Barbara Allen. La van anar a buscar per dir-li que Billy s'estava morint per al seu amor. Ell va morir i ella va sentir que es moria també. Els varen enterrar a tocar i de les seves tombes naixeren dos rosers que formaren amb dos un nus d'amor, un roser farcit de roses oloroses i salvatges. Billy Joe Armstrong i Nora Jones. La cançó Barbara Allen.

Bé, tornem ara al ritme, amb Alan Jackson i amb el tema Back. Torno. Torno, ens diu Alan. Torno a la meva terra. Torno a les meves botes i al meu barret de cowboy que m'estan esperant. És dissabte a la nit. Música, ball en línia i cançons d'amor estaran al salon esperant-me. I tinc que anar. Torno a tocar la guitarra i a cantar amb tots els meus. Torno a cantar sons d'amor i de desamor. Torno per ser feliç. Torno cercant la llibertat. Back. Alan Jackson.

0: Tornem, amigues i amics, amb el mestre del country, Johnny Cash, i amb un dels seus temes preferits, Folsom Prison Blues. És un clàssic del country, imagineu-se, és de l'any 1953, i ens explica la història d'un home que és a la presó per haver matat. Sent que ve un tren, però ell, des de la presó, no el pot veure. La seva mare li va dir que no jugués amb armes, però ell va disparar i va matar. Ara plora, plora molt. Va ser un terrible daltabaix que va sacsejar tota la seva vida. Sap que no pot ser lliure, sap que es mereix la presó, però demana a crits que, sisplau, apartin de la presó aquell maleït tren que cada dia passa per davant de la presó, xiulant aires de llibertat. Johnny Cash ens la canta en directe des de la presó de Folsom. El públic que sentiu cantant són els presoners de la presó de Folsom. Folsom Prison Blues amb Johnny Cash.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Tres vaqueres, tres cowgirls guapíssimes. Pistol Annies. Ens canten ara Boys from the South, els nois del sud. Ells poden estar a qualsevol lloc, però sempre al sud. Potser treballant la terra, potser amb el bestiar, o mirant els estels o tocant la guitarra. Potser amb els amics xerrant amb el seu dolç accent del sud. El meu primer petó me'l va donar un noi del sud quan tenia 16 anys, sota un arbre, i mai l'oblidaré. Pistol Annies, amb el tema Boys from the South.

Amics famosos. Famous Friends. Ens la canta en Chris Young i Kane Brown. Tenen uns amics famosos que vosaltres, els de la gran ciutat, no coneixeu amb seguretat total. Però al poble són molt famosos. Són el xèrif, la professora, el predicador. Ells són molt, molt famosos i tothom els coneix. I tots ells són els meus amics famosos. Amics, me'n vaig i espero retrobar-vos la propera setmana. Us desitjo a tots molta salut. Us deixo amb Chris Young i Kane Brown i Famous Friends.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Ben trobats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb un vals texà, amb la veu de Randy Travis, Deeper Than the Holler, i ens diu que he sentit que els cantants de ciutat diuen com es pot estimar més profundament que els oceans, més amunt que els estels. Jo sóc de camp,

I no ho sapes tot, però sé que l'oceà és molt salat i que els estels a cops cauen. I això no és el que jo sento per tu. T'estimo molt més que tot això. El meu amor és un amor pur. Creu en ell. Deeper than the holler. Randy Travis.

Clay Walker ens diu ara què faria si es pogués guanyar la vida estimant-te. If I could make a living. Si pogués guanyar-me la vida estimant-te, seria milionari en 2 setmanes, perquè només desitjo estar als teus braços. Cada dia faria un munt d'hores extres gratis. Tot per ser amb tu. Em vull arrebolir en el teu cau.

La propera és: ella ho té tot. Sis got i tal, en Kenny Cisne. Ella té totes les qualitats. És perfecta, ho té tot. Encara no em puc creure que m'estimi. Té tot el meu cor, l'ànima, els meus desitjos i el meu amor. Té totes les meves abraçades i els meus petons. És l'amor que jo somiava. Només al veure-la es va fer realitat. Sóc feliç i estic més content que un gínjol amb ella.

Leon Rimes ens porta ara un bitllet d'anada. One way ticket. Estic a la frontera, mirant lo desconegut. Veig un gran horitzó. Me'n vaig a començar de nou a l'oest. M'enfrontaré al món que m'envolta. Em tornaré a enamorar. No penso deixar que la por em trenqui les ales. Va morir un amor i alhora va néixer la meva llibertat. Com podia estar tan cega? Només tenia que comprar un bitllet de tren d'anada amb direcció a l'oest.

A continuació, els Mavericks i Flaco Martínez ens canten All You Ever Do Is Bring Me Down. L'únic que fas és enfonsar-me. I la lletra ens diu que vares marxar i des de llavors només faig que veure per oblidar. Ho vares fer tot per tombar-me. Jo havia esperat molt de tu. Vaig anar de corcoll, però tu sempre has anat fugint cercant quelcom més. No hi ha volta enrere i no puc capgirar la situació.

La Shania Twain vol que et guanyis el seu amor. You win my love. Estic buscant un amant. Algú està buscant un cor com el meu? Doncs vinga, corre. No hi ha cap límit de velocitat per aconseguir-ho. No tardis. T'estic esperant. Guanya't el meu cor i el meu amor. Jo sóc una mica esbojarrada i ximpleta. Difícil inclús de frenar. Però és molt fàcil conquerir-me si tu saps estimar. Amigues, amics, us deixo. Fins la setmana vinent. Us espero. Cuideu-vos i molta salut.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Camarasa, 21 a Castellnou de Bages i 26 a Mas de Barberans. Arrenquem el juliol després d'un juny de molta calor. De fet, 7 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic han registrat alguna nit tropical. Feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu, Copernicus.
1: La temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Lògic, perquè, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: Aigua del mar més calenta, i això vol dir, entre d'altres coses, tempestes més potents, com alerta el director del Servei Climàtic Europeu, el director de Copernicus, Carlo Buontempo. En fi, aquest és un dels temes del dia, és un dels temes d'aquest estiu, evidentment, aquesta calorada, però l'altre és que un cop acabat el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants, ara aquest tema es pot convertir en una picabralla judicial, perquè el Tribunal Suprem, a instàncies d'algunes comunitats governades pel PP, estudia portar-ho als tribunals europeus. Això és el que s'està estudiant ara mateix. Diuen que podria anar en contra del dret comunitari. El que passa és que alguns experts diuen que això, en principi, no pinta que tingui gran recorregut.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre, és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
0: És el que deia la politòloga de la Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el que deia també Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona. Aquest serà un dels temes del dia que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. L'altre és el cas Andic. Analitzarem a l'Àgora, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
4: Julia, Julia, que ha declarado. La declaración larga, Julia.
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta del pare i del fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant més de dues hores i mitja, de fet, i va sortir com va entrar, com a testimoni, tot i que alguns informes policials apunten que podria haver tingut una influència a la mort del fundador de Mango. Avui ho analitzarem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro, amb qui també parlarem de les paraules del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ahir en aquest programa sobre el repunt dels tirotejos.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que ja és una cultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: Analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i quina és la posició del Ministeri. I quan passin 20 minuts de les 10, farem l'última passejada de la temporada amb l'Albert Om, repassarem algunes de les fites històriques que hem recordat aquest curs al Quios Vintage. Després, televisió, amb el Darío Porres i la Mariola Cubells, les sèries imprescindibles dels últims mesos. Us parlarem.
6: Oh, God, look at this. She has risen! Oh, no! I was never dead. Hallelujah!
0: I parlarem de Hacks, una de les grans sèries de la temporada, com rebalejar o se tiene que morir mucha gente. Això serà que avui al matí de Catalunya Ràdio amb la Mariola i el Darío. I a partir de les 11 conversarem amb la Maria Oliver. És la primera dona que va entrar a la banda coneguda com a Latin Kings. De fet, se la considera la primera Latin Queen d'Espanya.
7: Esta mañana he ido a la churrería a ya un señor mayor. Se acerca el churrero. Le dice bajito.
8: Ponme una, como siempre, con azúcar.
7: Y el churrero le responde.
8: Verás cómo se entere tu mujer. Yo no quiero saber nada. Eso. Tu no sabes nada.
0: Ara és doctora en comunicació, és experta en prevenció de violència juvenil i utilitza, com sentim, les xarxes socials per fer divulgació. I parlem a partir de les 11, avui al matí de Catalunya Ràdio. I al Mundial, fa pocs minuts, Mèxic, una de les seleccions anfitriones, s'ha classificat pels vuitens. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha demostrat que continua sent una de les grans favorites.
9: 3-3, entre Dembélé i Mbappé. Mbappé mató! Com
0: 3-0 en un partit francament còmode dels francesos contra Suècia. Dos gols de Kylian Mbappé. França jugarà els vuitens contra el Paraguai. Aquesta tarda i aquesta pròxima nit tenim Anglaterra contra la República Democràtica del Congo i els partits que enfrontaran les seleccions de Bèlgica i el Senegal i la dels Estats Units i Bòsnia-Herzegovina. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
10: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
11: Doncs ara ho deies, amb calor, ara que s'ha acabat el mes de juny, les dades del Servei Meteorològic confirmen que aquest mes ha deixat la proporció més alta de les dues últimes dècades de nits tropicals. En 7 de cada 10 punts de mesura del Meteocat, els termòmetres no han baixat dels 20 graus en tota la nit i en algun moment del mes, durant el dia, s'han enfilat per sobre els 35 i en un 17% d'estacions s'han superat els 40 graus. El barri del Raval a Barcelona és un dels punts on més s'han comptat.
0: I a Brussel·les?
11: Irlanda assumeix que des d'avui, la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, el govern del país descarta per ara abordar l'oficialitat del català durant aquesta presidència. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa descarta abordar la qüestió fins que hi hagi consens entre els estats.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
11: Amb els plans de la NASA per tenir una base a la Lluna. L'agència ha concretat els passos que s'han de seguir. D'entrada, tres empreses enviaran instruments científics a la Lluna. Aquesta missió costarà 590 milions de dòlars. Tota la missió pujarà fins als 30.000 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
11: Amb una intervenció del president xinès, Xi Jinping, que ha assegurat que resoldre la qüestió de Taiwan i aconseguir la reunificació de la Xina és una tasca històrica del Partit Comunista. Xi és també secretari general del partit i ha fet aquestes afirmacions durant el seu discurs del 105è aniversari de la formació.
12: Aquest dimecres 1 de juliol comencem el dia amb 25 graus a Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 16 a Olost, a Osona i a Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, també 16 graus. Un matí relativament més fresquet que no pas dies enrere, tot i que al litoral encara temperatures altes. Avui serà un dia de sol, amb alguns ruixats que a mig matí podrien afectar algun punt de les comarques gironines i al vespre algunes àrees del Pirineu Oriental.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, una mica més. Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Ho dèiem ara, eh? El Tribunal Suprem estudia portar als Tribunals de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants, aquest procés que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez. El Tribunal considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari.
14: Una decisió judicial que coincideix amb l'últim dia del termini de regularització i la presentació per part de l'executiu d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: L'alt tribunal ha fet aquest pas després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
16: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
15: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els experts consultats per Catalunya Ràdio, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
17: Sí, després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià, ara el Tribunal Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa regular i el control de fronteres de l'espai Schengen. Sentim la politòloga que investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
2: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
17: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
0: Aquesta notícia ha coincidit a les últimes hores amb una altra, que és que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
14: En una altra sentència feta pública, ahir avala l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins, tal com defensava Trump.
0: Washington, Oriol Serra.
18: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret respecten la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
13: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
18: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quatre minuts i arribarem a un quart de set. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Ja són 2.000 les persones que han mort en el doble terratrèmol de la setmana passada.
17: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
0: Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar, y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les qüestions que hem destacat a les últimes hores i que avui continuarem abordant al Matí de Catalunya Ràdio és el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutge que ho investiga ha demanat copiar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de la mort del seu pare.
14: Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Amb això, les declaracions i les dades dels mòbils vol esbrinar què va passar el 14 de desembre de 2024 al camí de les coves del Salt Nitre. Jonathan Andic està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre això, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que ha fet aquest cos policial.
17: En una entrevista i al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
23: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Un minut i arribarem a un quart de set. El Partit Popular Català discrepa de la direcció estatal de la formació i nega que s'hagi girat full del procés.
14: Aquest cap de setmana, el líder del PP i membres de la direcció, com Miguel Tellado, van afirmar que la situació actual no és la del 2017. Era una manera d'aplanar el terreny per parlar amb Junts de com desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. Doncs bé, Feijó parlava de girar full i des de Catalunya la portaveu dels populars al Parlament, Lorena Roldán, diu que els governants actuals, en referència al PSC, no ho permeten.
24: El procés no ha muerto. Ahora lo lidera el Partido Socialista. Que el separatismo radical no esté en la calle quemando contenedores o asaltando aeropuertos no quiere decir que el procés haya terminado. El separatismo está consiguiendo con el Partido Socialista, tanto en la Moncloa como en la Generalitat, lo que nunca soñó que lograría.
0: Avui parlarem d'aquest debat intern al Partit Popular amb l'exmembre de la direcció del partit, Pablo Montesinos, ara mateix director d'Articulo 14 i algú que coneix molt bé aquestes situacions internes del PP. En fi, mentrestant, la Fiscalia del cas Kitchen considera provat que l'exministre Fernández Díaz va urdir una trama il·legal per robar informació a Luis Bárcenas que hauria estat potencialment perjudicial per als populars.
17: El fiscal César de Ribas assegura que la trama pretenia obstaculitzar la investigació policial pel cas Gürtel sobre el finançament irregular del PP. Es tractava d'evitar que Bárcenas, que era la presó, intentés fer servir la informació contra els líders del partit per millorar la seva situació processal.
1: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
17: A més de Fernández Díaz, entre els 8 processats hi ha el seu número 2, Francisco Martínez, i l'excomissari Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol.
0: Mentrestant, també, el ministre de l'Interior assegura que posa la mà al foc per la directora de la Guàrdia Civil.
14: Fernando Grande Marlaska ha defensat l'honorabilitat de Mercedes González, que està en el punt de mira per les trobades amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, a qui s'acusa d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. La confiança de Marlaska en González és total.
4: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es.
14: El ministre ha assegurat que no coneix personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella.
0: I Begoña Gómez demana permís al jutge per poder sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit, Pedro Sánchez, de la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia.
17: També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana el jutge Peinador la va enviar a judici i li va retirar el passaport.
0: I encara una última cosa dels tribunals. L'Audiència de Barcelona desinfla el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia.
14: El tribunal ha retirat la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó per als exconsellers. Olga Tubau i Joan Riba són els advocats de la defensa.
5: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
6: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral al suposat delicte contra els treballadors.
14: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació. Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han criticat la decisió assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi.
0: Un quart i dos minuts de set. Més notícies al matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Ho dèiem només començar. Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a ser de rècord.
25: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
0: Maria Costa.
26: Una xifra que està lleugerament per sobre, uns 0,1 graus més de la que es va registrar el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat d'una banda pels efectes del canvi climàtic i d'una altra de l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buentempo, director del Servei del Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
27: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura per mitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
26: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, ja que parlem d'Europa, la Unió començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris. Per exemple, les compres que es facin a plataformes xineses, com Shein, Temu o AliExpress.
26: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, aconsella fixar-se en aquesta taxa que està inclosa en el preu que paguin els consumidors.
28: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després on s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
26: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot de l'Àsia.
0: I avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
2: A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
8: This is good news for transatlantic relations.
9: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
7: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes Binance ja no pot operar a Europa. Mireia Sala.
10: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar, i Binance no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o transferir a d'altres companyies. Tot i això, l'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no causarà gaires problemes.
11: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
10: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de criptomonedes, atenció a això perquè ho hem sabut aquesta nit, Donald Trump ha declarat uns ingressos de més de mil milions de dòlars en l'últim any relacionats amb això, amb les criptomonedes.
25: Així consta l'informe financer anual que el president dels Estats Units ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Segons el document, una part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. L'informe, divulgat per diversos mitjans nord-americans, també atribueix centenars de milions de dòlars en ingressos a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump.
0: No deixem l'economia. L'Euríbor s'estanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades.
26: L'indicador més habitual per calcular les quotes de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, les hipoteques que s'hagin de revisar a partir d'ara s'encariran perquè fa un any estava més baix. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes, o el que és el mateix, uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar.
0: I avui ho trobareu a les portades de pràcticament tots els diaris. Més de 5.800 empreses i persones eren morosos amb Hisenda, li devien més de 600.000 euros a finals de l'any passat. Aquí trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde o Joan Gaspar.
2: Aumenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. A la llista també hi apareix l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'exbanquer Mario Conde. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros. De fet, ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
0: 6 minuts i arribarem a 6:45. 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
0: La primera.
12: Oompa, lumpa, dumpa-di-doo. I've got a tragic tale for you.
26: Polèmica a les xarxes per la decisió de Netflix de recrear amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder, mort el 2016, pel nou reality inspirat en Charlie i la fàbrica de xocolata, en què 12 concursants hauran de superar diversos obstacles per aconseguir el famós bitllet d'or. Tot i les crítiques, la iniciativa compta amb l'aprovació de la família de Wilder i l'estrena serà el 23 de setembre a Netflix.
0: La segona.

0: I avui torna a Barcelona, un dels espectacles més aclamats del teatre dels últims anys. Torna Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. L'espectacle ha guanyat diversos premis, entre ells dos Max, a millor espectacle i millor actor.
1: I la tercera. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier
0: vaso, rompiendo la fila si tú te vas. I avui també a Barcelona el grup de música madrileny Taburete actua als Jardins de Pedralbes, ho fa dins el festival Nits d'Occident, avui a les 10 del vespre.

0: 5 minuts i arribarem a 2:15, anem als esports. Montse Raya, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores pels vuitens de final del Mundial.
1: L'última Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0, un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega, 1-2 contra la Costa d'Ivori. França 3, Suècia 0, amb dos gols d'Mbappé i un estel·lar Olise, que ha estat a tot arreu del camp. Els vuitens, Canadà-Marroc, Paraguai França i Brasil-Noruega.
0: I avui al Mundial entren en acció Anglaterra i els Estats Units.
1: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai.
0: I el Barça també se'n va en Sofati i Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez.
1: L'extrem mataroní es desfan elogis cap a l'argentí a la Copa.
2: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati a Mònaco, on estava cedit des de fa un any. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades.
0: I per si no en tenim prou de futbol, ja sabem el calendari de la pròxima Lliga.

0: violència juvenil i divulgadora. Parlarem de tot això amb ella, amb Mari Oliver, a partir de les 11. Però de moment val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
1: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser celebrar, com sospito que és el cas de la majoria de vosaltres, que teniu la sort de no haver de treballar a l'aire lliure. A Barcelona, per exemple, on hi ha centenars d'obres engegades per l'actual consistori amb la intenció que estiguin acabades abans de les eleccions. Us hi heu fixat en la gent que hi treballa a 35-36 graus a l'ombra? I a la recollida del préssec, al Segrià, heu mirat d'on ve la gent que hi treballa? No? Doncs faríeu bé de fixar-vos-hi, sobretot si sou votants d'algun partit d'aquests que culpabilitza de tots els mals socials els immigrants que venen de països més pobres. Us hi posaríeu vosaltres a treballar al camp o a l'obra amb la calor que fa a canvi, en el millor dels casos, del salari mínim interprofessional? Ja us dic jo que ni de conya, ni dues hores aguantaríeu, però ai las, algú les ha de fer, aquestes feines, com també rentar el cul dels vostres pares i avis a les residències. Oh,

I per arribar a dos quarts, aquest temasso d'Amy MacDonald, de l'escocesa Amy MacDonald, justament relacionat amb el que comentava el Joel, en bona mesura, enmig d'aquestes mesures que s'estan prenent al voltant de criminalitzar les persones de fora. Amy MacDonald és una de les cantants que més s'ha pronunciat públicament al voltant de la necessitat de denunciar el racisme en totes les formes que tingui.

0: Títols d'aquest dimecres amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
1: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
2: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
0: A Veneçuela ja són malauradament 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició dels bombers de la Generalitat.
4: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora. Està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina doncs, a avaluar l'estructura.
0: Aquí, la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la parella del fundador de Mango i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill Jonathan després de la caiguda del seu pare.
1: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
5: Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora amb la Maica Navarro. La Fiscalia Anticorrupció, mentrestant, considera demostrat que l'exministre Fernández Díaz sí estava al capdavant de l'operació per espiar Luis Bárcenas i robar-li informació suposadament comprometedora ara sobre la Caixa B del Partit Popular.
3: Ha estat a la sessió d'ahir en el judici del cas Kitchen, César de Ribas, fiscal.
6: Estava dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: I ho hem sabut a les últimes hores, les temperatures globals de tota la superfície del mar d'aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord.
1: Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de

0: Vigilància Marina de Copernicus. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
1: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics. Perquè, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
2: I a partir d'avui, la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
2: El mateix dia que Brussel·les comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units.
0: La majoria dels productes nord-americans podran vendre's aquí sense pagar arancels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un arancel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
2: I mentrestant, pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve allà on havien demanat com a primera opció.
3: La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
2: I el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita en el marc del Festival Grec.
0: És un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.
2: Val la pena que fem un cop d'ull a les portades de la premsa. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: Avui la paraula regularització apareix a bona part de les primeres pàgines del dia.
5: Sí, Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i El Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada el cas Andí, que és la gran foto de portada del diari del grup Godó. Hi veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andí dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i El Periódico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde, Isabel Pantoja i El Periódico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. I es pregunta, no som responsables de res? Per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui recordem-ho, ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: Doncs parlant de temperatures, avui a Sant Sadurní d'Osor Mort, a Osona, es desperten amb 14 graus, però al migdia arribaran els 32. A Querol, a l'Alt Camp, si fa no fa, en tenen 13, i a la tarda arribaran encara més, els 35. Avui és el primer dia de juliol, sol estiuenc, a la tarda algun ruixat, però... Tomàs Molina, bon dia.
6: Més aviat ruixadets aquesta tarda, entre les 2 i les 5, cap a l'àrea del Vallès i cap al vespre, també a l'interior de les comarques gironines. En conjunt, però, el dia serà assolellat, amb màximes que, com a molt, arribaran els 35-36 a les Terres de l'Ebre.
2: I ara que s'ha acabat el termini per presentar sol·licituds en el procés de regularització d'immigrants, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. Acaba el procés de regularització de migrants a Espanya i hem sabut que s'han rebut el doble de sol·licituds a les esperades pel govern. Això ja és una dada simptomàtica, perquè demostra que el govern espanyol o no sabia la quantitat d'il·legals que tenia el país o no volia fer-la pública. Al seu torn, resulta un pèl surrealista que Pedro Sánchez hagi dit que afavorirà la integració d'aquests nous conciutadans amb un pla de 500 milions d'euros destinats a coses com, per exemple, un pla de formació professional de 100.000 places o el reforç de les llengües cooficials amb una partida de 30 milions d'euros. No cal ser un geni de la gestió per veure que aquesta quantitat és absurdament insuficient per integrar 1 milió de persones que porten molt de temps al país treballant en condicions precàries i il·legals. I després hi haurà algun geni que encara se sorprengui de l'auge de l'extrema dreta. Les coses no es poden fer pitjor.

0: Mèxic està organitzant, juntament amb els Estats Units i el Canadà, el seu tercer Mundial, però el que va organitzar Mèxic l'any 70 sonava així, Montse.
1: Sí, la cançó no enganya. Fútbol México 70, de los hermanos Zavala, va ser la cançó d'aquest Mundial. Enmig de la guerra del Vietnam, de la Guerra Freda i de les dictadures militars d'Amèrica Llatina, Mèxic es va convertir en el primer país que organitzava uns Jocs Olímpics i un Mundial de futbol de manera consecutiva. El de Mèxic 1970 va ser el primer Mundial en colors transmès per televisió a tot el món.
2: Fútbol México 70!
1: En aquest Mundial del 70, el Brasil es va proclamar campiona del món, el seu tercer títol en quatre Mundials consecutius, amb Pelé com a líder d'aquell equip. Beckenbauer i Bobby Charlton també es van donar a conèixer en aquell Mundial.
0: Això en aquest Mundial de Mèxic del 70, però els matiners de Catalunya Ràdio, amb qui heu parlat aquest matí, Canalies?
3: Good morning. Doncs mirem, connectat amb New York. En Jan Tellet és un periodista que hi ha anat a viure 9 mesos. De fet, d'aquí un mes torna cap a casa i ens ha resumit la seva experiència en una de les ciutats més emblemàtiques del món. Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
4: Doncs mira, doncs, si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble.
3: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
4: Doncs sí. No ens hem enganyat.
3: No ens enganyis. O sigui, no ens enganyis.
4: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
3: Ai, que bé. Farem un Good Morning Matiners des de l'any que ve.
0: Des de Nova York.
3: Des de Nova York. No em masets a Manhattan.
0: On són festes avui, Canalia?
3: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Avui a 9:45 hi haurà a Can Solà el concert de la coral La Lira, aquells meravellosos 80. Mm. Ai, Soler, quan acabi el concert...
5: Però no havia nascut jo encara.
3: Sí, no. Sí, havia, ja t'havies haver casat i tot.
5: I separat.
3: Quan acabi el concert, alerta perquè hi haurà coca de forner i cava per tothom.
0: Vinga. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
6: Doncs el vídeo promocional de la nova pel·lícula de Spider-Man, que s'estrenarà a finals de juliol amb Tom Holland, i on apareix, atenció, Leo Messi.
7: Oh, you're Messi.
8: Yeah, kid, he knows.
7: Sí? What are you doing here?
8: Spider-Man.
6: Messi apareix en una cafeteria de Nova York buscant Spider-Man i es troba amb Holland fent de Peter Parker.
0: És, el molt, vídeo... fan, és molt fan de Messi, Holland. És molt, molt
6: és
0: fan
6: molt,
0: de Messi.
6: Molt fan. No sé, en aquest cas, si Messi és tan sí. fan i va tant al cine de dia. El vídeo, evidentment, ja ve la volta al món, coincidint que aquests dies s'està jugant al Mundial i Messi és un dels protagonistes. I, per cert, a les xarxes, més enllà de fer-se viral, també s'han riuen de les poques paraules de Messi al vídeo. Deu, de fet, només sí, 3 vegades. I destaquen que Shakira és l'única persona que ha aconseguit fer parlar en anglès el jugador en la presentació precisament de la cançó del Mundial, Dai Dai.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de Marc Lladó, del Vendrell. Explica que l'Ajuntament ha canviat la ubicació d'uns contenidors a la zona propera a Calafell Platja, però que molta gent continua llançant les bosses d'escombraries al mateix lloc, que és davant de casa seva. Per tant, durant dies s'han acumulat residus al terra, provocant problemes d'insalubritat i males olors.
11: Deixen l'escombraria allà i llavors això ja fa efecte cadena. Un la veu i llavors deixa un altre, fins que ja es comparteix amb un abocador. Llavors el que vam fer, vam trucar a l'Ajuntament, no ens van acabar de donar cap solució, vam trucar a la policia, ens van dir que no podien fer res. I això ha anat de dissabte a enterrat a passar a recollir-ho.
10: L'Ajuntament del Vendrell defensa el sistema de recollida de residus al municipi i assegura que està vetllant per frenar casos d'incivisme que deriven en situacions com les que explica el Marc. Diuen que en els últims 2 mesos la policia local ha interposat 42 sancions per incivisme.
9: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
12: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir el semestre en una sessió a l'alça. L'IBEX va guanyar un 0,44% fins als 19.470 euros. Així salta el mes de juny amb una crescuda del 6%. La borsa alemanya va tancar amb una pujada de l'1,5%. A Wall Street, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va sumar prop d'un 2%. I aquest matí els parquets asiàtics es tenyeixen de verd gràcies als bons resultats macroeconòmics de la Xina. La borsa de Xangai suma un 1% i el Nikkei de Japó un 0,60. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants del govern espanyol.
17: Considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. El Suprem ha decidit, doncs, fer la consulta a Europa arran dels recursos presentats pels governs populars de l'Aragó i el País Valencià contra aquest procés de regularització. La Moncloa respon que el procés és plenament compatible amb la legislació europea i amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, en declaracions d'aquesta emissora.
18: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
19: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
17: La decisió judicial es va fer pública just ahir, l'últim dia del termini de regularització. També ha coincidit amb la presentació d'un pla d'integració del govern espanyol dotat amb 500 milions d'euros. Busca preservar la cohesió social davant els discursos d'odi i promoure una integració ordenada. Pedro Sánchez qualificava el col·lectiu de clau, però també els posava deures.
20: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen.
17: En total, el procés de regularització s'ha tancat amb més d'un milió de sol·licituds.
15: Mentrestant, als Estats Units, el Tribunal Suprem tomba l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
17: I suposa un revés contra la política migratòria de Trump. Volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants sense papers o els que hi són de manera temporal. El partit de Trump justificava el president nord-americà posant com a exemple el que es coneix com a turisme de part.
15: Aquí, en el cas Andic, la jutge demana clonar el telèfon mòbil de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que van trobar el seu fill pocs minuts després dels fets.
17: La jutgessa també va escoltar ahir la terapeuta de la família, tot i que en un primer moment va apuntar una possible influència seva en la mort de la Muda Mango, va declarar en tot moment com a testimoni i descarta citar-la com a investigada. La vídua d'Isaac Andic també va declarar més de dues hores i va haver de respondre sobre les suposades males relacions entre pare i fill. Els altres dos testimonis van ser els excursionistes que van explicar que Jonathan Andic estava en estat de xoc quan el van trobar. Per divendres està prevista la declaració de les dues filles d'Isaac Andic i germanes de l'investigat i d'un psiquiatre també que va visitar en una ocasió els dos implicats a petició de la terapeuta familiar.
15: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Tapero, també ahir defensava la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos.
17: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Tapero va sortir al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, que va acusar l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic.
21: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
15: I les temperatures globals del mar aquest juny tornen a ser de rècord. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
17: Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus. Aquests 21 graus de l'aigua del mar és un 0,1 grau més del que va arribar el 2023 i el 2024 a l'aigua del mar. Darrere hi ha el canvi climàtic i el fenomen meteorològic del Niño. El director del servei de canvi climàtic Copernicus, Carlo Buontempo, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
22: Havent afegit tant gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
17: Buontempo defensa alhora que mai l'ésser humà havia tingut tant coneixement com ara sobre la previsió meteorològica.
15: Els acusats del cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona.
17: L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batestesa i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
2: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
17: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Martínez Pérez, també imputat, s'ha acollit el dret a no declarar. La fiscalia demana penes entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
15: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners.
17: Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat.
15: Girona, Laia Claret.
4: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentada almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
17: El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que aquest avançament de calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
23: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
17: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
15: I comencem la crònica cultural parlant de teatre.
6: Perquè el Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment, Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas.
15: Marta Vivas.
24: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen, les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarsau i Jordi Boixaderas es posen al capdavant d'aquesta família que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigit al públic, des d'allò més banal i quotidià a allò més transcendent.
25: Que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic.
26: Existeixen a totes les famílies, d'alguna manera, aquests dos mons. Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació.
24: La truita és molt més que un àpat o allò que surt de la norma. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: I atenció a això, perquè la nova pel·lícula d'Albert Serra està a punt a finals d'any o, com a màxim, a principis del 2027.
6: Així ho ha anunciat Albert Serra en una entrevista a 3Cat Info. Fa temps que se l'espera, perquè inicialment es pensava que la pel·lícula competiria a Cannes aquest any, però encara caldrà esperar uns mesos per veure la primera pel·lícula en anglès.
15: Marc Garriga.
27: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
28: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tot el dia.
27: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Lav Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I un nom, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
6: El patronat del museu va aprovar ahir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros.
15: I els esports, Montse Raya.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, ha superat l'Equador 2-0, Noruega 1, Costa d'Ivori 2 i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial, a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 2 del vespre, Bèlgica, Senegal i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu marxa i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
3: Avui comença la nova etapa de Joan Laporta com a president del Barça amb molts reptes per davant. Entre ells un de molt llaminer. Inaugura el nou Camp Nou, la gran il·lusió d'aquesta junta, que va decidir començar les obres en un moment que certament pocs aconsellaven fer-ho. Però també serà el moment de veure si mantenen la promesa electoral de no pujar els abonaments a l'estadi, perquè l'altre repte que tenen és l'econòmic, amb uns ingressos de rècord, però també amb un deute que no para de créixer. Veurem si en els pròxims anys i en aquest mandat s'obre o no el debat de la societat anònima com a model de club. I serà també el mandat del relleu de Laporta. Caldrà estar molt atents als moviments que hi hagi dins la junta directiva que puguin potenciar certs perfils d'alguns directius en concret. Podrà seguir viu el laportisme sense Laporta? Això ho veurem d'aquí uns anys.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Aquesta hora fem un repàs de com es lleva el país. Als Alfacs, al Montsià, 25 graus de temperatura. A Òdena, a Noia, 20 graus de temperatura. A Gisclareny, al Berguedà, 16 graus en aquest moment. Un matí, doncs, una miqueta més fresquet cap a l'interior, cap a l'àrea del Pirineu, encara força càlid, de nit tropical en la façana litoral. Un dia avui marcat en general pel sol, aquest principi del mes de juliol, a la tarda amb alguns ruixadets. De fet, hi haurà algun ruixat que entre les 2 i les 5 de la tarda pot afectar algunes zones del Vallès i la Selva, i de cara al vespre, entre les 8 i, de fet, durant la nit, podria afectar també l'interior de les comarques gironines. A bona part de Catalunya, però, el dia serà assolellat i les temperatures més altes correspondran a les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar fins als 35 o 36 graus.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
10: I no ens en volem perdre detall.
9: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
9: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
12: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
9: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
12: Aixeca els dos braços.
9: Algú podrà amb Pogacar...
29: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
30: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
29: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
31: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
29: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
31: Bona tarda.
5: Catalunya migdia.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les 2.
29: I a partir de les 3...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
29: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
6: A 2:15 de 9 obrirem l'agora amb el cas Andic.
1: Analitzarem les declaracions de la terapeuta familiar i la vídua del fundador de Mango. En parlarem amb la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro.
2: També abordarem les discrepàncies dins del PP sobre si s'ha girat full del procés. L'entorn d'Alberto Núñez Feijóo ho ha deixat caure per acostar-se a Junts, però des del PP català neguen que sigui així.
1: A 9:45 ens fixarem en els ofegaments a les platges. Què es pot fer per evitar-los? Ho preguntarem a l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
2: A partir de les 10, l'última passejada de la temporada amb Albert Tom i secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. I a les 11, entrevista Maria Oliver, una de les fundadores de la primera banda de Latin Kings a Espanya.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir a temes pendents vam rebre dos ciutadans il·lustres de Badia del Vallès, Sergio Busquets i el Mago Pop. Amb ells vam recordar com va ser la seva infantesa al municipi.
10: Com estàs?
13: Mago Pop!
10: Recordeu-lo, la malla és meravellosa.
13: Sí.
10: I fica una mica de... malla al nostre món.
14: Uau. T'he vist una foto a Instagram que vas amb un avió privat.
4: Aquesta porqueria de frase que acabes...
10: És un avió màgic, Ricard. Sí.
14: Qui són els Sebas i el Pepe que deies?
10: Els dos Lluies, que has parlat ara, Ricard. Dos Lluies.
14: Dos fills de Badia del Vallès, no? El Sebastián Moral, del Tribunal Suprem, i José María Macías.
10: Sembla producte de la màgia.
4: Sí.
10: Perquè la màgia existeix avui.
16: No t'ho trobes màgic i bonic, tu, oi, Mago?
4: I meravellós.
10: Perquè tot està ple de màgia.
4: Ets un follet. Vale.
10: A mi a l'escola també m'acusaven.
16: Un folletic.
10: I va ser així com vaig aprendre a desaparir-hi davant les vostres ulls.
16: Sí, sí.
10: No l'intenteu buscar resposta. És la màgia. Així que 3, 2, 1...
16: Què ha passat?
14: Però què fas?
10: És la màgia.
13: Està sota la taula.
14: A veure,
16: home, però no... no.
13: Està...
16: Surt d'aquí.
4: Cap a 11:15. Més temes pendents.
15: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
18: Avui és un bon dia per a desitjar-vos bones vacances. A qui les tinga clar. Comença l'època en què Instagram s'ombli de postureig. Les típiques fotopeu a vora mar i els vidiets menjant un gelat o agafant un avió. Però aquest és un missatge per a tota aquesta gent que ha de seguir treballant i que tindrà poques vacances o directament no les tindrà a l'estiu. Ànim. Penseu en la calora màxima que cau i en lo car que està tot. Sé que no és massa consol, però jo ho he intentat. Ha estat un plaer per a mi ser el bon dia de cada dimecres. Ens escoltem molt pronte.
15: I el segon, el Joan Foguet.
19: Mireu, no m'agrada gaire l'estiu, no m'agrada gens la calor, perquè treu el pitjor de mi, perquè no m'agrado, i perquè, de fet, això em fa col·lapsar. I em poso de mal humor. I no és només per la calor. Aquesta és l'excusa per parlar d'això, de quan tot se'n fa muntanya. Però hem de treure el millor de cadascú, perquè no hi ha alternativa. I per què diu el poeta que hem de saber afrontar el fracàs i l'èxit de manera paral·lela? Perquè són dues impostures. Perquè ningú té tants èxits ni tants fracassos com es pensa. Doncs això, nois. Avui pot ser un bon dia per decidir que avui és un bon dia. I demà, i l'altre, i el de més enllà. Yeah.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. El juliol comença avui. 1 de juliol, una jornada en què tindrem sol, algun ruixadet a la tarda i amb la temperatura que, en principi, es va normalitzant per l'època de l'any. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Avui un dia de sol en conjunt en tot el país, amb restes però d'aquesta inestabilitat que pot donar algun ruixadet cap al Vallès durant la primera part de la tarda i al vespre nit en algun punt de l'interior de les comarques gironines. Avui les temperatures més altes arribaran als 35-36 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Arrenquem el juliol, per tant, després d'un juny de molta, molta calor. Ja ho teníem tots plegats, aquesta sensació, però és que ara les dades ho confirmen, ho apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, que diu que 7 de cada 10 estacions del Meteocat han registrat alguna nit tropical, és a dir, per damunt dels 20 graus. Això feia més de 20 anys que no passava. També hem arrencat l'estiu amb l'aigua de mar més calenta que mai, en aquest cas fregant els 21 graus de mitjana, segons el Servei Europeu del Canvi Climàtic, Copernicus.
2: Una temperatura alta de l'oceà vol dir més energia per tots aquests fenòmens extrems meteorològics, que, clar, té una gran temperatura que es queda allà i que pot suportar una convecció, núvols més poderosos, unes tempestes més fortes.
0: I això és important. Aigua del mar més calenta vol dir més tempestes i tempestes més potents. Aquesta és l'alerta que llançava el director de Copernicus, Carlo Buontempo. Aquest és un dels temes del dia, aquestes altes temperatures i els efectes, per, d'alguna manera, que afecten, valgui la redundància, a tota aquesta situació que hem d'afrontar, però l'altre gran tema d'aquesta setmana és, evidentment, el procés de regularització d'immigrants que va engegar el govern espanyol i que ara s'ha culminat. Aquest tema pot convertir-se, o com a mínim va camí de convertir-se, en una picabralla judicial. A instàncies d'algunes comunitats governades pel Partit Popular, ara el Tribunal Suprem estudia portar-ho als tribunals europeus, bàsicament amb l'argument que la regularització que ha ordenat el govern de Pedro Sánchez podria xocar amb la legislació comunitària. Alguns experts, però, no ho tenen tan clar.
3: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia.
0: Precisament la gestió de la immigració, a banda del que deia la politòloga de la Pompeu, Gemma Pinyol Jiménez, i l'Observatori, i Diego Boza, de l'Observatori de Dret Públic de la UB, precisament la gestió de la immigració, dèiem, ha estat el principal tema que han callat les negociacions entre el Partit Popular i Vox a Andalusia.
5: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació. Amb el periodista Pablo Montesinos, avui al matí de Catalunya Ràdio, analitzarem com estan les coses entre els populars i l'extrema dreta. Ara que Vox, a més, ha afegit una proposta més per acabar de rematar aquesta ofensiva d'aquests últims dies. Vox planteja que no es permeti votar als espanyols que viuen a l'estranger. Avui tenim sessió de control al Parlament de Catalunya i a Madrid continua la pressió contra Pedro Sánchez. Pressió també interna. Un dels seus crítics habituals, Emiliano García Page, president manxec, avui concedeix una entrevista al periódico.
6: La gran pregunta es, no somos culpables de nada, no somos responsables de nada de lo que está pasando. Todo es una conjura mundial. No hay nada de lo que debamos arrepentirnos.
0: I sobre el cas Andic, analitzarem durant l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro, les declaracions dels primers testimonis.
7: Julia, ¿qué ha declarado?
0: Aquest era el moment en què sortia del jutjat de Martorell la terapeuta, de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts, però, en contra del que s'havia especulat, en va sortir com a testimoni, exactament igual com hi va entrar. Això tots els informes policials que apunten que podria haver tingut una influència en la mort del fundador de Mango. A la Maica Navarro també parlarem de les paraules del director dels Mossos, Josep Llistre, però ahir, en aquest programa, sobre el repunt de tirotejos.
8: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: I analitzarem per què la Generalitat ha demanat al govern espanyol endurir el codi penal per tinença d'armes i cultiu i tràfic de marihuana i, sobretot, quina és la posició del Ministeri. El Mundial, aquesta mateixa nit, Mèxic, una de les anfitriones, s'ha classificat pels 8 anys de final. Han superat 2-0 l'Equador. Abans, França ha tornat a demostrar que és una de les favorites.
9: 3, Lise, Dembélé, Mbappé, Mbappé, Mbappé! Mbappé que ha trouvé la clé! Com
0: 3-0 en un partit contra Suècia, on Kylian Mbappé ha marcat 2 gols. França jugarà els vuitens de final contra el Paraguai. En el menú d'avui, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. Això avui, que llimiant el Pallars Jussà, el sol ha sortit quan faltaven 6 minuts per 6:45, i a Pinell de Brai, a la Terra Alta, es pondrà a 4:15 de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: 5 dies.
11: És el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts, la Generalitat Valenciana, el Govern de l'Aragó i l'Advocacia de l'Estat, perquè argumentin si creuen que la regularització d'immigrants és contrària o no a les normes europees en aquesta matèria.
12: Si conclou que sí, el Tribunal portarà la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Suprem s'ha decidit a obrir aquesta porta, ara que s'ha acabat el termini per demanar acollir-se al procés. Mentrestant, el Govern espanyol accelera els tràmits de les sol·licituds.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: El Tribunal ha fet aquest pas després que el Govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret de regularització del Govern espanyol. El Suprem té dubtes sobre l'encaix d'aquest procés amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les. Una regularització que Pedro Sánchez defensa per raons humanitàries, econòmiques i demogràfiques.
14: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
13: La Moncloa insisteix que la norma és compatible amb el dret europeu, descarta que les mesures cautelars, si s'adopten, afectin els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal, i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No des de l'estranger.
15: La dreta espanyola continua carregant contra l'ampliació del cens electoral. D'una banda, PP i Vox carreguen contra la coneguda com a Llei dels Nets, que dona la nacionalitat i, per tant, el dret a vot a prop de 2,5 milions de descendents d'exiliats que no viuen a Espanya.
11: El partit d'ultradreta ha anat una mica més enllà i també ha demanat a la Junta Electoral Central que no es permeti el vot per correu des de fora les fronteres de l'Estat.
0: Para els peus.
12: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement.
0: Washington, Oriol Serra.
16: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés.
17: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
16: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 1,000 milions de dòlars.
15: Són els ingressos que Donald Trump ha declarat només durant un any i que estiguin relacionats amb les criptomonedes. Així consta l'informe financer que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental. Part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar.
11: Per cert, que a partir d'avui la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot continuar operant a la Unió Europea perquè no té autorització de cap dels estats. Qui tingui inversions haurà de retirar els diners o transferir-los a altres plataformes.
0: Augmenta
12: la quantitat que deuen els grans morosos a l'Agència Tributària. El tancament del 2025, més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Gonde i Joan Gaspar.
0: Encara no.
15: Des d'avui i fins a finals d'any, Irlanda assumeix la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i durant aquests 6 mesos no té previst abordar l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ambaixadora irlandesa aclareix que no es farà fins que hi hagi consens entre els estats.
0: I entra en vigor.
11: Avui la Unió Europea comença a aplicar l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria de productes nord-americans es podran vendre als 27 estats sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tenen un aranzel màxim del 15% quan s'exporten als Estats Units.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: L'acord signat l'estiu passat va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
10: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre complix els seus compromisos.
18: Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Comença a cobrar.
12: A partir d'avui, la Unió Europea, una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris, són, per exemple, les compres que es fan a les plataformes xineses Shein, Temu o AliExpress.
15: Fins ara, si no arribaven als 150 euros, estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin.
0: S'encareix.
11: A partir d'avui, 10 cèntims el litre de gasolina i 2,8 cèntims el de gasoil. L'increment es deu a l'eliminació de la rebaixa de l'IVA dels carburants que el govern espanyol va implementar al març per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui torna a ser del 21%.
0: Silenci.
12: És una de les imatges més repetides aquestes primeres hores, aquestes últimes hores a Veneçuela. Els equips de rescat necessiten el màxim de silenci possible per trobar gent viva sota la runa. En les últimes hores, 6 dies després del terratrèmol, encara s'ha pogut rescatar amb vida un nen de 3 anys.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
19: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
20: Que vuelva a temblar. Y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
21: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo. Ya no.
19: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000. Des de Caracas, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Clonar els telèfons.
15: Després de les primeres declaracions dels testimonis en el cas Andy, la jutgessa ha demanat una còpia del telèfon mòbil de la parella de l'empresari i dels dos excursionistes que es van trobar el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident.
11: També va declarar la terapeuta, una compareixença que va ser molt llarga i, tot i les sospites que va poder influir en el comportament de Jonathan Andy, va sortir del tribunal sense estar investigada.
0: Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
22: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida. Declaració també llarga, més de 2 hores, de la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit que es fes una còpia del seu mòbil a petició de la jutge. També va demanar aquesta còpia als dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic minuts després que el pare caigués muntanya avall. Van declarar que estava en xoc i bloquejat. La magistrada ha demanat a la policia una reconstrucció de la caiguda mortal. Des de Martorell, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Intercanvi de crítiques.
12: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos d'Esquadra. I en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, rebat les crítiques de Francisco Marco, pèrit de la defensa de Jonathan. Sentim primer Marco i la resposta de Trapero.
23: Existe un policía que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación, que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente.
24: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: A la tardor.
15: És quan el Tribunal Constitucional preveu resoldre el primer recurs d'empara per la no aplicació de la llei d'amnistia. Ho va anunciar ahir en aquest programa José María Macías, magistrat encarregat de la ponència de la sentència sobre Jordi Turull.
25: Podem comptar que a partir de principis de la tardor estarem en posició de poder tirar el tema endavant.
0: Estabilitzat.
11: L'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. No hi ha hagut ferits i tots els treballadors que hi quedaven han pogut sortir pel seu propi peu.
0: I torna el Willy Wonka original.
26: For the first time in decades,
12: I això ha despertat polèmica a les xarxes perquè Netflix recrearà amb intel·ligència artificial la veu de l'actor Gene Wilder mort el 2016 pel nou reality inspirat en Charlie, la fàbrica de xocolata.
15: Tot i les crítiques, la iniciativa té l'aprovació de la família de Wilder. L'estrena serà el 23 de setembre.
0: I queda menys.
11: Per veure la nova pel·lícula d'Albert Serra en una entrevista a aquesta emissora, ha dit que estarà a punt de finals d'any o com a màxim a principis del 2027.
0: Marc Garriga.
1: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tot el dia.
1: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filipí Laf Díaz, produïda per ell. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Montserrat, bon dia.
11: Bon dia.
0: Mèxic a vuitens.
11: Aquest matí ha superat l'Equador per 2-0. Abans, França referma com a favorita 3-0 contra Suècia i Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori.
0: Ara, Anglaterra.
11: A les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo. També avui al Mundial a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos, també ha plegat Bielsa de l'Uruguai.
0: I avui, que és 1 de juliol, a les últimes hores ha nascut la Júlia, amb 3,55 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jana, amb 2,660 quilos, en aquest cas, a casa seva, a Sant Antoni de Vilamajor. Benvingudes a la vila, benvingudes a la vida, i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 18 graus a Manlleu, 21 a Sant Quirze del Vallès i 23 a l'Hospitalet. Carreteres, Calvià Serra.
4: Cua a l'AP7 a aquesta hora entre Cerdanyola i Sant Cugat en sentit sud per un accident que talla un carril.
3: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, convocades 40 places de maquinista per portar els trens de la nova línia R Aeroport, que connectarà en 20 minuts la T1 amb el centre de Barcelona cada quart d'hora.
4: Un servei operat per Ferrocarrils de la Generalitat previst per al primer semestre de l'any que ve.
5: Més endavant es contractarà el personal d'atenció al client de les estacions. Carles Ruiz és el president de la companyia.
6: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les dues terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important.
3: Més notícies. Al Vallès Oriental, moció de censura a Vilanova del Vallès, amb dos regidors d'Impulsem que trenquen el govern.
4: Josep Casals, fins ara regidor de Dinamització Econòmica, és el candidat a ocupar l'alcaldia fins a final de mandat amb el suport dels 5 regidors d'Unitat, que fins ara estaven a l'oposició.
3: Noves troballes a la cova gran de Collbató obren la porta a estudiar el mesolític a Montserrat.
5: La campanya d'excavació d'aquest juny identifica nivells de sediments entre 6.400 i 11.200 anys d'antiguitat a l'interior de la cavitat. Ho llegim a la premsa del Baix.
3: I Mollà tanca avui, 1 de juliol, els contenidors d'orgànica i rebuig.
4: Aquestes dues fraccions passen a anar amb targeta identificativa.
5: Amb l'objectiu d'incrementar el percentatge de recollida selectiva i reciclatge.
3: Cultura. Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival. El festival LGBTIQ i més, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països.
4: De l'1 al 9 d'agost, amb més de 50 artistes com ara Anne Louise, Nina Flowers o Brady Prince.
3: Més cultura, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona.
5: El patronat del museu ha aprovat el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional.
4: El patronat ha destacat la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat.
3: I dues més de cultura. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado. D'entrada amb Taburete al Festival Nits d'Occident al Palau de Pedralbes, serà a les 10 del vespre. I també teatre, torna a Barcelona, Una noche sin luna, un muntatge sobre Federico García Lorca amb Juan Diego Boto al capdavant. Es pot veure al Teatre Tívoli fins al 26 de juliol, però ja no queden entrades. 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
11: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa. Avui la paraula més repetida és regularització. El diari Ara titula que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i escriu que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem. També en portada, el cas Andic, és la gran foto de portada del diari del grup Godoy. Veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant en unes escales. Al peu de foto hi diu la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. L'Ara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. La Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja. I el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, que diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res. I per acabar, El País titula que el mes de juny s'ha acabat amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
13: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: el 12, el 19, el 34, el 44 i el 50, i els sols, el 3 i el 8.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: Roger, com estàs? Bon dia.
16: Bon dia.
0: A les històries del Mundial, avui el partit entre les dues Alemanyes.
16: Mundial d'Alemanya 1974, en plena Guerra Freda, arriba la bomba al sorteig. Alemanya Occidental contra Alemanya Oriental a la fase de grups. Un partit per representar la lluita entre el capitalisme i el comunisme. A una banda, Alemanya Occidental, plena d'estrelles, Franz Beckenbauer, Gerd Müller... L'Oriental no té grans noms, però sí l'obsessió comunista per l'esport com a propaganda que fa que estiguin molt preparats. Després de les dues primeres jornades, totes dues seleccions ja estaven classificades, però el 22 de juny a Hamburg es jugarien la primera plaça del grup.
0: Quin era el clima, Maiol?
16: Doncs bastant cordial dins sí. El que és la Guerra Freda. Els dos països es reconeixien prèviament, entre els jugadors hi regnava la camaraderia, però políticament tothom ho volia aprofitar. Alemanya Oriental va enviar 1.500 persones a veure el partit, totes seleccionades prèviament, amb els antecedents revisats, fidelitat al règim, situació familiar i, per si de cas, amb agents de l'Stasi entre la tripulació. Futbolísticament, el partit tenia una paradoxa. Qui guanyava aniria a un grup amb Brasil, els Països Baixos i l'Argentina, i qui perdia amb Polònia, Suècia i Iugoslàvia. Va ser més aviat fluix i defensiu, sense gaire direcció, fins que al minut 77...
17: Spamassa...
16: Spa va cercar-se una pilota a l'àrea i fa l'únic gol del partit. El règim ho ven com una victòria del comunisme sobre el capitalisme i Spa Basser es converteix en heroi nacional del país. Per cert, per això que va acabar fugint a Alemanya Occidental aprofitant un partit de veterans. En canvi, a l'altra banda de la frontera, la derrota s'assumeix com un fracàs, però més aviat esportiu, en una selecció que aspirava a guanyar i va servir d'alguna cosa.
26: It's all over! West Germany has won the World Cup!
16: Perquè l'Alemanya de Beckenbauer acaba guanyant el Mundial derrotant a la final la mítica Holanda de Johan Cruyff, més recordada, per cert, que aquella Alemanya.
0: Sí.
16: En canvi, tot i l'èxtasi de la victòria en la fase de grup, els orientals cauen en la segona fase del torneig. Amb els anys, el relat ha quedat com que les dues seleccions van guanyar, una en la batalla ideològica i l'altra en la futbolística.
0: Gràcies, Maiol.
27: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
28: Ahir, la xifra que germana els gats i les gotes era 4. Avui dimecres, el primer Enigmàrius de juliol, sense punts però amb premi, fa la xifra que destarota les parelles en no res, de 4 lletres. La xifra que destarota les parelles en no res, 4 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui el monòleg del Marc Giró, el seu programa Cara al Show.
10: La fidelitat a un mateix, passi el que passi i malgrat tot, i sense fer mal. Això va ser el que vaig pensar a nit veient el monòleg de Marc Giró al seu programa a la Sexta, on una vegada més vaig ser en defensa del català i dels catalans i de totes les llengües cooficials front a les crítiques espanyolistes de sempre i utilitzant aquesta barreja d'ironia i seny tan difícil d'armar a televisió. Estic segura de que li va molestar a moltíssima, moltíssima gent.
0: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la regularització d'immigrants, el Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Molt lluny.
1: La pel·lícula de Gerard Toms la protagonitza un aficionat de l'Espanyol que després d'un partit de Copa de la UEFA decideix quedar-se a viure a Utrecht, als Països Baixos. Allà ha de sobreviure sense saber l'idioma, sense diners i, per tant, compartint el dia a dia amb molts immigrants africans. Ofereix una perspectiva molt interessant sobre què significa trobar el teu lloc al món, com pots recórrer el camí per incrementar la confiança en tu mateix i així també estimar millor els altres. El protagonista és Mario Casas, que demostra que és molt millor actor del que molts pensen. De fet, es va endur el Gaudí per aquest paper. Molt lluny. Es pot veure a Movistar Plus i a Filmin.
17: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
20: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
21: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament.

0: Dos quarts i... em fa dos minuts per dos quarts i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
1: Bon dia al Barça femení.
2: Felicitats al Barça femení, però vamos, no es pot anar així pel món.
3: La Mireia Calventell.
1: L'equip femení del Barça, flamant campió d'Europa, de Lliga i de tot en general, és protagonista del dia perquè una altra de les seves jugadores importants ha anunciat que se'n va del club, Salma Parayuelo.
0: I recordem que la temporada que ve tampoc no seran a l'equip ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Batlle.
4: Tiene que ser yo un poco preocupada por esto que pasa.
0: Home, Carolina Graham Hansen, com estàs? Bon dia.
4: ¿Por qué todas he sido de Barça?
1: ¿Qué?
0: Crec que pregunta per què se'n van totes del Barça.
1: Ah, hosti, doncs no ho sé, això se li hauria de preguntar a algú del club. M'imagino que deu ser una qüestió de diners.
4: Ay, yo soy preocupada porque es ir a toro, pero no vienes nada aquí. Entonces digo, penso el setembre, llego aquí y dice, ¿on son la dona?
1: Sí, on són les dones, no? M'imagino que el Barça fitxarà recanvis per totes aquestes jugadores que se'n van.
4: Ja, però és de perquè Alon dina de part de su feinació, no?
1: Què?
0: Això tampoc ho entès.
4: No, he pagat poc a Barça, a mi.
1: Ah, que si el Barça et paga poc a tu. Ah. No ho sé. Ho hauries de mirar.
4: Que se voy a revistes, porque a lo mejor es yo tonta que gano menos dinero de toro para la lentilla.
0: No cal que revisis res, no. Caroline. Només faltaria que ara marxessis tu, No fotem.
4: Sí, però penses aquí, Barça és la sol cada dia, el comes, la ganta, casi toro bueno.
1: Clar, té moltes coses bones, Barcelona i Catalunya en general.
4: Sí que es verà que últimament hi ha un poc de rama de fuego everywhere i la ganta mata en calles.
0: Bueno, tampoc n'hi ha per tant, no exagerem,
1: Va ser un dia, va ser un dia,
4: aquí,
1: o dos.
4: La tapa, o ramen.
1: Tres.
0: Dos quarts de vuit.

0: Avui la immigració continua centrant bona part dels debats a la política espanyola. D'una banda, el Tribunal Suprem estudia si porta la justícia europea al procés de regularització de persones migrants en sospitar que pot xocar amb el dret comunitari. Això d'una banda. De l'altra, el Partit Popular i Vox continuen carregant contra el govern espanyol per, suposadament, inflar el cens electoral amb la llei de nets que permet votar els descendents dels exiliats que no viuen a Espanya. De fet, Vox ha demanat directament que no es deixi votar per correu des de l'estranger. Però és que, a més, la immigració també ha fet encallar la investidura a Andalusia.
1: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
0: Demà dijous, Moreno Bonilla se sotmetrà a una segona votació després que, com sentíem, no superés la primera. Si també fracassa la votació de demà, arrencarà un compte enrere de 2 mesos abans que s'hagin de repetir eleccions. I també analitzarem avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, les primeres declaracions de testimonis del cas Andic.
2: Julia, que ha declarado. La declaración larga, Julia.
0: Així sortia del jutjat de Martorell la terapeuta de pare i fill. Va respondre les preguntes de totes les parts durant 2 hores i 40 minuts i, en contra del que s'havia especulat, ara mateix continua constant com a testimoni. En parlarem una mica abans de les 9 amb la Maica Navarro. Recordem que d'aquesta part terapeuta hi ha informes policials que apunten que hauria pogut tenir una influència en la mort del fundador de Manco. I pel que fa als esports, Montserraia...
3: Mèxic, França i Noruega ja són els vuitens de final del Mundial. L'últim ha estat Mèxic, que ha superat l'Equador 2-0. Noruega 1, Costa d'Ivori 2. Noruega 2, Costa d'Ivori 1. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I el Barça, Ansu, traspassat al Mònaco, i Lamine Yamal, veu bé que arribi Julián Álvarez.
0: En el temps, comencem el juliol amb el retorn de la tramuntana i el mestral que ja bufa els dos extrems del país. Tomàs Molina, bon dia.
4: Molt bon dia, doncs sí, a Portbou està fent 53 km per hora, Tortosa, el mestral, 51 km per hora. Avui atenció a aquest risc d'incendis, que és molt alt en tota la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, amb la presència de vent i també amb les altes temperatures. Avui, en un dia de sol en conjunt a tot Catalunya, potser amb alguns ruixats que mitja tarda poden afectar sobretot algunes zones del Vallès i al vespre nit poden afectar també l'interior de les comarques gironines. Temperatures avui que les més altes arribaran als 35-36 a les Terres de l'Ebre.
0: I la mobilitat. Tenim afectacions a l'R11 i a l'RG1 per un altre robatori de cable. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, a retard.

0: d'uns 20 minuts a les línies R11 i RGU de Renfe a causa d'un robatori de cable de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà. De moment, Adif no té una previsió sobre quan podrà solucionar aquesta incidència. I avui també hi ha retards en l'alta velocitat. L'AVE, que havia de sortir a 6:45 del matí de Barcelona Sants cap a Madrid, està previst que ho faci amb una hora de retard d'aquí a pocs minuts. I l'AVE, que va de Figueres a Madrid, circula amb un endarreriment de 15 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, a la línia 1, la vermella, hi ha hagut una incidència en un tren a l'estació de Fondo, que ara ja s'ha solucionat, però que encara cueja, i les freqüències de pas dels combois poden ser superiors a les habituals.
1: I a les carreteres, atenció, perquè tenim un accident que complica la circulació, l'AP7. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per aquest accident. Ara els vehicles implicats ja s'han retirat al voral. Més enllà d'aquesta incidència, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, destaca A2 des de Pallejà, la B23, a Molins de Rei, C58 i C33 a Montcada, tot en direcció Barcelona. I carregades també les rondes, a aquesta hora ja, sobretot sentit Llobregat.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Esther Vera, Gemma Calvet i Nacho Corredor. 3:45 d'avui, obrim la redacció del matí per començar a repassar la premsa, vaja. I comencem, com sempre, amb les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui els diaris hi destaquen les opinions sobre el procés de regularització d'immigrants i els dubtes que ha expressat el Suprem.
4: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que el procés de regularització amb més de 1.200.000 peticions ha trencat totes les previsions.
5: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupolosos amb el dret europeu després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
4: Per la seva part, l'Ara critica els arguments del Suprem i apunta que es tracta d'una nova maniobra de la justícia per torpedinar les decisions d'un govern espanyol que percep hostil.
5: Afirma que els magistrats són un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els últims anys, la mesura trenca la confiança entre els estats perquè té un impacte en el conjunt de la Unió.
4: Per El Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta de negar els drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que l'espai Schengen, les decisions dels estats, traspassen les seves fronteres.
5: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
4: Un altre tema destacat avui als articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de Nets, que permet, recordem, obtenir la nacionalitat a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger.
5: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
4: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
1: Doncs continuem el repàs a la premsa. Volem saber què hi ha trobat avui l'escriptor Pons Pons.
6: Enmig d'un panorama informatiu penós i depriment, les bones notícies no són una manera d'ignorar els problemes, sinó de recordar que hi ha gent que treballa per a resoldre'ls. La vacunació contra el virus del papiloma humà està eliminant la malaltia i hi ha projectes científics, socials i mediambientals que demostren que el progrés existeix i, encara que no ocupin les portades de la premsa, convida en l'optimisme. El futur depèn de nosaltres. També hi ha bones notícies i el que hem de fer és valorar-les i el que no hem de perdre mai és l'esperança.
7: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
3: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Un altre efecte de la calor.
17: La Torre Eiffel és més alta, concretament 10 centímetres més. És una variació que també passa a l'hivern perquè reacciona a les temperatures extremes. És un fenomen que ha provocat la física. Com tots els metalls, el ferro forjat respon a la calor i creix a l'estiu i es contrau a l'hivern, o recull el Clarín.
1: La pregunta que es fan als clients del Bon Preu.
18: Què ha passat perquè els prestatges estiguin mig buits? Doncs bé, aquests últims dies diversos clients de Bon Preu i Esclat s'han trobat amb dificultats per trobar algun producte habitual i ho han traslladat a les xarxes. Doncs bé, llegim a Vilaweb que ha estat una incidència tècnica en el seu sistema logístic de proveïment i que ja s'està començant a recuperar la normalitat.
1: Per què és notícia Tossa de Mar?
17: Doncs pel risc d'ensorrament d'una de les torres de la muralla. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que això ha obligat a tancar les terrasses del voltant. Es tracta de la torre de Ses Hores. L'alcalde admet que el deteriorament és més greu del que s'esperaven i ara estudien com assegurar-la.
1: Aquí han enredat.
18: A un poble de les comarques de Castelló, en concret Cortes d'Arenós, ha denunciat que li han canviat una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns. Després d'investigar, van descobrir que el bisbat s'havia endut l'obra original. Ho argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
1: I si sou dels que us piquen els mosquits, alerta perquè això us interessa.
17: Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per aquest insecte. Han comprovat que els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment els mosquits, sobretot quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem en respirar. Ho recull el Nació.
1: I què fa Neymar entre partit i partit del Mundial?
18: Doncs anar de compres, però no de compres qualsevol. El futbolista brasiler és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió. D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges. Per si us interessa, és de la boutique Jacques.co, una de les marques més prestigioses del món. Veiem a la Vanguardia.
1: I ara mateix falten 4 minuts per començar. 4 minuts per arribar a 3:15. A aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
19: A la premsa econòmica, el mercat ha passat del no hi ha petroli al ja no hi cap més cru en tan sols una setmana, ho llegim a l'Economista. El diari explica que les refineries d'Àsia van comprar tant petroli durant les pitjors setmanes del conflicte a l'Orient Mitjà que ara tenen els tancs a petar. Fins i tot estan rebutjant el petroli que arriba d'Hormuz, motiu pel qual alguns vaixells han de travessar l'oceà cap als Estats Units per trobar una altre destí. Cinco Dies assegura que el bitcoin està en depressió profunda, ha firmat el seu pitjor mes des del col·lapse de les criptomonedes el 2022 i, segons el mitjà, el sentiment inversor s'ha estat deteriorant. Elon Economia avisa que l'aeroport del Prat preveu batre rècords en el trànsit aeri aquest estiu. Espera rebre prop de 12 milions de passatgers entre juliol i agost.
1: I a la premsa internacional, la premsa nord-americana obre amb la declaració financera de Donald Trump aquests 2.000 milions de dòlars que ha guanyat des que és president. El New York Times explica que la falera de Trump per fer diners sense evitar els conflictes d'interès no té precedents a la història. La tradició que els familiars dels presidents tinguin negocis és antiga, parla des de l'emissora de ràdio que tenia la dona de Lyndon Johnson fins als negocis del fill de Biden a Ucraïna, però ningú com Trump s'ha enriquit gràcies a les seves pròpies decisions. Al Financial Times llegim que, a part de les criptomonedes, els altres negocis que han enriquit el president són els productes llicenciats amb la seva marca. 4,7 milions en rellotges, $208,486 per la Bíblia comercialitzada amb el cantant Lee Greenwood i $67,000 per la venda de bambes i perfums. I sobre Venezuela, a El Nacional expliquen en portada que el dolor per les víctimes se suma a la indignació per la gestió del règim. I a la premsa esportiva, Montserraia.
20: Un adeu definitiu.
21: Però jo la voy a conseguir.
20: Lluny de saber si triomfarà com a cantant amb aquest nou disc que ha publicat recentment en Sofati, acaba de dir adeu al Barça. El periòdico ho titula com l'adeu a l'hereu del 10 de Messi i parla d'estrellat troncat del... Perdó.
1: Ui, ui. Això és l'aire condicionat.
20: I aquestes matinades... La veu no està acostumada.
1: Això també, sí.
20: Doncs això, parlen d'estrellat troncat del golejador més jove de la història del Barça. Això sí, l'Esport recull que el traspàs d'Ansu al Mònaco li reportarà al Barça 11 milions d'euros i un 20% d'una futura venda del jugador. A més, s'alliberen 14 milions d'euros de fitxa del jugador que encara tenia un any de contracte amb el Barça. Tot plegat serà clau, diuen al diari, per aconseguir aquell 1 per 1 que cada estiu proclamem com a desitjat pel Barça per poder fitxar. Encara al Barça, el Mundo Deportiva parla de Laporta 3.0. Avui comença el tercer mandat de Joan Laporta com a president blaugrana amb un acte a les 12 al migdia a l'Auditori del Camp Nou. I destaquen els reptes que té Laporta al davant. Tornar a guanyar la Champions, acabar el Camp Nou i construir el Palau i, entre d'altres, fer més competitiva la secció de bàsquet. L'Esportiu titula un tot teu amb una foto del relleu de Rafa Juste, que ha estat els últims quasi 5 mesos com a president interí cap a Laporta.
1: I a la premsa del cor, Julia Janeiro, la filla de Jesulín de Ubrique, Pineda.
22: Julia Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, Curro Pipi i Maria José Campanario, ha anunciat que amb només 23 anys s'ha convertit en propietària d'una vivenda. La futura superestrella ha compartit la notícia a Instagram des de la notaria, on ha signat la compra acompanyada del seu pare. Un exemple inspirador per la gent jove que amb esforç i tenacitat poden aconseguir els seus objectius. En el cas de Jus Janeiro, l'esforç i la tenacitat que ha posat en convèncer a Jesulín que deixi anar la mosca, esclar. Des d'aquí, l'enhorabona a Jesulín de Ubrique, Curro Pipi, que no echava un capote des de feia molt de temps.
1: Canalies, qui fa anys avui?
23: Anem, i avui felicitem l'actor català Jordi Mollà.
1: Jordi Mollà, 54.
23: 58. Sí. També fa anys l'actriu Verónica Sánchez.
1: 42.
23: Sembla més jove del que
1: sí,
23: és, perquè avui en fa 49.
1: Mira.
23: També la mítica Pamela Anderson.
1: Home, Pamela Anderson. 62?
23: Una mica més jove, 59.
1: Sí.
23: Sumo un any més, Missy Elliott, meravellosa.
1: Sí, 34.
23: Doncs ara no m'ho he apuntat aquí, ara m'ho he deixat.
1: Sara Llobet, quants anys fa Missy Elliott, si no et sap greu? Mentre mirem... Qui...
23: No, és que estic al pràcticament ja, això. Però sí que et diré que fa anys Cristina Cifuentes.
1: Cristina Cifuentes, i les cremes aquelles, 60.
23: 62.
1: Mira.
23: I acabem amb l'exatleta Carl Lewis.
1: Home, Carl Lewis, deu ser granadet. 72?
23: Doncs mira, 65.
1: 65.
23: Tenim Missy Elliott.
1: 55 anys, Missy Elliott.
23: Molt bé, Freddy, sí, 55.
1: Jo n'hi havia fotut 30, sí, imagina't. El Santoral.
23: Avui és Sant Aaron, germà de Moisès, com que s'explicava amb més facilitat que el seu germà. De fet, diuen que Moisès tartamudejava. Va ser l'encarregat de dirigir-se al faraó per demanar-li que deixés sortir el poble de Déu de la terra d'Egipte. Alerta, diuen que va morir als 123 anys.
1: Caram.
23: I el més rellevant és que els seus fills grans van morir cremats pel foc diví després d'haver transgredit les estrictes lleis del sacerdoci. A Catalunya hi ha 5.207 persones que es diuen Aaron.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
24: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
25: 1 de juliol de 1996. Atenció a la promesa que feia Renfe. A partir del novembre de 1996, la companyia es comprometia a fer el trajecte a Barcelona-València en només 2 hores i 15 minuts, gràcies a uns trens que podrien circular a 220 km per hora. Han passat 30 anys i el viatge continua durant gairebé 3 hores i mitja. Catalunya Ràdio va anunciar ara fa 30 anys que el matí d'Antoni Bassas s'allargaria una hora a partir de la temporada 96-97. Bassas cobrirà la franja de 8 a 12 i no de 9 a 12, com fins aquell moment. El programa sacrificat és l'informatiu Hora Punta, de Josep Puigbó, que s'emetia de 8 a 9 del matí. I acabo amb una mort ara fa 30 anys que va sacsejar el món del teatre. Van trobar morta a casa seva al barri de Gràcia l'actriu Marta Oller, després de precipitar-se per un pati interior. Oller tenia 21 anys, interpretava la Bar al Festival Grec d'aquell any i s'havia fet popular a TV3 amb el paper de Farners a Secrets de Família.
1: Avui és 1 de juliol, 182è dia del calendari. Falten 18 dies per la final del Mundial, 3 per la sortida del Tour de Barcelona, 2 pel final de temporada del Matí de Catalunya Ràdio, i així sona el dia d'avui.
24: Els sons del matí.
0: El Suprem té dubtes amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les.
2: La immigració ajuda a cobrir esas necessitats laborals, també a sostenir el estat del benestar.
4: És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna.
6: El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país.
7: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme.
26: La jutja volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. Va sortir com a testimoni sense cap imputació.
27: Aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, en el marc d'una investigació judicialitzada.
1: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Sisme.
28: Divisió o separació, especialment dins una religió establerta. Avui molts diaris parlen d'un nou sisme a l'Església Catòlica per la rebel·lió dels lafabrians, que estan a punt d'ordenar 4 bisbes sense mandat pontifici. S'arrisquen així a l'excomunió automàtica per part del Vaticà.
1: Va, que aquesta és bona. Aptònim.
28: Antropònim que semànticament té relació amb alguna característica física, moral, professional o d'altra mena de la persona o el personatge de ficció a què fa referència, o que ho hem dit tota la vida. El nom fa la cosa. El més habitual de sentir els mitjans és el director de Copernicus, l'organització contra el canvi climàtic que dirigeix el mític Carlo Buontempo.
1: Anfitrió.
28: Persona que té convidats a taula especialment tractant-los amb magnificència. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans no recull anfitrió com el país que organitza una competició, com per exemple Mèxic al Mundial. Veient el partit d'avui en què ha guanyat l'Equador, després que els seus aficionats passessin la nit anterior fent anar la pirotècnia a l'hotel del rival, no es pot dir precisament que els hagi tractat amb magnificència.
1: Tres xifres del dia, Lara García. 5.800.
29: Són les empreses i persones que devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola a final de l'any passat. Entre els noms, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspar. La quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola ha augmentat.
1: 2.000.
29: Són les llicències d'obra en urbanitzacions inhabitables que ha concedit en l'última dècada la Diputació de Barcelona. Ho avança el periòdico. Les urbanitzacions catalanes acumulen greus problemes de falta de subministrament i serveis. En total n'hi ha 367 a la província amb dèficits.
1: 1.000 milions de dòlars.
29: Són els ingressos que ha declarat Donald Trump durant l'últim any relacionats amb projectes de criptomonedes. Bona part d'aquests ingressos provenen del World Liberty Financial, una iniciativa vinculada al seu entorn familiar. Així consta l'informe financer que el president dels Estats Units presenta cada any davant l'oficina ètica governamental.
1: I les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem una dona que baixa per unes escales, amb ulleres de sol, jaqueta blanca, porta a la mà una bossa també de color blanc, una medalla d'una Mare de Déu penjada al coll. Se la miren des de dalt de l'escala 4 policies, 2 Mossos i 2 agents de la Guàrdia Civil.
30: És la ja famosa terapeuta dels Andí, que arribant ahir als jutjats de Martorell. Fins a última hora, de fet, hi va haver dubtes de si es presentaria a declarar, perquè havia costat localitzar-la, però finalment sí que hi va anar. I va anar tota sola. Va respondre a les preguntes de totes les parts durant més de 2 hores i mitja i d'alguna manera devia convèncer la jutgessa perquè, tot i els informes que assenyalaven la seva possible influència en el fill Jonathan en la mort del pare que s'està investigant, la terapeuta va sortir com va entrar, com a testimoni.
1: A la segona imatge hi veiem un treballador de la neteja de Barcelona, porta l'habitual granota de color verd i groc amb franges reflectants. És en una font de la ciutat, amb una masmulla al cap, evidentment, per intentar refrescar-se.
30: Una de les tantíssimes imatges que ens ha deixat aquest mes de juny tan calorós. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, la temperatura mitjana ha estat de 23,2 graus. És el segon mes de juny més calorós des que hi ha registres. El primer va ser el de l'any passat, amb 4 dècimes més. Es calcula que arreu de l'estat 900 morts d'aquestes últimes setmanes es poden atribuir a les altes temperatures.
1: La tercera imatge ens arriba des de Tarragona i veiem una porta mig oberta en el que sembla un polígon industrial i a dins un gran nombre de caixes de cartró amb inscripcions fetes a mà. Tarragona, Manel Sastre, què hi ha dins d'aquestes caixes i per què se n'acumulen tantes?
31: Doncs hi ha des de roba fins a aliments, passant per mantes, medicaments, aigua o material mèdic de primera necessitat. Les estan acumulant en una nau industrial del polígon Francolí de Tarragona. Venen dels diferents punts de recollida que la comunitat veneçolana del Camp de Tarragona ha anat repartint per alguns municipis per poder donar d'aquesta manera un cop de mà als seus compatriotes afectats pel terratrèmol. En un racó de la foto també hi ha un home que està agafant dues d'aquestes caixes per carregar-les en un camió que les portarà a l'aeroport de Barcelona des d'on viatjaran cap a Veneçuela.
24: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia explica que posar-se vaselina al melic mentre dormim aconsegueix activar una glàndula que es troba darrere del melic i que activa un punt energètic anomenat patxoti. Aquest punt connecta més de 70.000 connexions nervioses del nostre cos, diu la notícia, i ajuda a millorar la digestió i la qualitat de la son, entre d'altres beneficis. La notícia ho explica en un vídeo. El doctor Alonso Martínez, metge dedicat a l'educació i prevenció en salut, l'escoltem.
8: Vaselina en el ombligo. Esto pasa de noche. Imagine por un momento esta escena. Es de noche, su casa está tranquila, todos
3: diu
8: duermen...
3: Diu el doctor en el vídeo que la pell de l'interior del melic és més prima i porosa i que posar-hi oli o vaselina és una tradició ancestral que ajuda a millorar l'equilibri intern del cos.
1: I això és real o és fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del tràfic de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 30 milions de tones acumulades aquest any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en dret marítim. És una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar els reptes jurídics i empresarials vinculats al negoci del transport marítim.
10: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que posar-se vaselina al melic durant la nit millora la digestió i la qualitat de la son és una notícia falsa. No existeix el suposat punt patxoti ni la glàndula que connecta amb més de 70.000 connexions nervioses del cos. Tampoc és real el doctor Alonso Martínez que escoltàvem, ni el vídeo on explica les virtuts o suposades virtuts de posar-se vaselina al melic. Tant el metge com el vídeo que hem escoltat han estat creats amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. El Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants.
12: Pedro Sánchez vaticina que Espanya estaria en risc de col·lapse en poques dècades sense l'aportació dels migrants als diferents sectors productius.
2: Y lo hacemos también por inteligencia, porque la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
12: El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració.
1: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
19: Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades.
1: I aquí la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana que es clonin els telèfons de la seva parella i dels dos excursionistes que van trobar el fill Jonathan després de la caiguda del pare.
12: En paral·lel, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir al matí defensava la investigació sobre el cas en resposta a les crítiques cap a la policia catalana del director de Método 3, Francisco Marco, també en aquest programa.
13: Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
1: La temperatura del mar al juny torna a registrar un rècord.
19: El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus, ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copèrnicus.
1: I a partir d'avui la Unió Europea comença a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
12: Són, per exemple, les compres que es fan a plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress.
1: El Poliorama estrena la truita dins del Festival Grec.
19: És un text del francès Baptiste Amam que dirigeix Ferran Uzet i reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. El repartiment l'encapçalen Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas.
1: I el Mundial de Futbol?
12: Mèxic ja és als vuitens de final després de superar l'Equador per 2-0. També França, que es referma com a favorita després d'un 3-0 contra Suècia. Avui a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo. I a les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal.
14: I pel que fa al temps d'avui, un dia un altre cop assolellat en aquest inici del mes de juliol, però amb alguns ruixats que aquesta tarda poden afectar alguns punts del Vallès, la Selva, fins i tot al vespre nit, en algunes àrees de l'interior de les comarques gironines. Torna la tramuntana, amb vent que bufarà de nord a l'Empordà i de Mestral a les Terres de l'Ebre, que anirà guanyant intensitat, i això ens fa parlar de l'augment del risc d'incendis, que és molt alt a la bona part del país, molt alt a la zona de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, molta precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc.
1: Tenim retencions habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia, sí. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. A la C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions a la P7 entre Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud per un accident ja retirat.
1: I també tenim retards destacables a l'R1, l'R11 i l'RG1 de Rodalies, Maria Fernández Noguera.
4: A l'R1, la línia del Maresme, hi ha retards de mitja hora o més a causa d'una avaria en un tren a l'estació del Masnou. A les línies R11 i RG1, també demores de mitja hora a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia! Xiripipis!
15: Escolta'm, recordar una cosa importantíssima als oients, Freddy, que poden començar a enviar WhatsApps al 636-360-609 ja per demanar-nos cançons de cara a la temporada que ve, eh?
1: Ah, perfecte. Ara. També a l'estiu farem una cosa, però encara no puc explicar. Ja explicaré.
15: Molt bé, amb el Manu?
1: No, home, no. Manu fa vacances, em sembla.
16: El Manu de vacances.
15: Paga-li el doble i el tens aquí, eh?
1: Aquest és el problema.
15: Anem a trucar en David, en aquest cas.
1: David.
15: Anem
1: a trucar al David.
15: Que és tard i vol ploure.
1: Vinga.
16: David.
1: Per què el truquem al David?
15: És el seu aniversari.
1: Vamos,
15: fa 30 anys.
16: 30 anys, eh? Hola.
15: Hola, David, què tal?
16: Què tal?
15: Com estàs?
16: Bon dia.
15: Va bé? Tot, la vida?
16: Tot bé.
15: Et veig una mica seriot. David, et truquem del matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara.
15: T'acabes de despertar. Doncs per molts anys, feliços 30, de part dels teus pares, en Daniel i la Lola, que et volen dedicar la rumba de Torelló!
1: Vinga!

0: David, per molts anys, que vagi molt bé.
1: Gràcies, gràcies.
0: Una abraçada. Chiripipi, ara!
1: Chiripipi.
0: Adéu, mano.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Retencions en punts habituals. A aquesta hora, direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. La C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, per un accident a primera hora ja retilat. A Rodalies, atenció, hi ha demores. L'R11 i l'RGU circulen amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
3: El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem de portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Les sol·licituds finals poden haver superat el milió, mentre Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració del col·lectiu amb una dotació de 500 milions d'euros. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja les restriccions que proposava Trump, entre d'altres, negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades, ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament a la zona, mentre el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. I aquest mes de juny les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
5: Esports.
3: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra Costa d'Ivori i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el Barça, en sumar-se, i la Minya Mal veu bé que arribi Julián Álvarez. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra Navarro en 3 sets. La calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Castelldefels avui.
6: Bon dia, és dimecres 1 de juliol. És moment ara de repassar l'actualitat de la ciutat del butlletí Castelldefels avui. Comencen les obres del nou parc infantil de Bellamar i avancen els treballs de reurbanització de l'Avinguda Diagonal. El nou espai de joc al costat de l'església de Santa Eulàlia estarà inspirat en cases de noms i es preveu que estigui enllestit al setembre. Mentrestant, les obres de l'Avinguda Diagonal continuen al tram de l'escola Petit Món Felisa Bastida. Castelldefels s'assuma a la crida d'emergència per ajudar les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament dona suport a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i anima la ciutadania a fer aportacions econòmiques per contribuir a les tasques d'emergència i reconstrucció. I a l'agenda d'avui, a 9:45 del matí, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado acull la segona reunió plenària de la Taula de Salut Mental de Castelldefels, una trobada de coordinació entre professionals i entitats per continuar impulsant accions comunitàries en aquest àmbit de la salut. A 10:45, el Centre Cívic Vista Alegre ofereix un taller de cuina júnior per a infants i joves d'entre 8 i 14 anys, una activitat de l'oferta d'estiu on aprendran a elaborar receptes senzilles, saludables i creatives. I aquesta tarda a les 7, la Biblioplatja programa la primera hora del conte de la temporada d'aquest servei, amb Els secrets del fons del mar a càrrec de Sense Drama Teatre, una activitat familiar que a través dels contes convida a reflexionar sobre la protecció del medi marí i la reducció dels residus a les platges. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació durant tota la jornada a Ràdio Castelldefels i als canals municipals.
2: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Molt bon dia, ja tornem a ser aquí. Avui és 1 de juliol, estrenem nou mes i avui és dimecres, per tant toca Mercadillo també, aquí als carrers de Castelldefels. Estem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, el company Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, us farem companyia al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta fins les 10 del matí amb tota la informació que cal conèixer de la nostra ciutat. Si just heu acabat d'escoltar el butlletí de les 8, doncs ja coneixeu els titulars destacats d'aquesta jornada. En primer lloc, les obres. Hem de parlar i en uns minuts entrarem en detall en aquesta notícia de les obres del nou parc infantil de Bellamar, que començaven ahir. I justament vam parlar amb el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. Recuperarem declaracions seves que ens explica el detall dels elements d'aquesta renovació del parc. I també ens explicava com avançant els treballs de reurbanització de l'Avinguda Diagonal, que ara arriba en el tram situat al costat de l'escola Petit Mont Feliç Abastida. Per altra banda, l'altre titular destacat de la jornada és aquesta crida per part de l'àrea de solidaritat de l'Ajuntament, una crida d'emergència per ajudar les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. En aquest cas, un aspecte destacat, quan parlàvem ahir amb la tècnica d'aquesta àrea, la Lourdes Carreras ens detallava que des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que és on l'Ajuntament s'ha sumat per donar suport a la campanya de recollida d'aportacions econòmiques, s'està incidint molt a contribuir amb diners, perquè és el que realment arribarà i amb el que realment podran ajudar i contribuir en aquestes tasques d'emergència i reconstrucció. Incidia molt en aquest aspecte, que ara mateix, en aquests moments encara de confusió, encara que han passat pocs dies i que la situació és molt complexa, el millor és contribuir d'aquesta manera i no amb menjar, per exemple, o productes d'altra classe. I més titulars dels quals anirem parlant al llarg d'aquestes dues horetes. Continuarem parlant del ple. Avui ens toca arribar a les mocions, una mica de manera general, comentar-vos que aquestes mocions, quatre, que es van abordar el divendres de la setmana passada al ple municipal, al ple del mes de juny, ens portaven temes sobre inclusió, habitatge, mort digne i confort tèrmic als centres educatius. Dues d'aquestes mocions van decaure després de prosperar esmenes a la totalitat per part del Partit Popular, mentre que les propostes sobre mort digna i equipaments educatius van quedar aprovades. I tornem a començar un desperta després d'una matinada amb prealerta per calor nocturna intensa. En principi estarem pendents en protecció civil, però aquesta prealerta finalitzava a les 8 del matí d'avui i no hi ha previsió que es repeteixi aquesta propera matinada. Igualment estarem pendents i informant de les novetats per part d'aquesta àrea de l'Ajuntament, protecció civil. Aprofito per recordar que ahir vam parlar amb Protecció Civil, a primera hora teníem aquesta entrevista on fèiem un repàs a totes les recomanacions. Ens incidia molt el tècnic d'aquesta àrea, Javier Delgado, dins d'aquestes recomanacions bàsiques. Un aspecte fonamental és prestar molta atenció, tenir cura dels col·lectius vulnerables. Estem parlant de persones grans, però també persones amb malalties. Per tant, per fer front a aquestes onades de calor i reduir-ne els efectes i assegurar, sobretot, aquesta prevenció, doncs, entre tota la ciutadania, estiguem pendents dels nostres familiars, amistats i, sobretot, els més vulnerables. Ahir també recordo, vam estar parlant en detall sobre la renovació completa del parc infantil de la plaça Catalunya, el parc que tenim just aquí a tocar al costat de la ràdio. Ja és una realitat, si no ens vau escoltar ahir, us recordo que el diumenge va ser la gran inauguració, aquest diumenge 28 de juny tenia lloc aquest acte oficial d'inauguració d'un parc que compta una estructura protagonista ben singular. Estem parlant d'aquest gran castell de fusta de 6 metres d'alçada, que és el gran element central, el gran atractiu, igual que succeïa amb el parc dels Xiprers, que compta amb el gran vaixell pirata i és també, doncs, l'èxit del parc. Avui parlarem també de platges. Ho farem amb dos temes. Per una banda, la bandera blava, perquè les platges de Llumineta i Baixador de Castelldefels tornen a lluir aquest estiu aquesta bandera, aquest distintiu, que reconeix la seva qualitat ambiental, la seguretat, la neteja i els serveis del nostre litoral. Aquí recuperarem fragments de l'entrevista amb el regidor de platges, Marc Soler, que feia un reconeixement al treball fet durant l'any per part de tots els serveis involucrats a la platja, al nostre litoral, gairebé 5 quilòmetres. I per fer realitat tots els serveis, òbviament, hi ha una gran coordinació darrere. Doncs el regidor destacava aquesta coordinació, aquest gran treball fet per arribar a aconseguir un distintiu com és la bandera blava, per tornar-lo a aconseguir, de fet, perquè no és la primera vegada que l'obtenim, i remarca, el regidor ens remarcava la importància de continuar revalidant aquesta bandera blava a les nostres platges. I us deia que parlaríem, faríem doblete, no?, de platges, perquè, per altra banda, el trenet turístic de Castelldefels ja torna a circular. Aquest és un tema que va més enllà de platges, no?, però és cert que al final, de manera general, quan les persones pensem en el trenet, pensem en fer aquest trajecte que ens porti cap a la platja, no?, gaudir de l'estiu. I va començar ja el seu servei a finals de la setmana passada, i el tindrem, ens farà companyia, aquest també element característic dels estius a Castelldefels, i ho farà fins al 6 de setembre. Avui també continuarem parlant del Tour de França, perquè el tenim ja s'està respirant el ciclisme aquí a la ciutat. Arriba aquest diumenge 5 de juliol, serà el moment que el Tour de França, concretament la segona etapa Tarragona-Barcelona, faci pas per Castelldefels, el recorregut arribi pel nostre passeig marítim. Aquí, especial atenció a les afectacions al trànsit, ja que el mateix diumenge 5 de juliol a partir de les 8, el passeig marítim es tancarà completament al trànsit en direcció Gavà, des de les botigues de Sitges fins a Gavà. També hi haurà afectacions als carrers Mèxic, Uruguai, Colòmbia i Veneçuela, i en cas d'urgència o necessitats, els veïns podran accedir-hi per sota del pont de l'Avinguda Eucaliptus, des del passeig del ferrocarril. Al Poal es talla també l'accés a la platja del pont de la Cova Fumada, i a Bellamar es tanca l'accés al pont cap a la platja, al passeig Tarongers. Només es permetrà el pas dels vehicles autoritzats. Per tant, des de l'Ajuntament ens responen la pregunta, i llavors com arribem a la zona? Doncs es recomana fer-ho a peu o en transport públic, recordant que el passeig marítim estarà tallat i no s'hi podrà estacionar. Si les persones assistents arriben en cotxe, podreu aparcar als pàrquings de l'estació, que són 20 minuts a peu de la platja, al canal, també uns 20 minuts a peu, camí ral, que aproximadament estem parlant d'uns 30 minuts, i al pàrquing de la UPC, aquest és el que està més a prop, amb 15 minuts a peu. En el cas del transport públic, també especial atenció, perquè algunes parades del passeig marítim quedaran anul·lades i el servei utilitza nous recorreguts durant la jornada. Bàsicament, aquest recorregut el que farà és desviar-se. En comptes de continuar cap a la platja, farà passeig del Pitor, passatge del ferrocarril, i per aquí entrarà cap a Avinguda de la Constitució. Per tant, també quedarem a uns 20 minuts caminant de la platja. Bueno, potser menys temps, ho estic mirant ara amb el mapa i potser no he fet bé el càlcul, però tinguem aquesta atenció. Ens deixarà Avinguda de la Constitució en comptes de passar el propi passeig marítim. I del Tour de França també hem de destacar com un aspecte destacable és la preparació amb el programa de voluntariat, perquè s'han sumat un total de 67 persones que col·laboraran en aquesta organització de la jornada de diumenge. Un altre dels temes dels que parlarem al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta, una cita que reunirà els millors ciclistes internacionals i que projectarà la imatge de Castelldefels davant una audiència global de milions d'espectadors. I concretament, de seguida arribem ja entrant a la programació d'aquest Desperta. Ja sabeu que al voltant d'aquesta hora, a Ibina, sempre de manera habitual, fem la connexió amb el Servei Català de Trànsit. De seguida farem aquest repàs a la mobilitat. A continuació, a 8:45 i avui ens tocarà parlar amb la Sandra Martínez, la cap de la Unitat de Serveis Urbans de l'Ajuntament, per parlar de la campanya Ecovidrio. I a la segona hora hem quedat també amb el tècnic de turisme, Xavier Lladó, amb qui parlarem de l'inici del servei del Trenet i aprofitarem, tot just va acabar el diumenge el Festival Castelldefels Màgica, doncs hem de demanar-li un balanç. I avui acabarem també amb esports, parlant del Tour de França i també amb una entrevista amb Marcel Granollers, el veí de Castelldefels, que està triomfant en l'àmbit del tennis. Doncs amb tot això per davant, és moment ara de connectar amb el Servei Català de Trànsit.
1: Castelldefels Desperta.

0: Efectivament, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia de l'Amo.
1: Hola, bon dia. Doncs en aquest moment s'hem dedicat a la C31C a Sant Boi de Llobregat. Hi ha hagut un accident d'una motocicleta en sentit al Prat. Fins fa res, un parell de minuts la via estava totalment tancada i ara mateix hi ha un carril obert per hi ha lentitud en aquest punt. També en el cas de la C32, aturades a Sant Boi en sentit Barcelona i els accessos sud, destacar els problemes que hi ha per entrar cap a la Diagonal amb aturades a Sant Feliu, 5 quilòmetres, o a la B24 a Pallejà. No hem d'oblidar tampoc la 2 a Molins en sentit Barcelona i a Cornellà. En el cas de les rondes, molta mobilitat aquests dies. Per tant, circuleu amb molta, molta cautela i als accessos nord us trobareu problemes de la P7 a Barberà, en amb dos sentits de la marxa, la C17 a la zona de la Malla i la C33 i C58, les vies que venen del Vallès. Això és tot. Molt bon dia.
0: Bon dia, Sílvia. Gràcies.
1: Gràcies.

0: Castelldefels Desperta.
1: Ja sabem l'estat de les carreteres i ara ens toca parlar de l'estat de les obres de la ciutat. L'Ajuntament iniciava ahir els treballs de renovació del parc situat al costat de l'església de Santa Eulàlia de Bellamar, a tocar de l'escola Antoni Gaudí. Així ens ho explicava ahir en el moment de la tertúlia política del magazín Així Som, el conegut aquest espai com el Castelldefels Coffee. Doncs el Coffee se'l va prendre la companya Ana López amb el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, i van parlar d'aquest inici de les obras del parque de Bellamar.
2: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras y con el objetivo de llegar a septiembre al inicio escolar con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
1: Amb aquest objectiu en ment de l'Ajuntament, que volen que el nou espai estigui a punt per l'inici del curs escolar al setembre, el que busquen és donar més dinamisme a una zona amb pocs espais de joc per als infants.
2: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó. Por lo tanto, yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
1: Seguim parlant també d'obres de millora a la ciutat. En aquest cas, ens desplacem cap a la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar ja fa unes setmanes, però que ara avancen també cap al tram situat al costat de l'escola cooperativa Petit Mont Feliç Abastida.
2: Dentro de estas mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables, y iluminación, etcétera, y telefonía. Por lo tanto, tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Feliç Abastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
1: Aquesta actuació forma part de les millores de carrers i espais públics del municipi amb intervencions com són el soterrament de cables, la renovació de la il·luminació i altres serveis. Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu és continuar avançant en la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb normalitat al setembre. I ja acabem amb un darrer detall sobre les obres. Hem parlat d'aquestes dues que estan en marxa, però aprofito per recordar-vos també aquesta renovació completa del Parc Infantil de la plaça Catalunya, que ja és una realitat, es va inaugurar i ben estrenar el diumenge 28 de juny amb l'assistència de moltes famílies, molts nens i nenes que van gaudir de la seva estructura central, aquest castell de fusta de 6 metres d'alçada. I, de fet, ahir, quan ens vam apropar amb la unitat mòbil de la ràdio i vam estar parlant allà amb la cap de la secció d'Espais Verds de l'Ajuntament, la Marian Sardà, ens explicava tots els detalls d'aquesta renovació del parc infantil, amb nous elements més actuals, inclusius, accessibles i també adients a diferents edats, amb l'objectiu d'afavorir una experiència més segura i adaptada per als infants. I, com dèiem, de fet, durant aquesta unitat mòbil ja vam veure alguna família i algun infant gaudint d'aquests espais de joc. I això que era ben d'hora, perquè estàvem parlant de les 9 del matí, però també, òbviament, cal tenir en compte que aquests dies s'apreta molt la calor, hi ha altes temperatures i realment és la millor estona en la que es pot gaudir del parc. A partir de les 11 jo crec que ja ens hem de resguardar d'aquesta calor que apreta i ja tornar al parc a partir de les 5 passades. Les 6 jo diria que és millor opció per anar amb els infants a gaudir d'un joc segur.
0: Castelldefels desperta.
1: I justament us parlava de la calor, les altes temperatures. Ja sabeu, venim, que justament a les 8 del matí ha finalitzat aquesta

0: la matinada anterior, en concret, ara deixeu-me que em situï, estem parlant aquesta matinada de dia 1 de juliol, estàvem en prealerta també per altes temperatures, doncs la matinada del 30, efectivament, si ahir parlàvem amb ell, ens donava les dades de la matinada anterior. Les prealertes han estat entre les 2 i les 8 del matí en cada cas, i la matinada del dimarts 30 de juny les temperatures no van baixar dels 26,3 graus, una temperatura molt elevada. Per aquesta matinada d'avui també s'esperaven unes temperatures mínimes que no poguessin baixar els 24,9 graus, per tant també una temperatura alta. I ens explicava ahir el tècnic què significa estar davant d'aquests episodis de calor intensa nocturna. Escoltem a Javier Delgado.
1: Calor nocturna intensa, estem parlant de nits en què la temperatura no baixa prou i sovint està per sobre dels 25 graus. Aquests 25 graus és el que denominem nits tòrrides. En concret, aquesta nit hem tingut una nit tòrrida. La temperatura no ha baixat dels 26,3 graus centígrads. I el que passa, això vol dir que el nostre cos no pot descansar ni refredar-se bé després del calor del dia. Això es ve accentuat, sobretot aquí a Castelldefels, per la humitat. En concret, des del Servei Municipal de Protecció Civil, tenim una prealerta del nostre Pla de Protecció Civil pel calor nocturna intensa des del diumenge.
0: Tot i produir-se durant la nit, Protecció Civil recorda que aquest fenomen pot tenir impacte en la salut, i més quan s'acumulen diversos dies seguits. Com ens recordava el tècnic Javier Delgado, teníem la prealerta activada des del diumenge, des de la matinada del dilluns 29, però també en aquesta conversa ens recordava que des del dijous, divendres de la setmana passada, que estem tenint temperatures molt altes també al llarg de la nit, i aquest risc s'incrementa, aquest fenomen que ens pot impactar negativament a la salut s'incrementa quan s'acumulen diversos dies seguits en el que el descans no és tan bo, i aquest risc és especialment rellevant per als col·lectius vulnerables. Estem parlant de persones grans, infants, persones que tinguin malalties cròniques o persones que viuen soles. La repetició d'aquestes nits consecutives amb aquestes condicions pot comportar un efecte acumulatiu sobre la salut pública.
1: Vull incidir en aquest aspecte perquè lo de la calor nocturna és un aspecte nou. En concret, des de l'any passat es va introduir al sistema de protecció civil. Per què? Perquè té una importància molt important que de vegades no la tenim en compte. Què passa? Que el cos no té temps de recuperar-se i acumula fatiga. El fet de no dormir ens implica que estem més cansats, estem més irritables, s'acumula fatiga, i això incrementa ja de per si les afectacions a la salut que té tindre temperatures elevades. I en concret, pot accentuar els factors de deshidratació, empitjorament de les malalties, sobretot per a la gent gran, nadons i persones amb malalties.
0: Davant aquests episodis de calor intensa, que recordem, ha finalitzat la darrera prealerta, ha finalitzat aquest matí a les 8 del matí, o sigui, de fet fa 30 minuts i escaig, des de Protecció Civil ens recorden recomanacions bàsiques per protegir la salut i reduir riscos. Tant si estem en alerta com si no, les altes temperatures les hem d'assumir amb aquesta sèrie de recomanacions.
1: Sí, sobretot intentar dormir millor, i per això és ventilar la casa, sobretot a primera hora del matí, per després una miqueta baixar persianes perquè no entre la calor i així durant la nit estigui el més refrescada possible l'habitacle, sense deixar de ventilar, o sigui, no poder fer que la casa es tanca, però sí que hem baixat perquè no entre la radiació solar. Hidratar-se molt, sobretot hidratar-se molt, aunque no tingui la sensació de set, ens hem hidratat. Portar una dutxa tibia abans d'anar a dormir i portar roba lleugera i llençols frescos. Mm-hmm. Evitar l'alcohol i els sopars pesats. I, sobretot, cuidar dels altres. Trucar o visitar familiars o veïns que estan sols i que són gent gran, i assegurar-nos que estem ben hidratats i frescos. I bueno, evitar també fer exercici durant la nit. Molta gent, com que el

0: pel matí fa calor, surt per la nit, tenint en aquest això tenint aquest desavantatge quan tenim les calors les nits tòrrides.
1: En el mateix sentit, des de l'Ajuntament ens recorden que la ciutat disposa de diversos refugis climàtics per ajudar la ciutadania a protegir-se de les altes temperatures. Escoltem de nou el tècnic de Protecció Civil, Javier Delgado, que ens detalla exactament què és això dels refugis climàtics, i jo ja aprofito i us recordo que a Castelldefels en tenim 7.
0: Els refugis climàtics són llocs que estan acondicionats, tenen aire condicionat, es pot estar allà tranquil·lament, estan pensats perquè la gent acudeixi i ofereixen aigua per poder rehidratar-se en aquest sentit. No fa falta que entrem, sinó passem per la porta i necessitem necessitar d'hidratar-nos, poder entrar i demanar aigua. Totes estan senyalitzats i són edificis que no són edificis exclusius, són edificis que ja estan en funcionament, com pot ser la biblioteca, com pot ser l'Espai del Mar, com pot ser el Centre Federic Mompou, l'edifici La República, tots els casals de gent gran estan habilitats per ser refugis climàtics, perquè la gent pugui descansar, pugui refrescar-se i pugui hidratar-se.
1: Com us deia, Castelldefels comptem amb 7 refugis climàtics en total. 2 són espais exteriors i els altres 5 espais interiors. Els exteriors són 2 parcs, concretament el Parc del Castell i el Parc de la Muntanyeta, i dels espais interiors el Javier Delgado ens ha enumerat, jo diria que gairebé tots, l'edifici de la República, que ja sabeu és l'edifici que tenim al costat de l'Ajuntament, a carrer Arcadi Balaguer número 29. Tenim 2 centres cívics, el del Frederic Mompou a la plaça Joan 23 i el de Vista Alegre a carrer Mansió número 31. Tenim també un equipament municipal / centre cívic, que és l'Espai del Mar, el Passeig Marítim, i tenim la biblioteca, aquí al carrer Bisbe Urquinaona. També, d'altra banda, l'Àrea Municipal de Comerç s'ha engegat aquest estiu una campanya per comptar amb un major nombre d'espais on la ciutadania es pugui refugiar en els moments de màxima calor. Estem parlant de microrefugis climàtics i estan dins de la xarxa de microrefugis climàtics que vol que els establiments que així ho desitgin en puguin formar part. Estem parlant del comerç local que faciliti un espai accessible on la ciutadania pugui gaudir d'un ambient fresc, segur i acollidor durant els períodes de calor, contribuint així al benestar col·lectiu i a l'adaptació al canvi climàtic.
2: Castelldefels desperta.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: L'estiu és sinònim de platja, de terrasses i de molta activitat als restaurants i establiments de restauració. També és l'època de l'any en què es genera més quantitat d'envasos de vidre. Per això, Castelldefels torna a participar aquest estiu en la campanya Bandera Verde de Covidrio, una iniciativa que reconeix als municipis costaners més compromesos amb el reciclatge i la sostenibilitat. De fet, la ciutat ja ha aconseguit aquest distintiu en 4 ocasions i ara aspira a tornar-lo a revalidar. Per explicar-nos en què consisteix aquesta nova edició i quin paper hi tenen els establiments i també la ciutadania, òbviament. Avui ens acompanya la Sandra Martínez, ho fa per telèfon. Ella és la cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament i a continuació doncs, ens donarà tots els detalls d'aquesta nova campanya Bandera Verda. Bon dia, Sandra, què tal estàs?
4: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, per començar, explica't, situa'ns una mica, què és exactament la Bandera Verda d'Ecovidrio i què reconeix?
4: Bueno, doncs com ben has dit, la bandera verda és un distintiu que reconeix els municipis que són costaners, més compromesos amb el reciclatge d'envasos de vidre i es centra en una campanya a l'estiu, que és quan es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre de tot l'any. Llavors aquest distintiu el que fa és valorar tant l'increment en la recollida selectiva de vidre com la implicació que té el sector hosteler i també la ciutadania a la sostenibilitat i el reciclatge.
1: I el més important és reconèixer que la ciutat ja ha guanyat aquesta bandera verda 4 vegades. Què significa per a Castelldefels tornar a participar?
4: Per nosaltres és un orgull i també una responsabilitat tornar a participar. Estem molt contents perquè durant els darrers 5 anys hem guanyat 4 vegades la bandera verda I bueno, el que Castelldefels ha demostrat és que és una ciutat que està compromesa i que vol tornar a participar aquest any per mantenir aquest nivell d'exigència, continuar millorant i implicar encara més a tant a l'hostaleria com la ciutadania com a nosaltres, amb la pròpia administració també. Llavors, explicar-te que això és un distintiu a nivell de tota Espanya, que s'entreguen un total de 10 banderes repartits a diferents comunitats autònomes que tenen costa, i en concret a Catalunya es reparteixen 2 banderes. Llavors, Castelldefels enguany competeix amb altres 18 municipis de Catalunya i bueno, estem treballant molt i amb moltes ganes per poder revalidar-la.
1: I a més, aquesta campanya, estem parlant, i ens explicava Sara, Sandra, que parlem del sector de la restauració, però també es vol conscienciar la ciutadania, òbviament, però hem de posar el focus en aquest sector perquè els bars, restaurants i hotels són molt importants quan parlem de reciclatge de vidre, oi?
4: Correcte, correcte. De fet, és una campanya pensada per la zona costanera, que té com un boom a l'estiu de consum de begudes, no? Evidentment per calor. I llavors, bueno, se centra a l'estiu, on es consumeixen una tercera part dels envasos de vidre, i el focus el posem sobretot a aquest sector horeca, restaurants, bars, hotels, perquè aproximadament la meitat dels envasos que es consumeixen són aquest sector. Llavors, el seu compromís és fonamental per millorar el reciclatge del vidre global. I el compromís d'aquest sector té un impacte directe en els resultats que tindrem en el reciclatge de tot el municipi.
1: Uh-huh. I els establiments de Castelldefels ja han rebut la visita dels informadors ambientals d'Ecovidrio durant les darreres setmanes. Quin era l'objectiu d'aquestes visites? I quants establiments han rebut aquestes visites d'Ecovidrio?
4: Doncs mira, les visites s'han centrat en els establiments de la zona de la platja. S'han visitat més de 200 establiments. I l'objectiu dels informadors que han estat allà és un objectiu molt, molt pràctic. És informar, és assessorar i és facilitar que hi puguin participar. Llavors, se'ls informa de l'obligació de la separació dels envasos de vidre, se'ls explica què va el contenidor de vidre, què no, ha resolt dubtes i s'intenta que facilita la seva participació entregant el material que necessitin de forma gratuïta. Llavors, els entreguen cubells especials perquè puguin fer servir d'una forma còmoda i puguin reciclar el vidre d'una forma còmoda i així doncs, millorar la separació del vidre.
1: I com és el procediment perquè un establiment s'assumi a la campanya, perquè participi a la campanya de la bandera verda d'Ecovidrio?
4: Doncs el que fem és fem una visita a tots els establiments de la zona de la platja. Pràcticament més del 95% hi participen activament. Altre el que ens passa és que a vegades ens trobem doncs, que han canviat, han tancat, han canviat de propietari. Bueno, llavors està una mica en aquesta fase de conèixer exactament com fer-ho. Però bueno, bàsicament això, es visita tots els establiments. Llavors, participar a la campanya suposa una implicació activa. És bàsicament separar correctament els envasos del vidre, utilitzar recursos que s'hi faciliten i contribuir a aquest increment del reciclatge. Sí, en definitiva, és integrar aquesta pràctica de la separació dels residus de vidre en el seu dia a dia.
1: Uh-huh. I després, com fareu el seguiment al llarg de l'estiu que efectivament els comerços, els restaurants que s'han sumat estan fent el reciclatge correctament?
4: Durant l'estiu es fan 2 visites. La primera, que és el que et comentava, que és una mica explicar-ho, facilitar que puguin fer el reciclatge correctament, i al final l'estiu es fa una segona visita per resoldre dubtes o acabar de veure si hi ha hagut algun problema o tot està correcte. De totes formes, aquesta campanya reforça molt la idea de la separació, la importància de la separació de vidre durant l'estiu. Però al llarg de l'any ja anem fent altres campanyes, perquè al final és important doncs això, que la gent no es relaxi, no s'oblidi de la importància de la separació.
1: I ara estava pensant justament, Sandra, que ens parles d'aquesta segona visita on acabeu de validar una mica com ha anat l'estiu amb els restaurants que han participat, i l'any passat, en les dates, ja una vegada que ja vau fer aquesta visita, una vegada que es va renovar satisfactòriament aquest distintiu, es va obtenir aquesta bandera verda d'Ecovidrio, vau fer un balanç final també amb unes xifres molt positives. Que ens les pots destacar? Quines van ser les més remarcables?
4: Doncs mira, l'any passat es van recollir més de 460 tones de vidre i l'any passat van ser un 83% més o menys dels establiments hostalers que es van implicar, però dic que és un número que no vol dir que no s'impliquin tots els establiments que visitem, sinó que hi havia altres motius que dificultaven aquesta implicació, doncs això, que havíem fet un canvi de nom, que era un establiment nou, però bueno, dels que es van visitar, sobre un 83% es van implicar d'una forma activa des del primer moment. O sigui que són dades realment molt, molt positives.
1: I llavors,
4: estem molt contents.
1: Normal, normal, no m'estranya. Són bones xifres, va ser un balanç positiu. Amb quins objectius afronteu ara aquesta nova edició?
4: Doncs els objectius és consolidar aquests resultats i, evidentment, si és possible, millorar-los, tant en la quantitat de recollida de vidre com en la participació. Castelldefels, des de fa molts anys que té molt bones dades en de reciclatge, sobretot a vidre, perquè tenim molta restauració que està implicada des de fa molt de temps i s'està fent molt bé. Però bueno, al final és un tema de no relaxar-se i continuar treballant. Llavors, bueno, comentar que, per exemple, a nivell estatal, el nivell de reciclatge supera el 72% i nosaltres estem per sobre. Llavors, per nosaltres és molt, molt, molt gratificat, però a la vegada no ens volem relaxar i hem de continuar treballant per continuar en aquesta bona línia.
1: Exacte. Llavors, exacte. Sí. I campanyes com aquesta doncs ajuden a consolidar aquests bons resultats.
4: Sí, sí, correcte. A més, el sector de la restauració és un sector que té molta rotació de personal. Llavors, fas una visita, parles amb uns encarregats, uns treballadors, però potser a la visita següent no hi són els mateixos. Llavors, tot i que potser la direcció sí que estigui implicada, després el personal rota molt. Llavors, és important estar a sobre, anar recordant i anar fent visites contínues.
1: Mm-hmm. És veritat, això no ho havia pensat, clar, en un sector amb tanta rotació, com ens indica Sandra, és molt important campanyes com aquesta, que cada estiu vagin fent el recordatori. Clar, hi haurà persones que ja estan, ja saben de què va aquest tema perquè van repetint any rere any, però les persones que arriben noves necessiten aquest acompanyament, aquest assessorament que feu també des de l'Ajuntament, també des de els propis informadors d'Ecovidrio, per ajudar a continuar amb aquestes bones xifres a la ciutat i les bones xifres també que ens comparties en general a Espanya, que ens indicaves que està per sobre dels objectius europeus fixats. Per tant, bones notícies de manera general, però com sempre, cal seguir treballant en aquesta línia. I per seguir treballant, també crec que és important que la ciutadania mantingui el seu paper, no? Perquè què podem fer els veïns i veïnes perquè la nostra ciutat torni a obtenir la bandera verda? Com podem sumar el nostre granet de sorra?
4: Doncs mira, com dèiem, estem posant el focus sobretot en la restauració, però sense oblidar-ho de la ciutadania, perquè a casa també es generen molt envasos i el gest de separar-los correctament és imprescindible per anar continuant a incrementant aquest índex de recollida selectiva. Llavors, si tothom recicla bé, el municipi pot assolir els objectius a nivell col·lectiu. Una mica per fomentar i ajudar també a la ciutadania, dintre de la campanya Ecovidrio, durant les properes setmanes farem un sorteig de 2 miniglús, una mica pues, això, per facilitar el reciclatge i que sigui més còmode, més fàcil i més agradable.
1: Vale, Sandra, ara que parles dels miniglús d'Ecovidrio, he de dir que ahir, quan estava mirant la pàgina web d'Ecovidrio, em van cridar molt l'atenció i hi ha alguns que, bueno, de manera general, són gairebé peces de decoració, tot i que cal tenir en compte que tenen un preu. Per tant, m'ha cridat molt l'atenció que diguis que es farà un sorteig perquè són ben macos. I com veieu des de l'àrea de serveis urbans, des de neteja de l'Ajuntament, com valoreu aquest tipus d'idees que també des d'Ecovidrio col·laborin amb dissenyadors per tenir uns miniglús així que cridin l'atenció? Creus que poden ajudar a convertir el reciclatge en una cosa més atractiva per a les famílies de manera general, per a la ciutadania?
4: Sí, evidentment, al final, bueno, hem d'intentar que els residus, que al final és una cosa lletja, no? Al final és allò que tu ja no vols i tant vols desfer, bueno, doncs que formi part de les llars d'una forma agradable. Llavors, doncs, tenir un miniglú d'aquest estil a casa, bueno, sempre és agradable. Jo, de fet, l'experiència personal, jo que tinc una a la cuina a casa, sempre que tinc visita, crida l'atenció. Ah, ostres, que xulo, tal, i això com s'aconsegueix? Vull dir, al final és una cosa que s'ha de fer, però si a més és una forma agradable i és maca, doncs millor que millor.
1: I que, com ens estaves dient, fareu un sorteig, encara no s'ha anunciat, no? Com participar, això serà més endavant.
4: Sí, no s'ha anunciat encara, estem acabant de preparar les bases, però bueno, serà les properes setmanes, al llarg del mes de juliol. I bueno, no és la primera vegada que ho fem, també ho vam fer els anys anteriors, l'any passat, l'anterior, i bueno, són dos miniglús i ja, bueno, no avançaré res, però bueno, si ens seguiu a les xarxes socials de l'Ajuntament i de Guapa i Neta, doncs veureu que explicarem quines són les bases i serà molt fàcil participar.
1: Estarem pendents. De fet, estic recordant, Sandra, que també en altres ocasions s'han col·locat als carrers de la ciutat iglús, no? Les mateixes versions d'aquests miniglús, però en versió gran. No sé si l'any passat es va arribar també a fer, però a mi em sona d'haver-ho vist per la ciutat, pot ser?
4: Sí, no en aquesta campanya concreta, però bueno, en altres campanyes de reciclatge de vidre sí que n'hem col·locat, per exemple, quan s'han fet campanyes per la lluita contra el càncer de mama. En altres ocasions sí que s'ha fet i, de fet, tenim previst de cara a finals d'estiu, setembre, octubre, tenim també alguna sorpresa preparada que amb iglús així també bastant macos i espectaculars, que jo crec que també agradarà molt a la gent.
1: Ai, mira, ja m'he avançat, eh? Aquí estem obtenint informació important.
4: Però, bueno, no desvelarem detalls.
1: Molt bé, molt bé. Sí, no, precisament el que menciones amb aquests miniglús, doncs jo recordo el fet de fer-nos fotos, no?, de què servien, perquè, òbviament, el podies fer servir per al reciclatge, que és la seva funció, però com són ben macos, aprofites i et fas una foto, no?, i si venen acompanyats... Efectivament, no recordava que el que jo havia vist era el que mencionava Sara Sandra, que era per la lluita contra el càncer, que era un miniglú rosa, m'imagino, recordo així, i la gent doncs, ens feien fotos amb aquest iglú. Doncs ja per acabar també com a tancament d'aquesta entrevista, Sandra, hem parlat en detall sobre aquesta bandera, sobre la campanya, la implicació dels restaurants de la ciutat, la implicació també que pot tenir la ciutadania, que pot i que ha de tenir la ciutadania. I m'agradaria acabar parlant d'aquest petit gest que tu també mencionaves, no? Que és el petit gest de reciclar una ampolla de vidre, però que té un gran impacte. De quin impacte estem parlant? Ens pots explicar una mica els beneficis ambientals?
4: Sí, doncs veuràs, el reciclatge de vidre és més important del que sembla, de fet, a totes les fraccions. Però en el cas del vidre, per exemple, és un residu que és infinitament reciclable. Llavors, quan recicliem vidre estem evitant doncs, l'extracció de matèries primeres, estem estalviant energia, reduïm emissions de CO2 i evitem que hi hagi una acumulació de residus als abocadors. Llavors, tenint en compte que tenim aquesta matèria, o sigui, tenim aquest residu que és infinitament reciclable, doncs un petit gest de portar-lo al contenidor de vidre té un gran impacte al medi ambient, sí.
1: Doncs Sandra Martínez, cap de la Unitat Bàsica de Serveis Urbans de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al matinal al Castelldefels Desperta per explicar-nos com tots i totes podem contribuir per aconseguir de nou que la ciutat revalidi aquesta bandera verda d'Ecovidrio i gràcies també per l'assessorament que feu als comerços, als establiments de la ciutat que, com ens destacaves, generen la meitat dels envasos de vidre d'un sol ús que provenen del canal Horeca, aquestes són dades generals a nivell nacional també. I res més, doncs agrair-te aquest temps i a veure si tenim sort, esperem que sí, que de nou aconseguim revalidar aquesta bandera que també ens detallaves, que hi ha una forta competició en municipis de Catalunya.
4: Sí, moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'aquesta campanya i això, animar tothom a que participi, que ho faci el millor possible i al final és un orgull que Castelldefels sigui un municipi turístic, reciclador i sostenible. Llavors, bueno, entre tots ho podem aconseguir i això volem.
1: Superbé. Doncs aconseguir aquestes bones xifres, a revalidar-les i a continuar reciclant, com l'any passat, que ens deies 460 tones de vidre i gairebé el 83% dels establiments hostalers es van implicar en la campanya. A veure, quan arribi finals d'estiu, Sandra, tornarem a parlar quines xifres ens pots compartir.
4: Perfecte, quan vulgueu.
1: Que vagi molt bé. Gràcies, Sandra, i bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
2: Castelldefels desperta.
5: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parròquia.
1: Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
6: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Castelldefels Desperta.
1: I com hem parlat de la bandera verda, que estem en procés de competició per aconseguir renovar-la un any més, un estiu més, passem ara a parlar d'una altra bandera, en aquest cas la bandera blava. I les platges de Llominetes i Baixador tornen a lluir-la aquest estiu. Es tracta d'un distintiu que en aquest cas reconeix la qualitat ambiental, la seguretat, també la neteja i els serveis de manera general del litoral. El lliurament del distintiu va tenir lloc fa poques setmanes a Lloret de Mar, en un acte que va reunir representants de municipis de tot el litoral català i que també va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament. Des del nostre consistori, el regidor de Platges, Marc Soler, fa un reconeixement al treball fet al llarg de l'any per aconseguir revalidar aquest distintiu, aquesta bandera blava, i ens remarcava aquí a Ràdio Castelldefels la importància de continuar revalidant-la any rere any.
2: Des de l'Ajuntament, per nosaltres, l'equip de govern i des de l'àrea de Platges, és molt important renovar banderes any rere any, com bandera blava i altres més que tenim, perquè és el reconeixement a la feina ben feta. Moltes vegades la gent pensa que a l'àrea de Platges es treballa a l'estiu, la temporada de bany, i poc més, i molt més lluny de la veritat. És tot el contrari. Es treballa tot l'any, perquè és molt important treballar tot l'hivern, perquè quan arriba aquestes dates, quan passin les auditories, tindrà una platja de primera qualitat auditada per les empreses com Bandera Blava i altres, i que es donin aquest vistiplau i que es donin la seva concessió i que siguem Bandera Blava o com altres que tenim.
1: Aquesta distinció avalua aspectes com són la qualitat de l'aigua, l'accessibilitat, la informació ambiental, la neteja, la sanitat, la seguretat i el respecte a la normativa.
2: Per nosaltres som un municipi que vivim de la gastronomia, un municipi turístic, i tindre una platja de primer nivell, de primera qualitat, i que la gent que vingui de fora la pugui gaudir, doncs per nosaltres és molt important, no? Donar un valor afegit al nostre poble i a la nostra ciutat. Tindre una platja amb aquests distintius garantitza, no ho diem nosaltres, sinó les empreses que fan les auditories, garantitzen que som una platja de qualitat neta, ecològica, i que tenim tots els paràmetres que ells auditen, no? Per això des de l'equip de govern es fa un esforç molt gran, des de l'àrea de Platges es fa un esforç molt gran, tots els tècnics de l'àrea fan un esforç molt gran tot l'any, no només la temporada d'estiu, sinó tot l'any, per tindre una platja de primera qualitat, que tinguem tots aquests distintius, i nosaltres renovar cada any, rere any, un distintiu com Bandera Blava és molt important.
1: Aquesta renovació va arribar coincidint amb la posada en marxa dels serveis de la temporada alta de bany. Representants del govern municipal van visitar el dimarts 2 de juny aquests serveis de la platja amb motiu d'aquest inici de la temporada alta. I ens recordava també el regidor de Platges, Marc Soler, que des d'inicis del passat mes de juny tots els serveis funcionen a ple rendiment per donar resposta a l'increment d'usuaris, de persones, de tant ciutadania com persones que ens visiten al llarg dels mesos d'estiu.
2: Com diuen molts xefs de cuina, no?, que tenen estrella Michelin, que l'important no és treure la primera estrella Michelin, no?, és renovar-la any rere any, no?, perquè la primera vera ha fet les coses ben fetes, no?, i et donen l'estrella Michelin, en aquest cas seria la bandera blava o algun altre tipus de bandera, un altre tipus de bandera, però l'important és any rere any renovar-la. Significa que fas bé, no un any, ho fas bé sempre, no? Per nosaltres tindre una platja de qualitat és superimportant pel nostre municipi, i per això any rere any ens van renovant aquest distintiu, i per nosaltres és superimportant i seguim treballant per aconseguir-ho un altre any més.
1: A més d'aquesta bandera blava, la nostra platja, el nostre litoral de gairebé 5 quilòmetres, compta aquest estiu amb altres certificacions també, altres certificats de qualitat, com són el Compromís Biosfer, Ecoplayas, la Q de Qualitat Turística, la ISO 9001 i Senderos Azules.
0: Castelldefels Desperta.
1: I amb aquesta darrera notícia arribem a la segona hora del Desperta. De seguida tornem, en aquest cas, amb una nova entrevista. Parlarem del trenet turístic i farem balanç del darrer, tercer Festival Internacional Castelldefels Màgica.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 9. Quatre ferits crítics i una trentena de diversa consideració en un accident d'un autocar al centre de Lleida. Aquest matí, poc després de sortir de l'estació, la conductora ha perdut el control del vehicle que s'ha acabat encastant contra un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. I ara anem cap al Parlament. A aquesta hora comença la sessió de control. Parla el president Josep Rull.
5: Ben aviat. També, com sempre, vull expressar el nostre agraïment als cossos d'emergències i de seguretat que estan treballant per atendre'ls. El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes amb resposta oral i comencem amb les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari de Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
6: Gràcies, president. Ens sumem també a aquestes mostres de suport i d'agraïment que vostè feia ara a l'inici del ple. President, quan Catalunya té un problema, vostè desapareix. Quan el PSOE té un problema, vostè sempre hi és. Mai no falla.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Molt bé, aquí seguim al Castelldefels Desperta. Encara ens queda una segona hora de programa per davant, fins les 10 del matí. Estarem aquí en directe informant de tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat en aquesta segona hora. De seguida connectarem amb el tècnic de turisme Xavier Lladó, que avui ens parlarà del servei del Trenet. A més, també aprofitarem, i ja que el tenim, jo l'enganxo i li preguntaré per fer un balanç del tercer festival internacional Castelldefels Màgic, que no sé si us vau apropar i vau poder viure la màgia ben de prop aquests 4 dies que ha estat a la ciutat, des del 25 fins al 28. El vam tenir el festival en marxa amb molt d'èxit i les imatges ho avalen. També en aquesta segona hora parlarem amb el tennista Marcel Granollers. En aquest cas parlava el periodista Cristian Cano, que condueix el programa Dilluns Esportiu aquí a Ràdio Castelldefels, un programa que aquest passat dilluns s'acomiadava temporada. Recordeu que ja ha finalitzat la temporada dels partits dels equips locals i aquestes dues darreres setmanes han fet seguiment del Mundial i han aprofitat per fer també entrevistes de balanç i entrevistes com aquesta de clausura de la temporada, parlant amb el gran tenista Marcel Granollers, que a més és veí de Castelldefels. Finalitzarem el programa amb aquesta mirada als esports i també parlarem del Tour de França. Farem recordatori de les afectacions al trànsit. Molta atenció per aquest diumenge. Si us voleu desplaçar cap a la platja, si voleu viure de prop al ciclisme, feu-ho millor a peu, amb transport públic i preparant-vos amb antelació per conèixer les diverses afectacions que podeu consultar també al web de l'Ajuntament. I entremig d'aquestes entrevistes, d'aquestes notícies també de l'àmbit d'esports, anirem fent repàs a més notícies. Al llarg de la primera hora hem parlat sobre les noves obres que començaven ahir a la ciutat, les obres del Parc Infantil de Bellamar. També continuen avançant els treballs de reurbanització de l'Avinguda Diagonal. En aquest cas, les obres han arribat al tram que està comprès al voltant de l'escola Petit Mont Feliç Abastida. També hem parlat d'aquesta crida d'emergència per ajudar les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. Des de l'Ajuntament s'han sumat a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i s'anima la ciutadania a fer aportacions econòmiques per contribuir en aquestes tasques d'emergència i reconstrucció. I com a detall d'agenda, 9:45 del matí, ja en poca estona, la biblioteca acull la segona reunió plenària de la taula de salut mental de Castelldefels. Es tracta d'una trobada de coordinació entre professionals i entitats per continuar impulsant accions comunitàries en aquest àmbit de la salut i d'aquí pocs dies podrem fer crònica i conèixer tots els detalls d'aquesta trobada. També a l'agenda de la ciutat, a 10:45, el Centre Cívic Vista Alegre ofereix un taller de cuina júnior per a infants i joves d'entre 8 i 14 anys d'edat, una activitat que s'emmarca en l'oferta d'estiu, on aprendran a elaborar receptes senzilles, saludables i creatives. I per acabar amb l'agenda, aquesta tarda a les 7, la Biblioplatja programa la seva primera hora del conte, la primera hora del conte de la temporada concreta de la Biblioplatja, que iniciava el servei aquest passat dilluns a la tarda. Avui ens arriba a les 7 la representació dels Secrets del Fons del Mar, a càrrec de Sense Drama Teatre. És una activitat familiar que, a través dels contes, convidarà a reflexionar sobre la protecció del medi marí i la reducció dels residus a la platja. Amb tot això, ja estem més que preparats i preparades per començar la primera entrevista d'aquesta segona hora, però que ja és a la primera hora ja hem fet una altra entrevista també. En aquest cas parlàvem de la campanya Bandera Verda d'Ecovidrio, ho fèiem amb l'àrea de neteja, amb serveis urbans, i on també ens destacava el paper important de la ciutadania per continuar revalidant aquest segell, aquest distintiu de reciclatge de vidre.
0: Castelldefels Desperta.
1: L'estiu tot just acaba de començar i Castelldefels ha viscut ja un primer cap de setmana molt intens. D'una banda, teníem en marxa el tercer Festival Internacional Castelldefels Màgica, que ha omplert places i equipaments de públic durant 4 dies. I, per altra banda, a més, també la passada setmana, a finals de setmana, tornava un dels serveis més esperats d'aquestes dates d'estiu. Estem parlant del trenet turístic, un element distintiu que la ciutadania de Castelldefels sempre ha vingut amb l'estiu i que torna a connectar diferents punts de la ciutat fins al setembre. Per parlar tant del Festival Internacional Castelldefels Màgica com d'aquest servei que ja està en marxa a la ciutat, ens acompanyarà per telèfon Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Molt bon dia, Xavier, què tal estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
1: Doncs gràcies per connectar amb nosaltres un dia més. Com deia, a mi m'agradaria, havia quedat amb tu per parlar del trenet, però pensava, vinga, ja que el tenim, fem una mica de balanç del Festival Internacional Castelldefels Màgica, que tot just finalitzava el passat diumenge. Quin resum faries d'aquesta tercera edició?
2: Sí, doncs mira, hem acabat molt satisfets, va anar molt bé, la veritat. Vam tenir molt plenes totes les sessions i va ser un èxit total.
1: Uh-huh. Les dues gales del Teatre Plaza es van omplir, també el sopar de les estrelles i la plaça de les Palmeres va registrar una gran afluència, això ho podem veure a totes les fotografies i els vídeos que s'han compartit. La veritat és que feia goig veure els espectacles, com tota la ciutadania i com moltes persones visitants es van animar a veure i gaudir d'aquesta tercera edició del Castelldefels Màgica. Des de l'àrea de turisme que organitzeu aquest festival, entenc que esteu més que satisfets i contents de la resposta del públic.
2: Sí, sí, totalment. És un indicador de que el festival està més que consolidat. Era la tercera edició i vaja, doncs això, la plaça de les Palmeres feia goig, estava plena de gom a gom i teníem 500 cadires, estan totes plenes, hi havia gent dempeus al voltant. Es van superar totes les expectatives. Molt, molt satisfets.
1: Aproximadament, quines són les xifres que ens destacaríeu? Perquè, clar, entenc, com deies ara mateix, que teníeu un volum, un nombre concret de cadires, però és que a les fotografies es veia molta gent que veia l'espectacle dempeus, perquè ja no quedava on seure, però no es volien perdre els espectacles de persones de grans renoms i d'influència en el món de la màgia.
2: Sí, no? I a més que era també el primer cap de setmana del Palm Market a la plaça de les Palmeres, que és una activitat també que tot just ha començat ara i també hi ha molta gent que potser no es quedava en tot l'espectacle, però també es quedaven de pas, no? I gent que venia a la platja i aprofitaven i es quedaven, va anar molt bé. Estem parlant de tranquil·lament 1.000 persones per cadascuna de les funcions, el qual és una cosa, en un teatre, no, almenys al nostre municipi, no hi cabrien. I així a la via pública, doncs, vam poder fer que arribés a tothom.
1: Mm-hmm. Clar, aquí jo veig dues claus, no?, per l'èxit. Per una banda, que la màgia surt del teatre i arriba als carrers, perquè, com deies, el teatre no té capacitat per assumir a tantes persones i, per tant, als carrers doncs, sí que era factible, a més, amb diferents espais de la ciutat, per anar oferint diferents punts i que tota la ciutadania pogués gaudir d'aquesta màgia, als carrers i places o equipaments, i fins i tot el centre comercial de la ciutat també hi participava. I per altra banda, a més, el que ens explicaves tot just ara, que és que coincidia aquest passat cap de setmana amb l'inici del Palm Market, que aquí tenim també un seguit de botigues per fer una mica de compra, lo típic que ens agrada a l'estiu, no?, d'aquestes paradetes, i si no vaig errada també hi ha per menjar, o això ja no...
2: Sí, hi ha per menjar. Exacte. Hi ha diferents paradetes, hi havia algun food truck també, han instal·lat també unes terrassetes per seure, que conviden molt a estar allà i estar davant del mar i poder gaudir dels espectacles que s'oferiran al llarg de l'estiu. Aquest cap de setmana ha sigut el Festival de Màgia, però a partir d'ara comença una programació amb concerts, monòlegs, hi haurà tot tipus d'activitats al llarg de l'estiu que també convidem a la gent a anar-hi.
1: Mm-hmm. Clar, o sigui que era el pla perfecte, perquè anaves a gaudir de màgia, i a més, com sempre, hem de destacar que això a tothom ens agrada molt escoltar la paraula gratuïta, per tant, era un pla fantàstic. Vas a veure un espectacle de manera gratuïta i ja pots aprofitar, fer-te alguna compreta i menjar, amb el que deies, amb aquests food trucks que ja tenim instal·lats allà a la plaça de les Palmeres.
2: I espectacles del nivell, que són mags molt, molt importants, que omplen teatres a Barcelona i bueno, els vam poder gaudir-los aquí gratuïtament a l'aire lliure. O sigui, tota una gran oportunitat per poder gaudir.
1: Efectivament, estem parlant que la clausura va anar a càrrec del McLary i vam tenir també altres figures de grans renoms.
2: Sí, vam començar també amb el Mac Junque el divendres, el dissabte teníem el Màgic Andreu i a les gales del Teatre Plaza teníem noms molt importants del món de la màgia a nivell internacional, com ara el Jandro o Solange Cardinali, que és guanyadora de l'America's Got Talent. I ens va fer per primera vegada a l'estat espanyol el número amb el que va guanyar el concurs televisiu.
1: Sí. Xavi, perdona, aquest és el número aquest on es canvia tan ràpidament de roba? Aquest és super, bueno, molt viral a Instagram, per exemple, a les xarxes socials, no?
2: Sí, sí. De fet, de totes les edicions d'America's Got Talent, el vídeo més viral que hi ha fins ara és aquest, el número aquest, que a més és el que va fer aquí al teatre. O sigui, va ser tota una oportunitat per la gent que hi va assistir de veure en directe això i va ser espectacular.
1: Doncs sí, quina llàstima, eh? Ara que ja en parlem, quina llàstima que no el pogués veure. M'hauria agradat, m'hauria encantat, la veritat. Doncs, Xavi, també ens explicaves que aquest passat cap de setmana hem fet ja el balanç del Castelldefels Màgica, que estava també envoltat d'aquest Palm Market, que ens acompanyarà fins al 6 de setembre, i aquí a la plaça dels Palmeres continuaran arribant al llarg dels caps de setmana, entre setmana, diferents propostes que convidaran a la ciutadania i a persones que ens visitin a apropar-se, a gaudir de totes aquestes iniciatives. I potser un element que servirà per poder-ho viure d'una altra manera, per poder-nos apropar a la plaça de les Palmeres, és el trenet turístic, que ja el tenim de nou en actiu. Quan ha començat, concretament?
2: Sí, doncs justament va començar també el divendres passat, que de fet molta gent de la qual va venir al Festival de Màgia ho va fer amb trenet, perquè hi ha una parada a la plaça de les Palmeres, i això va començar el dia 26 de juny, i ara estarà operatiu els divendres, dissabtes i diumenges fins al 6 de setembre. Tindrem tot l'estiu aquest servei.
1: En línia paral·lela amb el Palm Market, faran els mateixos dies de feina.
2: Sí,
1: efectivament el trenet no circula tots els dies, correcte? Quin és l'horari que fa i quins dies circula?
2: Sí, això, només circula els divendres, dissabtes i diumenges i els horaris... Parteixen des del carrer Santiago Rusiñol, darrere de l'església, del centre, i surten doncs, a les 11, 12, 1 i a les 5, 6, 7, 8 i 9. I el trajecte té una durada aproximada d'uns 45 minuts. Des d'aquí doncs, passa per la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ana Colau, plaça Palmeres, el carrer 11 ja puja per l'avinguda de la Pineda i torna a darrere de l'església, a tota la volta, connectant el poble amb la platja.
1: I per una persona que vulgui pujar-hi, com aconsegueix els tiquets?
2: Els tiquets es compren directament a la pròpia parada, al trenet, i a més hem volgut que sigui un servei molt assequible i que qualsevol família pugui gaudir. Llavors són unes tarifes molt econòmiques, els adults paguen 2 euros, infants 1,5 euros, i hi ha tarifes reduïdes per diferents col·lectius com persones majors de 65, famílies nombroses, altres grups.
1: I aquest any també, com cada any que feu sempre la inauguració, enguany era molt especial amb la participació també de l'entitat, l'associació local Istea, i fins i tot es va fer una teatralització amb pirates.
2: Sí.
1: Què buscàveu aconseguir? Com va anar aquesta inauguració?
2: Sí, bueno, la inauguració va ser tot un èxit. Vam voler donar-li un component especial convidant a famílies de l'associació Istea perquè fossin doncs, les primeres a gaudir del trenet. I res, va ser una experiència inclusiva, van anar, això, com dius, acompanyats d'una teatralització que van fer els alumnes de Performing Arts i anaven caracteritzats de pirates, llavors van convertir el trajecte en una petita aventura, no?, dels grans i dels petits.
1: I quan pensem en el nom del trenet, és el trenet turístic, està pensant només per als turistes o com valoreu des de l'àrea de turisme? És una proposta que arriba molt a la ciutadania? Els hi agrada als veïns i veïnes de Castelldefels de redescobrir la nostra ciutat a través del trenet?
2: Sí, a veure, és un servei pensat tant per visitants com per la ciutadania. La idea original del Trenet és unir el patrimoni que tenim al centre, al castell, per això hi ha també parada al castell, amb el comerç, passa pel centre del poble, passa pel centre comercial Ana Clau i alhora amb el litoral, que és on el principal pol d'atracció del turisme actualment. Llavors,
3: Hola, bon dia, avui dimec.
2: La idea és doncs això, no? Unir el poble amb la platja i la veritat que el servei l'utilitzen tant persones de Castelldefels com de tota la comarca, com persones estrangeres que venen a visitar el poble.
1: I ja per acabar, Xavier, tens algun consell per gaudir al màxim d'aquest trenet, alguna hora que sigui la més maca? Bueno, jo també estic pensant que amb la calor que apreta, potser les hores més maques, les hores més bones són o primera hora o més cap a la tarda, sí, per no passar tanta calor, no?
2: Potser sí, a veure, s'ha de dir que el trenet té el seu sostre i a més com va l'aire, va ventilat. Però sí, potser les primeres hores o últimes sempre són millors. Igual, mira, podria recomanar més aviat cap al final i acabar pel màrquet i aprofitar per fer una visita al mercat.
1: Ben pensat.
2: Estefania, si em permets, m'agradaria dir també que aquest diumenge 5 de juliol el servei queda anul·lat de manera excepcional pel pas del Tour de França, que hi haurà diferents talls de circulació. Llavors, només aquest diumenge 5 de juliol no hi haurà servei de trenet. La resta de dies el servei funciona amb total normalitat.
1: Perfecte, Xavi. Doncs sí, gràcies per l'apunt, perquè efectivament hem estat parlant aquí al Desperta també del pas del recorregut del Tour de França aquest diumenge, totes les afectacions que hi haurà. El passeig marítim estarà tallat i, òbviament, sí, el trenet doncs, també haurà de fer aquesta anul·lació del servei només el diumenge 5 de juliol. Doncs
2: exacte.
1: Amb això, Xavier, jo crec que acabem. No sé si hi ha alguna actuació dins del calendari d'aquesta setmana, dins del Palmarket, dins de tot el que esteu organitzant, si hi ha alguna coseta a la que vulguis convidar ja la ciutadania, algun acte que tinguem a l'agenda o al llarg d'aquestes properes setmanes que vulguis destacar i així aprofitem que la ciutadania s'ho apunti en agenda.
2: Ara aquesta setmana tenim això, el propi pas del Tour de França és un gran esdeveniment que convidem a la ciutadania a poder gaudir-ne, perquè també hi ha el pas previ a la caravana publicitària i així, que també és molt interessant de veure. També tenim tota la programació del Palmarket i s'apropen les festes del mar, també recomanar a la gent que estigui atenta als canals de l'Ajuntament per veure les activitats que s'apropen.
1: És veritat, ja s'olora, aquest l'olor a mar i a pirates que estan a punt d'arribar a la ciutat. De fet, ara no sé si era justament ahir o abans d'ahir, començaven els assajos per part de totes les persones voluntàries que participen al desembarcament. Jo vaig participar una vegada i això és superxulo, o sigui que ho tenim ja aquí a tocar en menys de dues setmanetes aproximadament, tindrem aquí les festes del mar. Continuarem pendents des de la ràdio municipal per informar de totes les novetats d'aquestes grans festes que estan per arribar aquí a la ciutat. Xavier Lladó, tècnic de turisme, moltes gràcies per tota aquesta estona que ens has dedicat aquí al matinal al Castelldefels Desperta. Recordem que ens deies que el trenet turístic estarà en funcionament fins al 6 de setembre, amb aquest incís d'aquest diumenge que no hi haurà servei pel pas del Tour de França. I per descomptat també aprofito, Xavier, per felicitar tot l'equip darrere d'aquesta gran tercera edició de Castelldefels Màgica, aquest èxit que heu aconseguit, que jo crec que és sinònim també que l'estiu també és cultura, és espectacle i són moltes activitats familiars per gaudir de la nostra ciutat.
2: Totalment. Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Xàbia. Que tinguis molt bon dia. Adéu.
2: Bon dia. Adéu, adéu.
0: Castelldefels Desperta.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
5: Castelldefels desperta.

0: el tenista, vai, del nostre municipi, vai, de Castelldefels, el grandíssim Marcel Granollers. Hola, Marcel, molt bones, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per dedicar-nos una estona en el teu calendari.
1: Un plaer estar amb vosaltres.
0: Primer de tot, m'agradaria donar-te l'enhorabona per aquest Roland Garros que vas aconseguir fa unes setmanes, a finals de mes de maig, en un èxit absolutament, entenc, espectacular.
1: Sí, gràcies. La veritat que va ser un moment molt, molt emotiu i important, no? Per nosaltres. Al final, pues, aconseguir un altre Roland Garros, la veritat que ens fa molta il·lusió i bueno, molt orgullós, no? de l'aconseguit i del nivell mostrat aquella setmana.
0: Recordem que us veu emportar l'or en el torneig de dobles de Roland Garros amb el teu company, amb l'Horacio Ceballos. Veu superar a Elio Vara i també a Patten per 6-4, 6-2 al marcador. Què significa, Marcel, aquest segon Roland Garros consecutiu?
1: Bueno, un moment important, no? Com he dit abans, al final, quan vaig decidir dedicar-me només a jugar dobles, el meu objectiu era lluitar per guanyar els tornejos més grans que hi ha al circuit i, òbviament, aconseguir un gran slam és el màxim que hi ha i bueno, després de l'any passat d'aconseguir el primer Roland Garros i el US Open, tornar a repetir títol aquí a París, bueno, és un moment molt important per mi.
0: Perquè és que són molts anys, no?, en les esquenes practicant aquesta disciplina. Són 40 anys competint, doncs, al màxim nivell, m'atreveria a dir mundial. I Marcel, quin és el secret perquè et mantinguis, per mantenir-te, doncs, tan competitiu després de tants anys en la competició?
1: Bueno, diria que el dia a dia és molt important, no? Al final, aixecar-te i tenir la motivació d'intentar ser una miqueta millor que ahir i intentar seguir millorant aquestes coses que sempre es poden polir i bueno, tenir l'ambició, no? de poder seguir aconseguint coses importants, que al final, quan jo era un nen era per al que lluitava i ara que estic en una posició important per aconseguir aquests títols, doncs intentar aprofitar-la i la veritat que content de com estan anant les coses.
0: Afronteu ara aquesta setmana a Wimbledon amb aquesta inèrcia, no?, del títol guanyat a París fa unes setmanes. Creus que aquest or, aquest èxit, doncs, us dona forces per encarar aquesta nova competició?
1: Sí que ens dona forces, òbviament. Al final anem amb un estat d'ànim òptim, no? Però bueno, això no garanteix res. Nosaltres sabem que cada torneig que vas comencem de zero, tenim que tornar a picar pedra des del primer entrenament, cada partit serà complicat i encara més a pista d'herba, que és on s'iguala tot molt més, són partits molt, molt igualats, amb resultats molt igualats. Llavors, bueno, al final sabem que des del primer dia tenim que donar tot i bueno, la veritat que millor que arribar allà havent guanyat Roland Garros, però, com t'he dit, allà serà una pel·lícula diferent.
0: Sí, i a més, sobretot també per la superfície, que ara també et preguntaré. Heu guanyat a París, heu guanyat al US Open, com bé has comentat. Veu jugar dues finals a Wimbledon, que malauradament es van escapar. Què significaria guanyar aquesta edició?
1: Bueno, seria pues, un gran èxit, no?, per nosaltres. Però bueno, l'època de posar-nos la pressió ja la vam passar abans de tenir el primer Roland Garros, no? Que realment pues ens passava una mica el no haver pogut guanyar encara cap gran slam. Ara anem amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de poder fer un gran resultat. Ojalà això ens porti a l'últim dia de competició, però bueno, sense una pressió a

0: afegida, no? Crec que hi ha que anar amb les mateixes condicions que una Roland Garros, partit a partit, i fer les coses com les estem fent, entrenar bé per després posar en pràctica el partit el que creiem que ens funcionarà, i a partir d'aquí veurem on arribem.
1: El canvi de superfície en aquesta disciplina, com és el tennis, doncs és absolutament vital. No hi ha molts precedents, com per exemple el de Rafa Nadal, no? Que precisament a Roland Garros doncs ha tingut un èxit espectacular, però possiblement després en altres escenaris, com pot ser Austràlia, doncs li ha costat una mica més. Ara passeu de la terra batuda cap a la gespa, que és un canvi doncs bastant significatiu. Quins aspectes creus que haureu d'adaptar del vostre joc a aquesta nova superfície?
0: Bueno, és una, són superfícies contràries totalment. Són a gespa, al final els punts són molt ràpids, no hi ha pràcticament intercanvi. En canvi, a pista de terra tens molt més temps per poder fer algun punt llarg i per treballar més el punt. Llavors, a pista d'herba, els primers tiros són molt importants, sobretot el saque, el resto, en cas de que els altres no estiguin tan encertats amb el servei, doncs poder aprofitar aquests segons saques que et poden donar els rivals, i el joc de red, no? Jo crec que és molt important ser molt agressiu a gespa, i sobretot pues això, no? Aquest joc combinatiu del servei i de la volea.
1: D'altra banda, tens una associació amb Horacio Ceballos, segurament de les més destacades en aquests moments en la disciplina de dobles. Quina és la clau o quines són les claus perquè una parella funcioni doncs tan bé després de tants anys?
0: Bueno, crec que en el nostre cas, no, al final estem en èpoques de la nostra carrera molt semblants. Al final també els dos ens vam dedicar primerament a jugar individual, i tenim les nostres carreres a les nostres esquenes, no, que vam tenir. I després pues, els dos vam decidir, no, pues, juntar-nos per dedicar-nos només al doble, i bueno, al final, sobretot, no, el respecte d'un per l'altre, no, el veure que l'altre dona el màxim en cada entrenament, en cada partit, i llavors, bueno, després també tenim característiques de joc que funcionen bé, i el fet d'un ser esquerrà, l'altre dretà, és una combinació que també pues, a vegades en certs moments pot ajudar, i bueno, una miqueta les ganes, no?, que també tenim els dos d'aconseguir coses importants.
1: D'altra banda, de cara doncs, a altre aspecte, a nivell de títols has aconseguit 33 al llarg de la teva trajectòria, entre ells doncs, tres grans slams. I què és el que et motiva doncs, continuar lluitant, competint dia rere dia després de tantes temporades?
0: A mi em motiva, òbviament, el poder ser competitiu, no?, amb aquest tipus de tornejos, amb els tornejos més importants que hi ha al món, però també m'agrada el meu dia a dia, no? També jo acabo d'un entrenament, i si sé que ho he donat tot, també me'n vaig amb una bona sensació, em sento realitzat amb mi mateix, i bueno, el sàpiga que també puc encara millorar certs aspectes del joc, i llavors a l'hora de la competició posar-los en pràctica, veure que funciona, doncs, bueno, tots aquests detalls em segueixen motivant, i per després ser competitiu amb aquests grans tornejos.
1: Hem parlat sobre aquesta relació, no, amb Horacio, que és vital, no, tenir una bona relació amb un company als dobles. També has practicat de forma individual el tennis, vas arribar a ser el número 19, si no recordo malament, fa uns anys. En el cas
0: Sí.
1: de dobles, doncs, veu estar en la primera posició fa un any, si no em falla la memòria. Quin és el canvi, de passar de jugar de forma individual a dobles?
0: Sí, el canvi és Bueno, és significatiu, no? Perquè al final quan tu jugues a nivell individual, doncs tot passa per tu, no? Les decisions bones, les no tan bones, una mica de tota la tàctica del joc passa per tu, tot el fora de pista és una mica doncs, pensant en el teu rendiment i quan tu doncs, jugues dobles tens un company on al final ens tenim que entendre els dos, perquè al final no tothom té la mateixa personalitat, tenim que saber una miqueta com reaccionar en certs casos, el que s'ajusta més al nostre joc a dins la pista. Llavors són molts aspectes, no?, que al final tenen que encaixar, però que bueno, no només pots tenir una visió només de tu mateix, sinó que tens que tenir una visió molt més àmplia, perquè al final estàs competint amb un company, no?, que lluitem pels mateixos objectius.
1: I quina impressió t'ha deixat l'evolució amb el pas dels anys de la categoria de dobles? Creus que ara mateix se li dona més valor que fa possiblement una dècada?
0: No ho sé, la veritat que no ho sé. El doble, pues, al final, no és la prioritat número 1 dels tornejos, no? Llavors, jo estic content, no?, amb el lloc que tenim, però bueno, abans també crec que abans també hi havia molt bons jugadors de dobles, no?, sobretot els germans Bryan, que era una parella que anava molta gent a veure'ls, no?, jugar, perquè realment impressionava com jugaven. I bueno, jo crec que també ara a la Copa Davis el punt decisiu, que és l'1-1, es decideix amb el doble, con lo qual crec que ha guanyat molta importància en aquest aspecte i que al final la gent també ho valora, i a l'hora de competicions, com et dic, com la Copa Davis, realment hi ha moltes eliminatòries que es decideixen al doble.
1: D'altra banda, són molts partits a les cames, victòries, derrotes, no? Que sempre també de vegades doncs, són necessàries per aprendre, títols. Si posem una miqueta a la vista en el passat, Marcel, què seria del que et sentiries més orgullós?
0: Doncs d'haver aguantat, no?, aquests moments complicats o on les coses no surten com un vol, i el dia següent pues, aixecar-te, anar a entrenar i seguir empenyent i seguir intentant millorar. Però bueno, hi ha moments que no són fàcils, però bueno, les coses bones jo crec que venen després de travessar aquests moments.
1: I d'altra banda, ets veí de Castelldefels, a més reconegut. Què significa per tu representar el municipi a Castelldefels arreu del món?
0: Bueno, pues al final és el lloc on jo he crescut tenísticament, no? Jo vaig començar jugant allà al Club de Tenis Andrés Gimeno. Vaig créixer allà vaig aprendre a jugar, i després el meu preparador físic, que és el Sergi Valldaura, també és veí de Castelldefels i portem 20 anys pràcticament entrenant junts. La meva família viu allà, i bueno, és una mica el meu ambient, no?, on m'he pogut preparar i també pues, desconnectar en els moments que no he competit.
1: I comentaves, no, Marcel, la teva etapa al Tenis Gimeno, un club referència, no? Sempre a les nits de l'esports, no? Doncs té molta representació, molts títols. Parlant sobre els més joves, sobre aquesta etapa formativa, per dir-ho d'alguna manera, quin consell els hi donaries als més joves, al nen, nena que està practicant tenis i que, no sé, potser en un futur, no? Doncs vol continuar practicant aquesta disciplina.
0: Bueno, doncs que sobretot, no?, que s'ho intenti passar bé, no?, que al final aquestes edats tan joves no no es decideix el teu futur, no? Com a tenista, com a esportista, que al final confiïs, no? amb el procés dels teus entrenaments i que si li poses passió i ganes, segur que aconsegueixes ser la teva millor versió.
1: Doncs bé, Marcel, moltíssimes gràcies per atendre'ns en el dia d'avui. Agrair-te, desitjar-te també, com a l'Horacio, la millor de les sorts de cara a aquest torneig, no?, de Wimbledon, i ojalà d'aquí uns dies, unes setmanes, doncs puguem celebrar el quart Gran Slam. Una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies.

0: Castelldefels Desperta.
1: Continuem ara parlant d'esports, concretament del Tour de França. Parlem de ciclisme i de que Castelldefels ja està a punt per rebre aquest diumenge el pas d'aquesta part del recorregut del Tour de França amb una oportunitat única per viure l'emoció d'aquesta prova ciclista, la prova més prestigiosa del món, i veure passar els millors corredors internacionals pel nostre passeig marítim. Des de l'Ajuntament publicaven ahir al seu Instagram oficial, l'Ajuntament de Castelldefels, els equips d'afectacions que hem de tenir en compte a la mobilitat. Hem d'estar atents i atentes i planificar els nostres desplaçaments amb antelació. Hi ha un tall total del passeig marítim a partir de les 8 del matí, prohibició d'estacionar des de dissabte a les 11 de la nit, i també hi ha una sèrie de canvis en les línies d'autobús i la parada de taxi. L'horari del pas del Tour previst és, en primer lloc, la caravana publicitària, que això serà a les 13:40 del migdia, uns 20 minuts abans de les 2 del migdia serà quan passi aquesta caravana, que de fet ahir algú ens explicava, efectivament, ara estava pensant, ens explicava la pròpia regidora d'Esports, la Paquita Cruz, que amb aquesta caravana publicitària el que es farà és també fer regals a les persones assistents. Estaran llançant un seguit de regals també per incentivar i per fer més amena aquesta espera, perquè en el moment que arribi ja el pas del Tour. A més, el pas com a tal serà a partir de les 3 del migdia. Ja sabeu, doncs, en aquell moment passarà tot molt ràpid i després de tanta estona d'espera seran uns 15 minutets aproximadament de pas. S'espera entre les 15:26 i les 15:35. Està tot molt programat fins al minut, al 26. Doncs en aquesta estona podrem gaudir del pas d'aquesta prova ciclista, la més prestigiosa del món. I com dèiem, aprofito que estava recordant que fa pocs dies, aquesta mateixa setmana, parlàvem amb la regidora d'Esports, la Paquita Cruz, que ens destacava que a pocs dies del pas de la Ronda Francesa per la ciutat, el municipi ha sumat 67 voluntaris i voluntàries que volen donar suport a l'organització de la prova i que tot just la setmana passada han fet una formació al respecte. Escoltem ara a la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
2: Se ha hecho la primera formación de voluntarios, se hizo el sábado día 20, la cual dirige María del Mar La Torre, que es auxiliar técnica de la sección de Esports del Ayuntamiento, junto con policía. También estuvo un representante de la policía, Óscar, con María del Mar, atendiendo a los voluntarios y haciendo un poquito de formación. El paso del Tour de Francia, bueno, como todos sabemos, es un acontecimiento histórico para nuestra ciudad. Es un evento súper importante, uno de los más importantes del planeta, y nosotros tenemos el privilegio de que formar parte de este recorrido. Será el 5 de julio, como sabe la mayoría de la ciudadanía, si no, los que no lo sepan, aquí estamos para explicarlo. Formará parte del recorrido de la segunda etapa del Tour. Nosotros formamos parte del segundo recorrido, que conecta Tarragona con Barcelona. Este recorrido termina a las puertas del Estadio Olímpico Lluís Companys, después de recorrer 178,4 kilómetros.
1: La regidora també ens feia una breu explicació de què podem esperar d'aquest dia 5, com serà el recorregut, quines sorpreses tindrem també, que m'estava just avançant fa un moment, sobre aquesta caravana publicitària.
2: Esta prueba ciclista, como sabemos, es la más prestigiosa del calendario profesional y bueno, se inicia el 4 de julio en Barcelona con el Grande Parc, que es una contrarreloj por equipos, y eso es el 4 de julio, que es sábado, y el día 5 ya sale de Tarragona y ya viene hacia aquí. Sobre la 1:30 del día 5 pasará por el paseo la caravana publicitaria. Es una caravana publicitaria, es todos los sponsors y patrocinadores de los equipos participantes que pasan entregando y lanzando porque es así literalmente, a su paso obsequios para el público asistente. Esto lo hacen para que la espera del público hasta que llegue el pelotón y la carrera se haga un poquito más amena. Uh-huh. Entonces es digno de ver. Si alguien puede ver en YouTube alguna de estas caravanas en algún otro, en el Tour del año pasado, en algún otro, que lo miren porque es muy divertida y además obsequios a tutti pleni.
1: L'Ajuntament també ha posat en marxa un portal web específic amb tota la informació relacionada amb aquest esdeveniment.
2: Se ha creado un apartado específico en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por donde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que es, va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
1: El pas dels ciclistes aquest diumenge i tota la caravana que acompanya el Tour de França impliquen afectacions al trànsit i la mobilitat a la ciutat. Aquestes en són les principals. Pel que fa a la circulació, el mateix diumenge 5 de juliol a partir de les 8 el passeig marítim es tancarà completament. El trànsit de vehicles en direcció Gavà des de les botigues de Sitges fins a Gavà. En direcció Sitges es podrà circular entre el terme de Gavà i el carrer 10. També es veu afectat l'accés als carrers Mèxic, Uruguai, Colòmbia i Venezuela. En cas d'urgència o necessitats, els veïns podran accedir-hi per sota del pont de l'Avinguda Eucaliptus des del passeig del ferrocarril. El Poal es talla l'accés a la platja pel pont de la Cova Fumada i a Villamar es tanca l'accés al pont cap a la platja al passeig Tarongers. Només es permet el pas dels vehicles que estiguin autoritzats. I, per altra banda, les afectacions en terme d'estacionament. Des de les 11 hores del dissabte 4 de juliol i durant el dia 5, fins que es netegi la via i es pugui reobrir, estarà totalment prohibit aparcar al passeig marítim entre el carrer Nou Bis i Botigues, a dos costats, i entre carrer Nou Bis i Gavà, sentit Gavà. El tancament es farà amb blocs de formigó, per la qual cosa les persones que tinguin vehicles a pàrquings privats ho hauran de tenir en compte per planificar els seus desplaçaments deixant els cotxes fora de la zona afectada. Queden anul·lats els aparcaments situats al carrer Mèxic, al carrer 11 i al passeig marítim 161. Per arribar a la zona, des de l'Ajuntament, des de Policia Local també s'ha fet comunicació i recomanacions d'arribar-hi a peu o en transport públic, tot recordant que el passeig marítim està tallat, no es pot estacionar i en el cas d'autobusos també cal prestar atenció a afectacions a les parades. Tot això ho podeu consultar a la notícia publicada al web de l'Ajuntament a castilldefels.org i també als canals oficials de l'Ajuntament. A l'Instagram, per exemple, trobareu tota la informació del Tour i, a més, recordem a les paraules de la regidora d'Esports, Paquita Cruz, que ens parlava d'aquest únic espai web que podeu trobar també vinculat a la portada web de l'Ajuntament.
0: Castelldefels Desperta.

0: I amb aquesta darrera notícia ara ens toca parlar de la programació que ens espera el dia d'avui, 1 de juliol, a Ràdio Castelldefels. Ho fem amb l'Anna López. Bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, Estefania. Doncs en el magazín que començarà a les 10, com sempre, el nostre espai polític de cada dimecres, com sempre, Movem com ho podem, i en aquest cas ens acompanya la portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. També parlarem del Palm Market, que va començar el passat cap de setmana a Castelldefels amb la regidora responsable, la regidora de Comerç, Mercè Cília. D'aquesta activitat coneix el comerç a la platja amb activitats lúdiques i culturals. La nostra mòbil ens tornarà a posar en contacte amb un comerç de proximitat, amb un comerç local, i després parlarem de dues qüestions relacionades amb els feminismes. D'una banda, els punts lila, amb la Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona, que ens explicarà tots els punts lila que existeixen actualment en el territori. Recordem que Castelldefels també té aquests 7 punts que la seva finalitat doncs és donar suport a aquelles persones doncs, que se senten víctimes de qualsevol tipus d'agressió física o verbal relacionada amb el gènere, i són uns punts que existiran habitualment doncs, quan hi ha actes festius. Com deien, també continuarem parlant d'igualtat, perquè s'ofereix a tota la població un taller sobre violències digitals, aquesta violència doncs, que darrerament s'ha incrementat tant i que preocupa per moltes qüestions que també les explicarà la Dolors Rodríguez, un taller obert a la ciutadania en general. I això són els continguts de la Gisom. I a la Greia avui podem escoltar a les 9 del vespre Canciones Il·lustrades, que és aquest programa doncs, una mica que mostra el que hi ha darrere de les letres, de les lletres d'algunes de les cançons del pop de rock més estagades.
0: Molt bé, Anna. Perfecte, doncs ja estem més que preparats i preparades per seguir connectats al llarg de la jornada aquí a Ràdio Castelldefels, que de seguida, en uns minuts, després del butlletí informatiu d'En Punt, arribarà el torn del teu magazín amb tots els continguts que ens has avançat. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia.
1: A tu, bon dia.

0: amb aquesta darrera intervenció per part de la companya Ana López, que de seguida ens acompanyarà aquí amb el magazín de Ràdio Castelldefels, l'Així Som, que començarà després del butlletí. No marxeu, que ara en uns minuts farem aquest recordatori dels titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Pel que respecta als titulars de les 8, ja no sé si ja coneixeu que a Ràdio Castelldefels, a l'Instagram de Ràdio Castelldefels, anem publicant a les 8 del matí el butlletí amb els titulars destacats de la jornada, un repàs a l'agenda. Doncs això ja ho podeu recuperar, està publicat a l'Instagram, i ara farem una actualització amb més temes també, temes que hem anat abordant al llarg d'aquestes dues hores del Desperta. Ara arriba el torn d'acomiadar-nos. Fins demà. En aquest cas jo també m'acomiado per l'estiu, perquè demà, a partir de demà, estaré conduint el magazín Així Som aquí, així que demà em trobareu a partir de les 10 del matí al magazín, i el Desperta el coindirà la companya Zeneida. Així que demà de 8 a 10 podreu seguir també tota l'actualitat informativa amb la cobertura en directe, aquest seguiment que fem de totes les novetats que van sortint del context informatiu de la nostra ciutat. Ja sabeu, de 8 a 10 al Desperta, i després, a continuació, si voleu fer-me companyia, de 10 a 1 al magazín Així Som. Això serà ja demà, i al llarg de juliol em trobareu en aquest espai. Així que m'acomiado amb aquest tema i fent un darrer repàs una mica al que hem abordat al llarg d'aquestes dues horetes d'avui. Hem començat parlant d'aquestes obres del nou parc infantil de Vellamar, que van començar ahir i que avancen també, per altra banda, els treballs de reurbanització de l'Avinguda Diagonal. Per un costat tenim aquest nou espai de joc que està a prop de l'església de Santa Eulàlia i que ens explicava el regidor de Medi Ambient, que estarà inspirat en cases de noms. Es preveu que estigui enllestit al setembre. Aquesta és la voluntat del consistori per aconseguir que quan arribi el nou curs escolar els nens i nenes, els infants de la zona i de les escoles que hi ha properes, puguin gaudir d'aquest nou parc infantil de Vellamar. Això per una banda. I per altra, continuen aquestes obres, mentrestant estan avançant aquests treballs de reurbanització de l'Avinguda Diagonal, però a mi serà la novetat que ens avançava el regidor de Medi Ambient, és que continuen el tram de l'escola Petit Mont Feliça Bastida. I, per altra banda, un altre dels titulars que anàvem comentant al llarg de la primera hora del Desperta és que Castelldefels s'assuma a la crida d'emergència per ajudar les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament dona suport a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i anima la ciutadania a fer aportacions econòmiques per contribuir a les tasques d'emergència i reconstrucció. En aquest sentit, hem publicat també a l'Instagram de Ràdio Castelldefels, ens hem fet ressò de la publicació de l'Ajuntament, on expliquen per què aquesta reconstrucció recomanació de fer aportacions econòmiques i no de material, ni menjar, ni productes. Amb això ens acomiadem, amb aquest darrer repàs als titulars destacats d'avui, i tornem de seguida amb el butlletí informatiu. Fins ara.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que el conductor hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una cinquantena de passatgers. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola, i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Donald Trump va ingressar més de 1.000 milions de dòlars al 2025 en projectes de criptomonedes. Bona part provenen d'una iniciativa vinculada al seu entorn familiar, però la Casa Blanca nega conflicte d'interessos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial que els Estats Units, gairebé un any després de pactar-lo amb Washington, la majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives a les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. I el Barça renuncia que la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la seva primera en anglès, estarà enllestida a finals d'any o a principis de l'any que ve. En declaracions a 3Cat Info, també anuncia una sorpresa pel Festival de Sant Sebastià que podria ser un curtmetratge.
3: Esports.
2: Montserrat, bon dia.
4: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega ja són els vuitens de final del Mundial. Mèxic ha superat l'Equador 2-0. Haaland, al minut 86, fa el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Hercegovina. Koeman i Bielsa pleguen de seleccionadors dels Països Baixos i l'Uruguai. I aquest migdia, Joan Laporta engega el seu tercer mandat com a president del Barça després de guanyar les últimes eleccions.
2: Tramuntana i mestral als dos extrems del país amb un petit descens del termòmetre. S'ha tapat al vessant nord del Pirineu fins a la tarda. A partir del migdia apareixeran núvols baixos a la costa central i podran sorgir algunes nuvolades puntuals al nord-est on no es descarte algun ruixat.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima ara al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Finalitzada la prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels, tot i així, davant de l'episodi de calor intensa que s'ha viscut aquestes darreres nits i davant també de les altes temperatures que es continuaran visquent a la ciutat, des de Protecció Civil ens recorden recomanacions bàsiques per protegir-nos la salut i reduir riscos, sobretot tot i tractar-se d'un fenomen nocturn, aquest que just acabem de superar amb aquesta prealerta de risc de calor intensa nocturna, es considera un episodi de risc per la manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit, l'acumulació de calor en habitatges i l'afectació a la qualitat del son i l'estat general de la població. A més, el risc s'incrementa notablement en col·lectius vulnerables. Des de Protecció Civil ens recorden a la ciutadania que es disposa de diversos refugis climàtics per ajudar-nos a protegir-nos de les altes temperatures. En total, a la ciutat en tenim 7, 2 espais exteriors i 5 interiors. També ens recomanen molta hidratació i protegir-nos de les hores amb les temperatures més altes. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. El 6 de juliol entrarà en vigor. Fins aquest divendres es duen a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada serà verda i gratuïta per a les persones residents. I en agenda del cap de setmana, Llumineta celebra les seves festes de barri del 3 al 5 de juliol amb activitats per a totes les edats. Es podrà gaudir de gastronomia amb una botifarrada, concurs de truites i pinxos, per exemple, també música en directe, concursos i animació infantil, tot això al parc de Llumineta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. La nostra tertúlia política arribarà en uns minuts, com és dimecres, a Movem en Comú Podem. I en aquesta ocasió, amb la presència de Candela López, portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Primers dies del Palm Market, a la plaça de les Palmeres, que viurà activitats culturals, lúdiques i també comercials. Al voltant de tot això, de les activitats, i perquè ens expliqui com ha anat el balanç de les primeres passes d'aquesta proposta, tindrem amb la Mercè Tília, regidora de Comerç. Parlant de comerços, tornarem a acostar-nos a comerços de proximitat, al comerç local de la mà de la nostra unitat mòbil. I d'una banda parlarem dels punts lila que s'han implementat a tot el territori català, de la mà de Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. També uns punts que col·loca l'Ajuntament de Castelldefels per prevenir violències masclistes en punts de festa i d'activitats. I d'altra banda, l'Anna Dolors Rodríguez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, ens parlarà d'un taller adreçat a tota la població sobre les violències digitals. Comencem. Welcome.

0: Castell de Fels Coffee.
1: I en aquest espai, com cada dimecres, amb nosaltres Movem en Comú Podem i ens acompanya doncs, la portaveu d'aquest grup a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Li repassem el ple, un ple llarg, bastantes hores.
2: Sí.
1: Que va estar, abans de l'hora del dia, va estar precedit per tres escrits.
2: Sí, bueno, jo crec que no, es veu de manera molt clara que la ciutadania té ganes d'implicar-se en la vida del poble i de que vol un govern que l'escolti i que doni resposta a les seves demandes. No? La veritat és que no acostuma a ser usual que tantes entitats arribin, és a dir, de tant en tant arriben escrits al ple, però no, el que ens estem trobant darrerament doncs, és que és, no? És una via de participació que la ciutadania i especialment les entitats han trobat, no? Perquè nosaltres venim repetint des de fa temps que tenim un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, que no escolta les entitats i que no dona resposta als principals problemes que té la ciutat. No? I això es va veure de manera molt clara en aquest ple, en el que no, les entitats ens van aportar no, pues aquests tres temes de debats que avui estan al centre de les preocupacions de la ciutadania. El principal no, pues són les polítiques d'habitatge, no, que sabem que és un problema reiterat, en aquest cas també molt focalitzat en la problemàtica que té l'emergència habitacional, és a dir, aquelles persones que pitjor ho estan passant i, per tant, necessitem un govern sensible amb aquesta realitat, una realitat que amb el Castelldefels, pel que aquest govern està apostant, que és un Castelldefels d'èlit, un Castelldefels que arribarà el dia que només molt poca gent es pugui permetre viure en la nostra ciutat, el que estem fent és expulsar i posar cada cop més difícil aquelles persones que tenen una situació no, més vulnerable. I en aquest sentit, doncs, el que es demanava no, pues, també és tenir aquesta sensibilitat i facilitar no, i poder acompanyar millor a totes aquestes famílies que es troben en aquesta situació. No? Per tant, crec que és important no, aquí posar el focus en aquesta mirada que Castelldefels ha de ser una ciutat on tothom pugui quedar-se a viure, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida i, per tant, és important tot el que té a veure amb les polítiques de serveis socials i amb aquesta atenció a les persones més vulnerables, però, evidentment, el que en aquest govern ha faltat de manera molt clara, en aquest govern del Partit Popular i de Som, han estat les polítiques d'habitatge. I com no tenim polítiques d'habitatge, no tenim habitatge d'emergència, no? Habitatge de protecció oficial per donar sortida a tots aquests col·lectius. I aquest és el principal problema que tenim a dia d'avui a la ciutat, no? I que en aquest cas doncs, no? Va venir de la mà de les entitats de la PA, no? De les entitats de la nostra ciutat que ho han situat, com també, no? També vam tenir el sindicat de llogateres parlant dels habitatges buits, no? Que després també vam tenir una moció que els partits de la, no, de l'oposició també van portar a votació, i és que no, s'ha fet una feina en la que s'ha detectat que hi ha més d'un miler de pisos buits a la ciutat, un miler de pisos buits que s'han d'acabar d'analitzar i veure no, quina és la realitat que hi ha darrere aquests pisos buits, perquè es poden donar moltes casuístiques, però el que se li exigeix a l'Ajuntament és que realment prengui partit i que realment mogui fitxa de cara a analitzar tots aquests habitatges, i si de tots aquests habitatges surten 10, 15, 20, 30 habitatges que es poden posar a disposició de la gent, en realitat estem aportant el granet de sorra que l'Ajuntament té a les seves mans amb una política concreta d'incrementar el parc públic d'habitatge a la nostra ciutat. No? Per tant, aquí el sindicat de llogaters havia

0: fet aquesta feina, ha estat acompanyant l'Ajuntament també des, amb la taula d'habitatge en la que ha exigit que es faci, i ara necessitem que l'Ajuntament mogui fitxa i que es prengui aquest tema de manera molt seriosa i que veritablement puguem aconseguir detectar doncs, quins són els pisos veritablement buits i com podem accedir doncs, a comprar-los, a veure en quina situació es troben i perquè realment aquests pisos buits no, puguin estar a disposició de la ciutadania. No? I crec que aquest és el tema cabdal, el problema cabdal que tenim a la nostra ciutat, i tenim entitats molt implicades treballant a fons en aquest tema, com en aquest cas és el sindicat de llogateres. I després, no, és a dir, parlem d'habitatge, però parlem d'un altre servei bàsic, una altra situació que s'està vivint a la nostra ciutat, que és una molt bona notícia, que és l'arribada d'un tercer CAP a la nostra ciutat. I aquí es veu de manera molt clara que quan l'Ajuntament no es posa davant dels problemes, quan l'Ajuntament no escolta quines són les preocupacions, quan l'Ajuntament no dona respostes, el que provoca és inseguretat i neguit. No? I aquí, en aquest cas de la Marea, s'estan plantejant alguns dubtes davant alguns dels temes que s'estan plantejant en com ha de ser aquest tercer CAP a la nostra ciutat. I aquí el que es veu de manera molt clara doncs, és aquesta falta de diàleg, de comunicació, de construcció col·lectiva, de poder explicar doncs, quins són els arguments que l'Ajuntament té bueno, pel tema de la gestió, per exemple, no? Que és un tema dels que la Marea planteja, doncs, que defengui perquè pensa que és bo o no un determinat model, perquè fa aquesta aposta, per exemple, no? el model que ha apostat, que en aquest cas ha apostat el CatSalut, és el model a través de la gestió, igual el que passa al CAP de Can Bou a través de Casà, perquè considera que aquest model els hi permet més participació, no? Perquè en realitat és un consorci 100% públic, però que l'Ajuntament també hi participa, és a dir, és un consorci 100% públic amb la participació de la Generalitat i la participació de l'Ajuntament. Per tant, aquí no? L'Ajuntament té més capacitat d'incidència i, per tant, s'ha optat per aquest model, però el que no ens trobem és un Ajuntament ni tal sols donar els arguments no? de per què aposta o no per un determinat model. I després que doni respostes, no? És a dir, bueno, que expliqui millor qui és el pla funcional, quins són els serveis que aniran allà, perquè, no? És a dir, i aquí també el que si hi ha certes preocupacions davant certs temes, no? Per exemple, la unificació de la pediatria, no? Que és un dels temes que també en aquest cas la Marea situa, no? Que això no es valora com que sigui un benefici per la ciutat. Pues en aquest cas, l'Ajuntament ha de poder anar a la Generalitat i demanar les explicacions necessàries per què es valora això i com poder aportar un valor afegit no? en un tema tan important com aquest i com poder tranquil·litzar la ciutadania o com a mínim fer tot el que estigui en les seves mans per poder garantir que aquest CAP oferirà els millors serveis, no? Perquè en realitat el que no pot passar és el que està passant ara, que un CAP que ens va costar molt lluita, és a dir, que jo quan vaig ser alcaldessa recordo com vaig anar a veure en aquell cas el conseller Comín, que era el conseller de Salut, i li vaig exigir la necessitat d'aquest CAP, de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que vam exigir les dues coses com a Ajuntament. Ara que aquest CAP arriba a la nostra ciutat, el que no pot ser és que l'Ajuntament faci tot el que estigui en les seves mans perquè això sigui una bona notícia per la nostra ciutat i que es pugui anar donant resposta o gestionant com a mínim tots aquests neguits. No? Per exemple, nosaltres hem situat un tema, el tema de la mobilitat. No, aquest CAP es situa en una zona que pot estar bastant tensionada a nivell de mobilitat perquè ja és un barri on hi ha alta densitat, on hi ha altres serveis, com és el centre esportiu de Can Roca, com és també no, pues la sala, l'espai polivalent que també hi ha davant, com és l'escola Bressol, i per tant aquí tindrem una tensió de mobilitat. Per tant, aquí l'Ajuntament, que això sí que és competència de l'Ajuntament, ha de pensar que com vol gestionar la mobilitat, com pot donar a conèixer a totes les persones que aniran a aquell centre de salut, poder fer-los arribar un comunicat dient-los que tindran aquestes línies d'autobús per arribar, no? Que tenen diverses línies d'autobús que justament aparquen davant, que començar a analitzar la possibilitat de fer una zona blava en alguns dels entorns, potser evidentment amb beneficis pels veïns d'aquella zona, però que permeti una certa rotació perquè en realitat doncs, al final el que va al metge, no? Com ens passa quan anem al castell, doncs, tenim allà les zones de zona blava que ens permeten doncs, estar els 10 minuts, mitja horeta que estem allà i generar aquesta rotació. Per tant, en un centre de salut és important garantir aquesta rotació. Això és responsabilitat de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que hauria d'estar fent és analitzant quines són les preocupacions de la ciutadania i donar respostes. I després també garantir la millor informació. No? És a dir, l'Ajuntament hauria de fer servir el butlletí municipal no per fer propaganda i no per fer difusió, no? De coses més banals i sí que informar la ciutadania de quins serveis aniran allà, de com donar resposta i de quines gestions estan fent pels temes que els preocupa la ciutadania, de quins serveis es dignificaran. Hi ha molt bones notícies, tindrem un millor servei de rehabilitació, millors serveis de salut mental. Bueno, jo crec que tot això és responsabilitat de l'Ajuntament també informar-ho, com també ha d'informar bé, no? Que també va passar pel ple, tots els usuaris que es traslladaran en aquell CAP i, per tant, quines són les opcions que tenen tots aquests usuaris per traslladar-se a aquest CAP, si han de traslladar-se sí o sí, si han de poder continuar amb el seu metge en altre CAP, és a dir, tota aquesta informació, si jo fos l'alcaldessa, si jo fos la regidora de Salut, m'estaria preocupant i dedicant-me al dedillo de que tot això funcionés bé, perquè jo voldria que aquest CAP sigués una molt bona notícia pels veïns i veïnes de Castelldefels. I aquí sembla que l'alcalde estigui més preocupat de fer campanya, d'endarrerir al màxim aquesta obra i d'endarrerir al màxim aquesta obertura, en comptes de poder fer tot el que estigui en les seves mans. No? Jo crec que ell pensa que com això està gestionant la Generalitat i això gestiona l'altre partit, pues que ja s'apanyarà. Pues no, a la gent no li importa qui gestiona les coses. A la gent el que li importa és que els serveis funcionin bé. I com a alcalde de la ciutat s'hauria d'estar preocupant de que el CAP sigui una bona notícia i que funcioni bé i que doni resposta a totes les necessitats que tenim ara mateix a la ciutat.
1: La regidora de Salut, no obstant, va donar compte també d'aquesta proposta de modificació de l'àrea bàsica de Salut i també en un document exigit a la Generalitat doncs, que clarifiqui el personal que anirà i com seran aquests serveis, perquè ningú, no, i així també es va fer patent en el ple, està disposat a que, per exemple, els professionals que treballin a la muntanyeta provinguin del Castell i de Can Bó, sinó bueno, que vinguin de nous o noves.
0: Exacte. Jo crec que, clar, per mi, les eines que té l'Ajuntament, no?, per poder millorar o per poder fer tot el que sigui en les seves mans perquè aquest nou centre de salut tingui les millors condicions, no és fer al·legacions a una proposta. És a dir, l'Ajuntament té moltes més eines. Potser les al·legacions les podem fer els grups de l'oposició, les entitats, que potser no tenim altres eines. No? Jo no puc trucar a la portada de la conselleria i demanar-li explicacions o no puc generar taules de treball amb la conselleria per poder no?, millorar aquest servei. Si un dels temes que preocupa és que en realitat el que està fent aquest CAP és no incrementar el nombre de metges, sinó redistribuir-los com es distribueix la població i que el que es vol és dir no, tenim un nou CAP i volem més metges, doncs aquesta ha de ser una reivindicació, però que s'ha de gestionar i que ha d'anar a parlar amb la consellera i li ha de demanar, ha d'anar a, no, doncs a les persones que estan gestionant aquest CAP. A més, en realitat, és que si s'expliquessin les coses... clar, en realitat, aquí el que tindrà el nou CAP, que si és de gestió de CASAP, el que la conselleria li traspassa no són metges, són diners. És a dir, al final, la conselleria el que et dona és X diners per habitant. Si jo et dono 100 habitants, fem-ho així fàcil, en realitat estem parlant de, no?, de 13.000 aproximadament, però si jo et dono 100 habitants, imagina't que et dono 100 euros per habitant. I tu amb aquests no? pues 1.000 euros podràs fer el que tu consideris... bueno, pots incrementar metges, pots, no? És a dir, tu pots gestionar aquests recursos. Per tant, com l'Ajuntament també forma part d'aquest consorci que també gestionarà això, en realitat el que ha de fer és dir, vale, no? Pues com jo tinc aquest nou CAP amb tots aquests nous habitants, pues jo amb aquests diners el que vull és que dins del consorci del que jo formo part, pues exigir que hi hagi més metges. I potser ha de pensar en com donar solucions, no anar a un ple i dir que el que farà serà al·legacions a un document que ha aprovat el CatSalut. No, no, així no es fa política. La política es fa remengant-se, veient quines són les teves eines i exigint a les altres administracions que, evidentment, facin bé la seva feina, però també fer tu tot el que estigui en les seves mans. I ara mateix l'Ajuntament té opcions d'incrementar els metges, perquè forma part del consorci que ha de poder decidir què es fa amb els recursos, no? I amb els recursos que se'ls donaran. Per tant, està en les seves mans que pugui haver-hi més metges també en aquest nou centre de salut. Per tant, crec que és el que ells haurien d'estar fent, no? Per tant, Jo insisteixo en que el nou CAP ha de ser una molt bona notícia per la ciutat i que és responsabilitat de tots i totes informar el millor possible a la ciutadania dels serveis, però també poder donar resposta a totes aquestes preocupacions i millores del servei que també ha d'anar acompanyant i que la ciutadania està exigint, perquè en realitat no tenim tantes vegades oportunitats de tenir un nou centre de salut i, per tant, és normal que la gent ara vulgui que aquest nou centre de salut no sigui una redistribució de serveis, sinó que sigui una millora en els serveis sanitaris. I, per tant, és totalment coherent i necessari que així sigui. Per tant, l'Ajuntament ha de treballar perquè així sigui. No? I l'alcalde s'ha de posar al capdavant i la regidora de Salut s'ha de posar al capdavant de totes aquestes reivindicacions i gestionar-les perquè siguin una realitat.
1: En el ple també es va elegir un escrit per part d'un sector de veïns al barri de Baixadó.
0: Sí, bueno, aquí també es demostra, no? A mi em sorprèn que és a dir, això va passar pel ple fa uns mesos, és una modificació urbanística que el que ve a reordenar un àmbit, no, de la ciutat, en aquest cas, no, del barri de Baixadó, i en el que es deixa, no, en aquesta nova proposta de planificació urbanística que fa l'Ajuntament, hi ha justament unes casetes que estan al costat d'aquesta zona que no es preocupa de reordenar-les, no? I fins i tot són els habitatges que porten més temps allà, que tenen mancances de serveis, no? Fins i tot urbanístics, de clavegueram i tal, que mai s'han donat resposta d'accessibilitat i ara s'ho reordonen a part i no es tenen en compte aquests habitatges, no? Per tant, nosaltres ja ho vam plantejar en el ple en el que aquest punt es va aprovar aprovació, un punt en el que també vam plantejar tots els nostres dubtes perquè realment es veu que hi ha una requalificació important d'aquest terreny que dona molts beneficis econòmics i, per tant, nosaltres el que hauríem d'estar preocupats és de veure quin aprofitament públic hi ha dels espais, no quin aprofitament econòmic es fa. I, per tant, nosaltres, no, ja vam manifestar aquests dubtes en aquella aprovació inicial i ara el que sorprèn és que les entitats no puguin resoldre aquesta problemàtica parlant amb el regidor, parlant amb l'alcalde, no? I que el que hagin de fer és presentar un escrit perquè no han trobat respostes a les seves preocupacions, no? I a les seves peticions, no? Per tant, bueno, van venir al ple i van tornar a manifestar aquesta petició que entenem que l'Ajuntament hauria de resoldre en tot aquest procés de tràmit que està fent d'aquesta planificació urbanística d'aquest entorn.
1: Doncs després d'aquests escrits, ja a l'ordre del dia, per exemple, jo ressalto algunes coses que crec que va generar més debat, com l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a la xarxa d'entitats locals per la transparència i la participació ciutadana.
0: Bueno, en aquest cas, aquest punt, que també em va tocar defensar-lo, no, a mi personalment, nosaltres sempre veiem positivament si els espais de compartir els espais que es crea xarxa amb altres ajuntaments o amb altres entitats ajuden a millorar, no, certes dinàmiques de funcionament públic de l'Ajuntament i en aquest cas, no, pues es proposava aquesta adhesió, aquesta xarxa impulsada per la Federació de Municipis en la que es treballen bones pràctiques en el que té a veure amb la transparència i la participació. Clar, això nosaltres evidentment vam donar suport perquè creiem que això pot ajudar a millorar dinàmiques, però el que van manifestar també és, en aquest cas, la incoherència, no?, per part d'aquest equip de govern, perquè tu dius, bueno, si tu realment tens voluntat que la teva manera de governar sigui amb transparència i participació, el primer que has de fer no és sumar-te a una xarxa, no?, de municipis que aposten per la transparència i la participació. Tu el primer que has de fer és que aquesta sigui la teva manera de governar. I jo, en concret, vaig posar sobre la taula alguns temes que l'Ajuntament en cap cas havia posat, no, ni la transparència ni la participació com un eix central en temes capitals per a la nostra ciutat. Per exemple, la compra del CTC, no? És a dir, l'Ajuntament va comprar, en aquest cas també d'una manera, no, des del nostre punt de vista, opaca, perquè en realitat hi havia com altres sistemes més transparents, no, de negociació, no, a través del, no, de la persona que tenia el deute d'aquests terrenys, sinó a través de la Sareb, podria haver fet tota una gestió que fins i tot s'hagués estalviat diners, potser hagués trigat més, però s'hagués estalviat diners, i van decidir, doncs, comprar, en aquest cas, per una millonada, el Club de Tenis Castelldefels, que per nosaltres, evidentment, era una decisió positiva, perquè creiem que és positiu que hi hagi aquest equipament, aquestes oportunitats al centre de la ciutat, però el que hauria d'haver fet és explicar amb transparència a la ciutadania, pues, com es feia aquesta compra, en quines condicions, i evidentment això no es va fer. Tampoc es va explicar tot el que ens costarà rehabilitar-ho. És a dir, en cap cas s'han fet els estudis necessaris per saber quin és el cost de rehabilitació i com ens hipotecarà la inversió del CTC pues, durant la pròxima dècada o fins i tot més enllà, perquè en realitat pues, és un forat, serà un forat, no dic negre, perquè segurament serà un forat que ens permetrà tenir oportunitats, però són molts diners que aniran en aquella obra i que la ciutadania desconeix. No? I per tant, jo crec que aquí, evidentment, amb una aposta cabdal que hi ha hagut en aquest mandat, doncs s'ha fet en total opacitat i sense cap tipus de transparència. I després també podem parlar de la participació, és a dir, si tu fas aquesta compra, el primer que hauries de fer és poder explicar per què la fas. I quan és una compra tan important, el que podries fer és dir, bueno, faig un procés participatiu en el que li explico a la ciutadania, primer, si creu que és una bona compra en aquestes condicions, perquè en realitat també hipotecaré altres inversions que hauria de fer a la ciutat i després quines serien les prioritats d'inversions que la ciutadania voldria fer. És a dir, fa falta una altra piscina, evidentment, no? Pues, bueno, pues que la ciutadania pugui escollir-ho. Si fa falta una sala polivalent, si fa falta traslladar l'escola de dansa o fer créixer l'escola de dansa, si fa falta no? És a dir, no? Pues espais, més espais per la gent gran. No? Nosaltres, per exemple, dels temes que situem és que pugui haver-hi habitatge dotacional. No? Bueno, es pot fer un llistat de propostes o es poden recollir propostes i fer participació en la ciutadania per veure qui, a què hauria de donar resposta. No? I amb un projecte cabdal que, com dic, hipotecarà els recursos de l'Ajuntament en la pròxima dècada o fins tot més enllà, no s'ha comptat amb la ciutadania i ni tan sols s'ha explicat, no? com repercutirà en les finances municipals. Aquest era un exemple. Podem dir molts més, s'han encarregat els pressupostos participatius, van fer un PAM, i aquí sí que en aquest cas van fer un procés participatiu, però jo vaig repassar les 25 propostes que va votar la ciutadania i cap d'elles, després de 3 anys, les han dut a terme. És a dir, aquí hi havia pues, revertir el carril bici de l'Avinguda Pineda, evidentment no ho han fet. Posar llums a les pistes de la platja, evidentment no ho han fet. Recuperar la pista de Can Bou, evidentment no ho han fet. És a dir, hi havia com moltes mesures que en cap cas doncs, s'han tingut en compte. Que el pitjor que es pot fer amb temes de participació és fer participació i, a més, no fer cas a la ciutadania, no? Perquè això, evidentment, provoca molta desafecció. Per tant, no? Nosaltres insistim, nosaltres no? creiem que aquest govern governa d'esquenes a la ciutadania, no compta amb les entitats. Les entitats són, al final, les que generen identitat. Quan nosaltres fem polítiques implicant a la ciutadania es fa corresponsable, se sent seva la ciutat, no? I aquí el que ens trobem és un govern que, per exemple, ara s'ha obsessionat per arreglar totes les rotondes, en aquest cas de la platja, que són les que jo veig a diari, que evidentment estic segura que no seria la prioritat d'inversió ara mateix per la ciutadania. No? Per tant, crec que en aquest cas, o per exemple, no, també tot el que té a veure amb aquestes escultures, no, que està posant per la ciutat. Per què no fas un procés més d'implicació? Tens escultors, tens pintors, no? Tens un teixit cultural a la ciutat, implica'l en com fer seva la ciutat. No? I, evidentment, pues, aquesta no és una pràctica que està duent a la ciutat i, per tant, és una mica hipòcrita dir m'adhereixo a una xarxa de transparència i participació, no? Quan, en realitat, aquesta no és la seva manera de governar.
1: També en el ple es va fer la declaració institucional en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una proposta doncs, que es va aprovar per unanimitat.
0: Bueno, en aquest cas aquí des del nostre grup, evidentment, doncs, no, estem en totes les mobilitzacions que venen a reivindicar doncs, aquest dret a viure lliurement i a estimar lliurement, no? I crec que és el que hem estat reivindicant aquest 28 de juny. El que també hem de posar de manifest és dir que fa 4 dies, no, pues, l'alcalde Reyes va votar en contra de la llei LGTBI al Parlament de Catalunya i l'altre dia es posava darrere d'una bandera, en aquest cas, no, de la bandera del col·lectiu. En realitat, el que no pot fer, no, l'altre dia pues, els companys feien un vídeo a les xarxes, no, que expliquem que és pinkwashing, no? És a dir, és això de que en realitat tu vols fer veure que dones suport a un col·lectiu quan en realitat totes aquelles coses que estan a les teves mans per poder defensar els drets dels col·lectius, tu no els hi dones suport. No? Per tant, crec que és totalment hipòcrita, un altre cop, no? Pues posar-se darrere donant la bandera LGTBI en el Dia de l'Orgull i després votar en contra dels drets del col·lectiu LGTBI. No? Per tant, no, nosaltres el que demanem és coherència. Nosaltres vam veure, no, com aquest govern ha continuat celebrant la festa del Pride, que evidentment celebrem, però en realitat la festa del Pride no és una festa qualsevol. La festa del Pride és una festa reivindicativa que ha d'estar plena de reivindicació, de lluita, de defensa dels drets del col·lectiu, i això és tot el que s'ha encarregat. Han deixat la festa, que això sabem que aquest govern, tot el que té a veure amb el pan i el circo i la fiesta, se'ls dona molt bé, fins i tot vull posar de manifest que s'està encarregant el model de platja que tants anys ens va costar consolidar, perquè només es preocupen de la festa i no dels problemes reals de la ciutat, i també ho estan fent amb aquelles lluites i amb aquelles reivindicacions com són, no?, la del Dia de l'Orgull, que en realitat el que hauria de fer no és una festa, sinó un dia de reivindicació i lluita.
1: Doncs a continuació arribaven les mocions. La primera dia es representava el PSC per garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, de l'accessibilitat cognitiva i també donant suport a persones amb necessitats específiques.
0: Bueno, aquí com cada ple, doncs, els grups de l'oposició
1: del Partit Popular.
0: Sí, com els grups de l'oposició, doncs, vam situar els diferents temes que ens preocupen davant, no? És a dir, al final dediquem ple rere ple a plantejar propostes que lamentablement, doncs, també sempre acaben un calaix, perquè quan diem que no hi ha participació i que no s'escolta, és a dir, crec que també és una manca de democràcia donar l'esquena a una representació legítima i democràtica que també tenim els grups de l'oposició, i en aquest cas es veu de manera molt clara com ni tan sols els preocupen, no?, de poder canalitzar algunes d'aquestes peticions, per exemple, aquesta que feia el Partit Socialista per millorar aquesta inclusió social, o per exemple, no?, com la que vam situar nosaltres amb el tema de la climatització de les escoles. No? Aquests dies, no?, pues que moltes mares i pares estem fent pues la preinscripció a les escoles o que estem portant els nens a les escoles, als casals, ens estem adonant de quin és l'estat de les nostres escoles. En aquestes dates estem patint una onada de calor brutal, no tenim les escoles adaptades. És un tema que venim situant des de fa molts anys, que l'Ajuntament ha tingut temps, és a dir, porta 3 anys governant, ja no té excuses. És a dir, aquestes onades climàtiques estan anant a més, onades de calor estan anant a més, i això no és de fa 10, 15 anys, això s'està incrementant ara, i l'Ajuntament porta 3 anys sense fer res per millorar les condicions climàtiques de les escoles, i nosaltres necessitem que s'ho prenguin en sèrio, que en comptes de destinar recursos a fer tantes festes, que destinin recursos a climatitzar totes les escoles de la nostra ciutat. No costa tant, és a dir, s'ha de fer els projectes necessaris per poder garantir que els nens no s'escalfen, no es cremen a les aules, i nosaltres el que els demanàvem doncs era aquesta planificació, aquesta feina que creiem que està en les seves mans, que ho poden fer de les mans de l'AMPAS, també hi ha altres administracions ara mateix posant recursos, la Generalitat, l'Estat, perquè tothom creu que és una necessitat, i aquí el que veiem doncs és que no s'ho estan prenent en sèrio, que han fet petits pedaços, però que veritablement, no?, està en les seves mans climatitzar les escoles, que no és una gran inversió, és a dir, en comptes d'estar arreglant totes les rotondes de la platja, es podrien estar dedicant a climatitzar totes les escoles, i estic segura que es gastarien menys diners climatitzant les escoles que arreglant totes les rotondes de la platja.
1: I en un minut que ja només ens queda, senyora López, de la moció que presentava Esquerra sobre el dret a morir dignament, que va ser aprovada, per cert, la moció.
0: Sí, bueno, en aquest cas pues, no, crec que aquesta és una reivindicació històrica, no, de moltes entitats, de moltes famílies, també de molts sanitaris, i per tant avui el que es tractava també és de comprometre l'Ajuntament al fer el que estava en les seves mans per poder acompanyar, per poder donar informació de quin és el dret de la ciutadania a també tenir un final de vida digne, no? I per tant nosaltres celebrem que aquesta moció hagi tirat endavant, i el que esperem és que l'Ajuntament faci tot el que està en les seves mans per donar a conèixer doncs els diferents drets que té la ciutadania per acabar la seva vida dignament.
1: Moltíssimes gràcies, Candela López, portaveu de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Anna.
2: Castelldefels Coffee.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales, y las mejores bandas sonoras. Set list, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities and music news. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

0: 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. Aquest mes de juny hi ha hagut més del doble de morts prematures provocades per la calor a tot l'estat que el mateix període de l'any passat. L'institut que en fa el seguiment atribueix almenys 1.028 defuncions a les altes temperatures. Omplir el dipòsit s'encareix des de 8 cèntims de mitjana, en el cas de la gasolina un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents, ja amb poques esperances de trobar-los en vida. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Declaració de testimonis avui a la segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre els citats hi ha els coordinadors encarregats dels dos cossos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. I ha mort als 75 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, popular per èxits com YMCA, In the Navy o Macho Man. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
1: Esports.
2: El Barça renova Andreas Christensen per 2 temporades més, fins al 2028. El defensa danès va arribar al club blaugrana fa 4 anys. Avui, per cert, Joan Laporta comença el seu 3er mandat al capdavant del club com a president després de guanyar les últimes eleccions al març. França, Mèxic i Noruega classificades per als 8ens de final del Mundial. Els francesos, després de superar 3-0 Suècia, Mèxic ha guanyat l'Equador 2-0, unes celebracions de Mèxic que han acabat amb 2 persones mortes, i Holland dona la victòria a Noruega per 1-2. I avui al Mundial, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Hercegovina.
0: I el temps, núvols baixos entre el Barcelonès, el Maresme i el vessant nord del Pirineu, vent moderat sobretot als dos extrems del país, amb temperatures en lleuger descens. La calor no serà tan intensa, tot i que les Terres de l'Ebre es podran superar els 35 graus. Tarda amb algunes nuvolades al nord-est.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat a través dels 3 titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La policia local reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincident amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu, la policia local ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en un període en què augmenta notablement l'activitat al municipi. Aquest dissabte arriba al Festival Internacional Biodança el punt i final de la seva primera edició. És la cloenda dels Jardins del Castell de 9 del vespre a 11 de la nit. Aquesta gala inclou l'espectacle Història d'un salto de la companyia de Concept. La gala celebra els jardins, inclou aquest espectacle que és guanyador del primer premi dels Premis Òrbita i dels Premis Internacionals Think Bunny el 2023 i 2024. L'obertura de portes i el còctel serà a partir de les 9. I aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del passat 29 de juny i fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Naturaula, ubicada al Passeig Marítim 133, obre les tardes de dilluns a divendres a partir de les 5 i fins a 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. En concret, aquesta tarda, a les 7, la Biblioplatja programa la seva primera Hora del Conte de la temporada amb Els secrets del fons del mar. És una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: El lunes a las 8
4: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida de la Rambla de Ferran. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. La calor del mes de juny provoca més de 200 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. A Catalunya, la segona quinzena de juny iguala el rècord de temperatures altes que es va batre l'any passat. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. La intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més important en l'economia, la seguretat o els drets humans. És l'alerta del primer informe que ha elaborat el grup de científics independents sobre aquesta tecnologia que ha publicat l'ONU. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Gairebé 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al centre que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs que ve un mes abans del que és habitual, un avançament que ha de permetre als equips directius organitzar-se millor. I ha mort als 74 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, amb èxits com YMCA, Go West i In the Navy. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
2: Esports.
1: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça renova Christensen per 2 temporades més fins al 2028. El defensa danès va arribar al club blaugrana fa 4 temporades. Avui, per cert, Joan Laporta comença el seu tercer mandat al capdavant del club com a president. França, Mèxic i Noruega classificades per als vuitens de final del Mundial. Els francesos han superat 3-0 Suècia, Mèxic ha guanyat l'Equador 2-0, les celebracions a Mèxic han acabat amb 2 persones mortes i Noruega 2, Costa d'Ivori 1. Avui al Mundial, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. A les últimes hores, dimissions de Koeman, Bielsa i Bekasese com a seleccionadors.
1: Aquesta tarda, tot i baixar la temperatura en general entre 1 i 3 graus, la calor es mantindrà intensa. Farà sol, però amb nuvolades al nord i nord-est. No es descarten, serà la darrera tarda, alguns ruixats i tempestes al Pirineu Oriental i zona de les Guilleries i Collsacabra.

0: Bon dia, fem ara un repàs a l'actualitat local. Avui comença la nova oferta adreçada a la joventut del programa Fem Esport als Barris. Durant tot el mes de juliol arriba activitat funcional, amb circuits funcionals, kettlebells i exercicis de cardio. Estan adreçades a un públic jove, entre 16 fins als 25 anys d'edat, i les activitats es faran els dimecres i els divendres per la tarda, de 7 a 8 a la platja. Són activitats gratuïtes amb reserva prèvia. El Centre Cívic Vista Alegre dona el tret de sortida a la programació d'estiu amb tallers per a totes les edats. Coincidint amb l'inici del mes de juliol, aquest centre cívic del barri de Vista Alegre posa en marxa una àmplia programació d'estiu amb activitats per a infants, joves i persones adultes. La proposta inclou tallers de cuina, cos i moviment, argila, samarretes tie-dye, bingo musical i manualitats. Alguns dels tallers per a adults ja han exhaurit les places, mentre que les activitats infantils i juvenils arrenquen aquesta mateixa setmana. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la ciutat, els seus jardins i també el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels situat al seu interior. L'horari de visites és des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda, amb l'última entrada a les 6. Les entrades són gratuïtes, però s'ha de reservar de forma anticipada. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora, el torn de l'informatiu amb les notícies més rellevants de la jornada d'avui en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García, és cap del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquests espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de Punt Lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyem els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes Punts Liles que són complementàries als Punts Lila d'oci. I el que fem és que instal·lem Punts Liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha deixat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han, no, han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot, pues, per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació, després de la pandèmia, portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no, la majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no, la majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no, de manera molt puntual, dintre dels punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, bueno, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I bueno, això ens recorda, no, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, pues, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
0: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
1: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és la xarxa dels punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dues dades molt ràpides, sí, és que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com diem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels.

0: Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de polítiques d'igualtat, però municipal, amb la companya Ana Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no? De cop, així que però molt, molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada a l'altra a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital, doncs, sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania, doncs, han de tenir eines, doncs, per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital, doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem també posarem el foc aquí, serveixen, doncs, per justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors, doncs, per continuar exercint la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, per des de la localització, no?, que tens al mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera, doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social, i és que et proposava, introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vas quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? No? Per veure, no?, de quina manera aquesta eina t'és útil, doncs, per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma més o menys podem entendre natural, no?, però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella, doncs la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres.

0: altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no? També els tenim, doncs, també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
1: I també, doncs, identificar això, les conductes que són normals de les que no ho són o són insanes o directament, podríem dir fins i tot, denunciables en el context de les microviolències també de gènere.
0: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin, doncs, situar, no? I detectar i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant, perquè hem convidat al CIE, el CIE digital. La Generalitat té un servei d'intervenció especialitzada, els municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells, són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? Per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes digitals. I justament és aquest servei a qui hem convidat a territori perquè ens expliqui de primera mà. Han fet des d'una guia Desconnecta el teu ex, que trobo superinteressant, no? Perquè abans tu, doncs, una relació no funcionava, doncs cadascú per la seva banda, sí. Però és veritat que ara comparteixes aquest espai digital, no? Com desconnectes del teu ex quan has trencat una relació? Doncs ells han fet tota una guia que dona eines i pautes per fer aquesta desconnexió, que és molt interessant, i apareix un servei que atén a les dones, que es pot per derivació dels serveis municipals, diguéssim, o de manera directa, si alguna sospita que estem patint aquesta vigilància o aquest control d'aquesta manera, doncs, diguéssim, insana o que amplifica la violència masclista que podem estar patint. Així que crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder, doncs, tenir més eines.
1: Que de vegades no és tot bloquejar una persona i es queda aquí la cosa, no? Ni molt.
0: Correcte.
1: Menys.
0: Jo he fet alguna formació amb elles i m'he quedat, doncs, això, el de compartir la ubicació, no? O que algú t'ha configurat de cop i volta, algú et configura la tele, les teles aquestes que ara van amb internet. Jo és que sóc una mica analògica, he de dir, vaig néixer als 80 però podia haver nascut als 70 o als 60, doncs algú, clar, et configura la tele, tu estàs donant el teu correu electrònic perquè per configurar-la va vincular, estàs donant les claus d'accés a alguna plataforma d'aquestes de streaming. Això vol dir que des de la plataforma pots saber des d'on t'estàs mirant tu les pel·lis d'aquella plataforma. Hi ha gent, no? Com dic jo, si us hagués de controlar, tranquil·les i tranquils, que no us trobaria jo, en plan analògico.
1: Però jo dic que sí.
0: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines, i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines, doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim. Mm.
1: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
0: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, el circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori, que es coordinen i a part, doncs, fan formacions conjuntes i, doncs, fan una gran tasca. Des d'allà ja es va detectar, doncs, que els seus equips, no? Perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir algú d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital. I d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes, doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
1: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora,
0: Anna? Ah, sí, perquè jo he parlat molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República. Cal inscripció prèvia, a xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat que ens van informant de les activitats, i si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
1: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació, com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 1 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allarga fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Lluminetes celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juliol. El Parc de Lluminetes serà l'escenari d'activitats per totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes i amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Comencem. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La plaça de les Palmeres s'ha omplert de públic durant el primer cap de setmana del Palm Market. La nova proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per dinamitzar el front marítim amb activitats culturals, gastronòmiques i comercials. La iniciativa, que va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al 5 de setembre, converteix aquest espai en un punt de trobada per gaudir dels vespres d'estius a la vora del mar. El programa inclou cinema a la fresca, música en directe, activitats familiars, monòlegs, gastronomia, comerç i una àmplia oferta d'oci pensada per tots els públics. La regidora de Comerç, Mar Sicília, recorda que cada setmana té una proposta temàtica diferent i anima a la ciutadania a consultar tota la programació a les xarxes socials i al web municipal.
1: Esta tarde, la quarta pared, el viernes por la tarde la Escuela Municipal de Danza y a partir de aquí todos los jueves hay el cine al aire libre, los viernes hay música en directo, los sábados hay planes más familiares, más enfocados al público infantil y los domingos por la tarde lo llamamos la tarde de comedia porque bueno, básicamente serán actuaciones de monólogos también pues en formato abierto para todo el mundo.
2: ¿Tienen un horario estas actividades también?
1: Hay un horario, todos en torno de la tarde a una hora temprana en la noche para no alargarnos demasiado. Y yo lo que sí que recomiendo es que la gente que esté interesada que entre en la página web del ayuntamiento, ahí encontrarán la información. Si no, hay una página web exclusiva que es palmmarket.com, palmmarketcasteldefels.com, en las redes sociales, tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Y tendremos también información allí a pie de calle en el propio mercado con diferentes puntos de información.
0: Una de les novetats més destacades d'aquesta primera edició del Palm Market és la incorporació de parades d'artesania que se suma als espais de moda, cosmètica, restauració i terrasses. L'objectiu és potenciar també el comerç de proximitat i oferir una experiència més completa als visitants. La regidora de Comerç, Mar Sicília, explica la importància d'aquesta nova presència dels artesans dins del Palm Market.
1: Que también los artesanos que habitualmente estaban ubicados en el paseo marítimo con Avenida de los Baños han querido sumarse este año a petición propia y ellos también pues complementan la oferta de artesanía y comercio local, así que invitar a todo el mundo a que se acerque, a que eche un vistazo y compre, que son tanto la artesanía como moda y complementos, son productos de muchísima calidad y muy bonitos.
0: El Palm Market es desenvolupa cada setmana fins al 5 de setembre. Els dijous estan dedicats al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes a les activitats familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. A més, aquest estiu també acollirà activitats vinculades a les festes del mar i a la festa major d'estiu, consolidant-se com un dels principals espais d'oci de l'estiu a Castelldefels. crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 25 de juny. Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 han provocat una greu crisi humanitària amb més de 1.700 víctimes mortals, desenes de milers de persones desaparegudes i importants danys en habitatges, infraestructures i serveis bàsics, especialment als estats de La Guaira, Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas. La ciutadania pot col·laborar fent aportacions econòmiques a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant per Bizum com per transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o bé donar suport a les organitzacions no governamentals que treballen directament sobre el terreny. Des de la secció municipal de Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Ho explica la tècnica de la secció Pau i Solidaritat Lourdes Carrera.
3: Recomanem doncs, que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678 o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i evidentment que no estem dient que qualsevol particular i més quan pues, part de la població a Castelldefels doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer pues, recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant.
0: Tal i com comenta la Lourdes Carrera, tècnica de secció de Pau i Solidaritat, no es recomana la recollida ni l'enviament particular de material. Les donacions econòmiques permeten adquirir els productes necessaris a prop de les zones afectades, agilitzar la resposta humanitària, reduir els costos de transports i adaptar millor l'ajuda a les necessitats reals de la població. Com a mostra de suport a les víctimes i a la comunitat veneçolana resident a la ciutat, el consistori va convocar aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades pels terratrèmols. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana. El barri de Llumineta celebra aquest cap de setmana les seves festes populars amb 3 dies plens d'activitats per totes les edats. Del 3 al 5 de juliol, el Parc de Llumineta serà l'escenari de propostes gastronòmiques, música en directe, concursos i activitats familiars, organitzades per l'Associació Veïnal Llumineta's amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Les festes són una de les cites més esperades del calendari estiuenc dels barris de la ciutat i busquen reforçar la convivència i el sentiment de pertinença entre el veïnat. La programació començarà divendres al vespre amb el campionat de dòmino per parelles, el pregó oficial, una exhibició de l'Agrupació Popular de Castelldefels i la tradició botifarrada popular, amb una nit de música amb l'actuació de Sindinero, seguida d'una cantada a Havaneres amb rom cremat. El president de l'Associació Veïnat Llumineta's, Òscar Estollo, ens explica quines seran les principals activitats de la jornada inaugural.
4: Comencem, com sempre, a les 7 de la tarda amb el campionat de dòmino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó. Com ha fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava. I després, juntament entre l'associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, quatre castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy Nero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt i bueno, pues, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent i després les habaneres del grup Montjuïc amb el Roncaró.
0: El dissabte continuarà la programació amb activitats per tota la família. A la tarda hi haurà jocs de taules infantils, el tradicional concurs de truites i, com a principal novetat en aquesta edició, la gran pinxada popular. La jornada es tancarà amb ball i música en directe a càrrec del grup París la Nuit. L'Òscar Escollo, president de l'Associació Veïnal de Lluminetes, detalla què s'ha preparat aquesta segona jornada de festes.
4: Dissabte, a partir de les 7, obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a el que, bueno, a el que hi hagi per allà, que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites. D'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició. I hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà. D'acord? Després hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora doncs, tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus igual, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fan un espectacle bastant eclèctic.
0: Les festes arribaran al seu final diumenge amb una jornada especialment pensada per als més petits. El programa inclou un concurs infantil de pintura, una tòmbola, una festa d'escuma i una vermutada popular per acomiadar el cap de setmana. Aquestes són les activitats previstes per diumenge, segons ens explica l'Òscar Escolla, president de l'Associació Veïnal.
4: I llavors, diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia... fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Lluminetes, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut, tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys, venen allà, pinten i després escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local... Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
2: que refrescant.
4: Que refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles.
0: Les festes de barri són una tradició consolidada a Castelldefels i representen un espai de trobada i convivència que contribueix a enfortir la cohesió social dels diferents barris de la ciutat. Després de les festes de Llumenetes, el calendari festiu continuarà aquest estiu amb les festes del barri de l'Abaixador i el 18 de juliol i els de Canyars del 4 al 6 de setembre. Comencen les obres de millora al Parc Infantil de Santa Eulàlia, al barri de Bellamar. L'Ajuntament ha iniciat els treballs de renovació del parc situat al costat de l'Església de Santa Eulàlia de Bellamar, a tocar l'escola d'Antoni Gaudí. Escoltem el regidor del Medi Ambient, Pedro Paredes.
5: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras. Y pues bueno, pues con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
0: L'objectiu és que el nou espai estigui a punt a l'inici del curs escolar, al setembre, amb nous jocs infantils inspirat en cases de noms i pensat per donar més dinamisme a la zona amb pocs espais de joc per als infants.
5: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó. Por lo tanto, yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
0: Seguim parlant d'obres de millora a la ciutat. En aquest cas, la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que avancen també en el tram situat al costat de l'escola, cooperativa Petit Mont Felisa Bastida.
5: Dentro de estas mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables, y iluminación, etcétera, y telefonía. Por lo tanto, tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Felisa Bastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
0: L'actuació forma part de les millores de carrers i espais públics del municipi amb intervencions com el soterrament de cables, la renovació de la il·luminació i altres serveis. Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb normalitat al setembre. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició d'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per a les persones grans del municipi. Escoltem el regidor de Gent Gran, Nico Zerpa.
6: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando, y ¿qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: Fins al 24 de juliol, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompou acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. Entre les propostes hi ha tallers de balls de tins, tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i 2 sessions de country els divendres. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable fomentant l'activitat física, el benestar emocional i la socialització entre persones grans del municipi. Nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anys. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 o menys. El període de les sol·licituds és el dilluns 29 de juny a les 9 fins al divendres 10 de juliol a les 14 hores. Com a novetat, l'ajut s'otorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre 600 euros i els 3.000 euros anuals. Aquesta convocatòria d'ajuts va dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 anys o menys, a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar el llindar d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros mensuals o 400 euros en el cas de lloguer d'habitacions. Les comarques en les quals es podrà sol·licitar en aquests imports màxims són el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. En casos de mobilitat reduïda, la família monoparental i o nombrosa podrà rebre un import màxim de 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels, que es troba al passatge de les Carmeles 2 baixos, de dilluns a divendres de 9:30 del matí fins a les 13:30. Per qualsevol dubte, poden contractar a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels al correu bustia@olhcasteldefels.com o al telèfon 93 664 6990. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la ciutat, els seus jardins i Piràtia, centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels situat al seu interior. L'horari de visites és de 11 a 19 hores, l'última entrada és a les 6 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, s'han de reservar de forma anticipada. El castell de Castelldefels segueix aquest diumenge amb una nova jornada de portes obertes, com hem comentat, i recordem que aquestes jornades tenen una periodicitat mensual. Es poden visitar les instal·lacions del castell, símbol de la ciutat, els jardins, el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels, Piràtia, situat al seu interior. Els horaris i entrades són des de les 11 fins a les 7 de la tarda, l'última visita comença a les 6 i les entrades són totalment gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través de la pàgina web Entràpolis. Es recorda que no es pot accedir a l'interior del castell amb animals. L'entrada dona la possibilitat de visitar molts espais molt diversos d'un castell que és una de les instal·lacions monumentals més rellevants de la comarca i que ha estat restaurat i posat al dia al llarg de les últimes dècades, gràcies a una important inversió pública liderada per l'Ajuntament de Castelldefels. Els seus amplis jardins i dependències sumen una atractiva experiència audiovisual centrada en el món dels pirates i orientada al públic familiar. Així, les persones que hi assisteixen poden passejar pels següents espais: la sala de maquetes, l'església de Santa Maria del Castell, Piràtia, la sala institucional, la sala d'esgrima, la terrassa i els jardins del castell.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 1 de juliol a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allargarà fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció de Pau i Solidaritat recorden que, en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana del 3 al 5 de juliol. El Parc de Llumineta serà l'escenari d'activitats per a totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que hem estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Accident molt greu a Lleida. Un autocar de passatgers s'encasta a la façana de la Diputació. Hi ha una quarantena de ferits, 5 d'ells en estat crític. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'autocar accidentat feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre. Duia principalment treballadors de la fruita que anaven a Soses, a Aitona, a Serós o a la Granja d'Escarp. Entre els ferits més greus s'hi compta el conductor veterà que acompanyava la conductora novella que conduïa el bus i que feia poc que s'havia incorporat a la feina, Natàlia Ramon.
2: El vehicle ha impactat lateralment contra la façana de l'edifici de la Diputació a la Rambla de Ferran, això és el centre de la ciutat. Es tracta d'un autobús interurbà en el que viatjaven 45 persones. Ara ja han retirat el vehicle del lloc de l'accident.
0: Anem a Lleida, però Joan Álvarez.
3: 5 dels ferits han requerit una operació quirúrgica urgent i precisaran posteriorment l'ingrés a l'UCI. En total, 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha passat a 7:45 del matí per causes que s'estan investigant. La conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació.
0: Mentrestant, de seguida tornarem a Lleida, la calor ha estat molt intensa aquest mes de juny i ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, per exemple, que va ser el mes de juny més càlid del qual tenim constància.
2: Aquest no ha estat un juny de rècords, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I la calor tot just acaba de començar. Aleix Serra és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Seria molt difícil que d'ara cap a finals d'any giréssim la truita i comencéssim a encadenar episodis prou freds com perquè l'any no acabés sent càlid.
0: Per cert, igual ja ho heu notat, avui, 1 de juliol, la gasolina ha pujat de mitjana 8 cèntims per litre. És el primer dia en què ja s'han retirat bona part de les ajudes del govern espanyol als carburants.
2: Avui ja es torna a pagar l'IVA al 21% i només es conserven els descomptes fiscals als combustibles. Avui un litre de gasolina es paga de mitjana a Catalunya a 1,48 euros i el gasoil a 1,51 euros, 5 cèntims més que no pas ahir.
0: 7 dies després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. No es deixen les tasques de rescat per si encara hi hagués algú en vida, però l'atenció se centra ara en l'ajuda als supervivents. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Sí, comença ara aquí a Veneçuela la fase de més logística humanitària amb la instal·lació d'hospitals de campanya i plantes potabilitzadores. Diversos països envien cap aquí, cap al país sud-americà, més avions amb metges i material de campanya mentre es busquen a la zona zero els coneguts com a supervivents miracle, aquells que poden aconseguir aguantar sota les runes més de 5 dies.
0: I a Mataró s'inaugura l'exposició que commemora l'any Gaudí i que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte.
2: Una recerca per més documentar que la capital del Maresme és on Antoni Gaudí va començar la seva trajectòria professional, urbanitzant els terrenys de la cooperativa.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Comença un nou mandat de Joan Laporta com a president del Barça.
6: 5 mesos després de guanyar les eleccions, avui s'ha fet oficial el nomenament com a president del Barça fins al 2031. Joan Laporta s'ha mostrat molt agraït i lleial a Javier Tebas, president de la Lliga, present a l'acte, i ha aprofitat també per respondre a totes les crítiques de Florentino Pérez cap al Barça. Les sentirem al Catalunya Migdia i també parlem del Mundial de Futbol. França, Noruega i Mèxic ja s'han classificat per als vuitens de final i avui nova jornada amb 3 eliminatòries més.
0: Anem a veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaca un accident amb un camió implicat a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt i dues carreteres secundàries tallades en tots dos sentits. La BB-2244 sense dormir d'Anoia per un accident frontal entre un camió i un turisme i la JB-6103 a Palau-Saverdera per un incendi forestal.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Diu que avui fa una mica menys de calor?
9: Sí. Avui
0: no sé si es nota gaire, eh?
9: No, ja, aquest és el problema. Clar, el problema és que venim de molt amunt i ara passem avui a una calor, podríem dir, propera a la normal i també demà. Però també depèn de les comarques. Avui les més altes, 34-35. Ahir a aquesta hora, 38. Estem entre 1 i 3 graus més avall que ahir. Continua la calor, podríem dir que avui corretja curta de temperatures, tot i que la calor continua, i aquesta tarda alguna tempesta al Pirineu més oriental, Guilleries, Collsacabra. És el darrer dia que veurem núvols. Els propers dies, 4 o 5 dies pel cap baix, domini del sol contundent, i a partir de dissabte tornarem a ensumar els 40 graus al Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han precisat d'operacions urgents. Per causes que encara s'estan investigant, la conductora de l'autobús, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, per a Joan Álvarez. Bon dia.
3: Hola, bon dia. 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent, ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greu i 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. En total, una vintena de persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle, que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre, hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde Fèlix Larrosa.
10: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida de la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament amb la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments transitaven per la Rambla.
3: Els fets han passat cap a 7:45 del matí, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
11: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. L'instructor d'aquesta conductora ha acabat amb molt greu i, bueno, gent amb contusions, amb sang als ulls i demés.
3: Ara, com dèieu, falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El SEM ha activat 11 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Per cert, com a mínim hi ha 6 morts i diversos ferits de gravetat per un incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, Marriera.
2: El foc de gran intensitat s'ha declarat al 8è pis de l'edifici de 10 plantes per causes que ara s'investiguen, segons informen les autoritats. Els ferits més greus han estat traslladats a centres hospitalaris i els més lleus se'ls ha atès in situ. Els bombers continuen treballant a l'edifici per si queden persones dins. En el bloc hi viuen unes 200 persones i moltes les han hagut d'evacuar.
0: Ara que s'ha acabat el mes de juny, ja podem dir que la calor del juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent, des que en tenim registres, encara és el de l'any passat. Però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global, Montse Poblet.
12: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions del juliol d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
13: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
12: Però no només s'ha escalfat l'atmosfera, aquest juny la temperatura global global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
14: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
12: Darrere l'escalfament, tant de l'aire com del mar, hi ha les emissions de gasos d'efecte hivernacle que continuem sense retallar el ritme que caldria.
0: Passant 10 minuts de les dues, avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que ja ha introduït i que han entrat en vigor avui mateix han provocat una pujada dels preus, Laia Ortega.
15: Sí, un fet que ja estan notant els conductors de les benzineres.
16: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia, doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
15: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins l'1,51 €. Això segons el portal del Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica, d'una banda, perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Aquest mes el descompte és de 15 cèntims, el que ve de 10, i el setembre de 5 fins a eliminar-se completament a l'octubre.
0: I fins que arribi aquest moment en què desaparegui completament, el govern espanyol farà alguna cosa per evitar picaresca i que les benzineres s'acabin quedant amb els marges de benefici?
15: Doncs sí, el govern espanyol ha anunciat que la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
17: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
15: I en el preu de la gasolina no oblidem, però, que també influirà els pròxims mesos com evolucioni la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i de si el preu del petroli es manté estable entre els 72 i 74 dòlars actuals.
0: Però el de la benzina no és l'únic preu que ha pujat avui. A partir d'avui pot sortir una mica més car també comprar en plataformes xineses de baix cost com ara Shein, Temu o AliExpress. La Unió Europea comença a cobrar una taxa de 3 euros per producte per frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. El recàrrec es pagarà en funció del tipus de producte, sense importar-ne la quantitat. Si compreu 10 samarretes, la taxa serà de 3 euros, però si en compreu només una samarreta i un pantaló, ja seran 6 euros, perquè són dos articles diferents. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
18: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que aquesta nova taxa l'han de pagar les empreses que venen el producte o les plataformes d'internet que fan d'intermediàries. Però la portaveu del govern comunitari, Ariadna Podesta, admet que aquestes companyies poden acabar pujant el preu final dels articles per traslladar el tribut als consumidors.
19: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
18: La nova taxa es cobrarà a tots els paquets barats de menys de 150 euros que fins ara estaven exempts de pagar aranzels. El tribut s'aplicarà sense importar el país d'on vinguin els productes, però és evident que la mesura està dissenyada pensant sobretot en la Xina. Del gegant asiàtic provenen el 90% d'aquests paquets barats que inunden les duanes europees. Al dia, al club comunitari arriben 16 milions de paquets petits i la xifra creix cada any de forma exponencial. Els productes comprats per internet aporten poc valor a l'economia europea, però n'hi ha molts, i això complica les inspeccions. Segons Brussel·les, 6 de cada 10 productes barats, com joguines o roba, vingudes de fora de la Unió Europea, incompleixen els estàndards comunitaris de qualitat o seguretat.
0: Des d'aquesta matinada, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ha deixat d'operar a la Unió Europea perquè no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma, Mireia Sala.
19: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país sense especificar quin. La companyia diu que facilita una sortida ordenada als usuaris que prefereixin recuperar els diners i operar en plataformes autoritzades. L'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no hi ha d'haver problemes.
20: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
19: Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance, tot i que la plataforma no dona nombre d'usuaris per països.
0: I per cert, ja que parlem de criptomonedes, qui s'està fent d'or amb això, amb les criptomonedes, és Donald Trump, la qual cosa ha despertat tota mena de suspicàcia sobre un possible conflicte d'interessos entre el seu enriquiment i el càrrec que ocupa el de president dels Estats Units, Xavier Vilà.
21: La Casa Blanca s'ha afanyat a negar cap relació entre la posició que Trump ocupa com a president i els més de 1.000 milions de dòlars en ingressos que ha declarat l'últim any relacionats amb les criptomonedes. D'acord amb el document que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental, bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada pels fills del magnat i l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Els ingressos en criptomoneda admesos ara pel president dupliquen els que va tenir l'any passat. La revista Forbes estima el seu patrimoni en 6.000 milions de dòlars, gairebé tres cops més que fa dos anys.
0: Passant un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida anem cap a Veneçuela per saber l'última hora després dels terratrèmols d'ara fa gairebé una setmana.
1: Catalunya migdia.
22: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
23: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
24: Energia per recórrer carreteres infinites.
25: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
27: A cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'snack de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra ara en una nova etapa. Sense aturar les tasques de rescat, els esforços se centren cada vegada més en l'assistència als supervivents i en el restabliment dels serveis essencials. La Guaira, Veneçuela, Joan Biosca.
31: Hola, bon dia. Setè dia des dels dos sismes aquí a Veneçuela i d'alguna manera comença ara una nova fase, una fase més aviat logística i d'assistència humanitària a les persones que sí que han salvat la vida però que ho han perdut tot. I és que va més, per exemple, l'arribada de material d'assistència mèdica, metges i personal sanitari per instal·lar hospitals de campanya i també plantes potabilitzadores. En paral·lel, es segueixen buscant persones en vida, ho fan els voluntaris veneçolans en zones per on ja han passat els equips de rescat internacionals. Es busca aquells supervivents miracle, persones que podrien haver aguantat més de 5 dies sota les runes d'edificis. Com en Carlos, que està buscant a la seva germana precisament al peu dels apartaments que ella ocupava a la zona 0 de la Guaira.
32: Llegan los muchachos de aquí que se meten y ellos dicen que sí, que ellos escuchan bulla, que han escuchado, Entonces uno no sabe a quién creer, si son a estos o son a los expertos. Entonces, porque el corazón pega y uno quiere que su familiar esté vivo, ¿me entiendes?
2: Mentrestant, la capital veneçolana, Caracas, també afectada pels dos terratrèmols, mira de recuperar la seva normalitat, torna a funcionar el seu metro, però l'Ajuntament de la ciutat ha prohibit la utilització dels ascensors fins que siguin revisats per por a rèpliques.
0: Més coses, els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern per la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
4: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
3: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
4: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
5: Que no querían.
4: Això ocorrió.
3: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: A la pàgina política, el Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya i el Partit Popular fan pinça per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els Comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
7: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
8: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
6: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
9: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
8: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
6: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos, demà al migdia, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
10: S'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que vostès sempre els manca.
6: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans.
0: I a la política espanyola, els intents d'acostament del Partit Popular de Feijóo cap a Junts per Catalunya han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del Partit Popular alerta que no es pot mirar cap a Junts per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional, diu ell, per abatre l'actual govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. El PP de Feijóo ha fet en les darreres hores gestos cap a Junts per intentar seduir-los per construir una majoria que aconsegueixi fer fora via moció de censura al govern de Pedro Sánchez.
12: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
11: Això deia Feijóo aquest cap de setmana des de Catalunya, precisament, que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont de qui no es refia.
13: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
11: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
13: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría ¿Será nacional o no serà?
11: Aquesta majoria nacional que diu Aznar significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta, amb Vox, i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia, perquè adverteix Aznar, està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
0: Tornem cap aquí perquè Catalunya tindrà un organisme públic pioner a nivell internacional que vetllarà perquè les empreses catalanes no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els països on tinguin activitat. Després de 6 anys d'espera i de diversos intents fallits, finalment el Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Aquest nou organisme públic investigarà aquelles empreses amb indicis d'estar vulnerant els drets humans o ambientals. Per exemple, les que facin negoci amb l'explotació laboral infantil en països estrangers o les que no respectin el medi ambient amb abocaments de residus o contaminació d'aigües. El nou Centre Català d'Empresa, però, no tindrà potestat per sancionar econòmicament les empreses que no col·laborin amb les investigacions. Tot i que inicialment s'havia previst un règim de multes, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que aquest òrgan no tenia competències per fer-ho. La Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global, que ha promogut la llei, n'ha celebrat la seva aprovació. Júlia Martí n'és una de les portaveus.
14: Per fi hi haurà un centre públic independent que podrà fer aquestes investigacions que fins ara no hi havia mecanismes internacionals que poguessin assumir aquest tipus d'investigacions i, per tant, seguim pensant que és una bona llei i que aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
5: Els partits que hi han votat en contra han posat el crit al cel perquè temen que la nova normativa posi en risc el teixit empresarial català, especialment les petites i mitjanes empreses.
0: I no ens movem del Parlament perquè s'ha aprovat per unanimitat modificar la llei espanyola de l'ELA. L'objectiu és que aquests malalts puguin tenir 24 hores de cures sense que això comporti renunciar a altres ajudes que ja tenen i evitar així el copagament en funció de la renda, Mònica Mas.
15: Sí, aquesta proposició de llei proposada per Esquerra anirà ara al Congrés dels Diputats perquè es pugui modificar aquesta llei ELA espanyola i millori la qualitat de vida dels malalts. El diputat d'Esquerra, Juli Fernández, explica al ple del Parlament algunes de les modificacions que volen fer a la llei ELA espanyola.
16: Grau 3 Plus el que serveix és per pagar les cures, però per cap altra qüestió. Creiem que és important que, sobretot, prestació per gran invalidesa doncs pugui ser compatible quan tens el grau 3 Plus. D'altra banda, també fem una modificació en el sentit de que les tramitacions dels graus de dependència no siguin un problema, no dilatin encara més la situació.
15: Vox ha presentat una esmena a aquesta modificació de la llei ELA que s'ha rebutjat per unanimitat.
0: Tornem a la informació internacional perquè les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, Sergi Roca.
17: Sí, a nivell polític el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, en la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, de planificar o d'actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per a temes sanitaris d'agricultura o de gestió econòmica, per exemple, però que també pot tenir riscos importants sobre la privacitat o la discriminació a col·lectius vulnerables, com ara nens o minories ètniques o lingüístiques.
0: I a la Xina, el president del país promet el reforç de l'exèrcit i reivindica la reunificació amb Taiwan com a missió històrica. Xi Jinping ha fet avui un discurs per commemorar els 105 anys de la fundació del Partit Comunista Xinès i ha tornat a reclamar la sobirania sobre l'illa, de facto independent, i a la qual els Estats Units donen suport militar. El líder xinès també ha apostat per reforçar l'exèrcit del país i continuar la batalla contra la corrupció. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
18: Bon dia. Al Gran Palau del Poble, com a les grans ocasions, el secretari general Xi Jinping ha pronunciat un discurs de reivindicació del lideratge del partit en la transformació de Xina en superpotència. Davant d'un entorn imprevisible, ha dit, la ingerència de forces estrangeres i els desafiaments als quals la formació s'ha d'adaptar, Xi Jinping ha exigit als més de 101 milions de membres del partit que en mantinguin la puresa. El sentim.
19: Hem de lluitar amb decisió en la dura, prolongada i completa batalla contra la corrupció.
18: Una batalla contra la corrupció que per a alguns analistes ha estat sovint una excusa per a Xi Jinping per purgar l'aparell, ha reiterat l'objectiu de resoldre la qüestió de Taiwan. La Xina no ha renunciat a la reunificació per la força, si cal. Referència també a les capacitats militars.
19: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort, i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
18: Igualment, amb l'argument de la corrupció, la purga de la cúpula militar els últims mesos i anys ho demostra. Xi Jinping també ha parlat d'unitat ètnica, una llei que entra en vigor avui i que grups pro-drets humans consideren una assimilació a la majoria Han, que permet, a més, perseguir els líders de les minories fins i tot en el seu exili.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 30 segons. Fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
22: Catalunya migdia.
0: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, com dèiem, passem per la cultura, començant per una troballa històrica. Al jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, han trobat un crani d'un exemplar d'animal prehistòric únic al món. Es tracta del gos os, al qual li han posat el nom d'un paleontòleg català. La troballa s'ha publicat a nivell internacional i confirma un cop més la importància d'aquest jaciment, que fa 16 milions d'anys era una zona humida, tropical, amb gran biodiversitat. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
28: Avui el crani d'aquest mamífer de la mida d'un llop i emparentat amb la família dels gossos i dels ossos, però que no s'hi assembla gens, ha tornat als Casots des de Sabadell, on el tenen ben protegit a l'Institut Català de Paleontologia. És un crani aixafat, però sencer, d'una espècie nova, que primer es

0: tarons, cocodrils i moltes altres espècies.
1: I de la prehistòria a la història, una mica més a prop nostra. Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i amb maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu, de fet, la biografia i que documenta que és a la capital del Maresme, a Mataró, on Gaudí comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
2: L'exposició que obre demà al públic es titula Gaudí, pagès i l'obrera. És així perquè la figura de Salvador Pagès és clau perquè un jove Gaudí faci els primers treballs d'arquitectura a la capital del Maresme. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció a tot l'estat i encarrega a Antoni Gaudí tot el projecte, la fàbrica i les cases per als treballadors. Darrere la mostra hi ha un any de recerca documental, una investigació que han fet els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poch, i l'arquitecte Ignasi Riera.
3: La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí, a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanquets de cotó.
4: Tan simple com llegir els planos per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
2: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
1: Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda. Atenció als amants del manga i de l'anime. Agafeu bolígraf i agenda. Heu d'apuntar. Queda molt, però potser ja voleu saber que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Barcelona, Valeria Obareda.
5: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
6: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors. Ha sigut meravellós.
5: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
7: Un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
5: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.
1: Doncs ja teniu el menú pel mes de desembre, si és que sou amants del manga. I si voleu alguna cosa més pròxima, apunteu també. Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu, en una de les famoses festes d'Andy Warhol. És una de les grans apostes del Festival Grec de Barcelona que es pot veure a la sala Heartbreak Hotel al barri de Badal. Marta Vives.
8: Rigola ja va portar aquesta peça a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014. Aleshores va ser en un gran teatre i amb un gran pressupost, però tenia ganes de portar-la a la seva sala de 72 butaques i encabir aquesta història, interpretada per 12 actors i que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory d'Andy Warhol. Respecte a l'original, ha fet un gran canvi.
9: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
8: Un amor, en aquest cas, el d'avis i àvies que han escapat de la residència per lluitar pel que senten i que es veuran immersos en un particular bosc amb personatges fora dels marges i drogues. El repartiment compta amb noms com els de Montsal Canyit, Francesc Pinyon, Oriol Genís, Toni Sevilla, Elisabet Casanovas o Lluís Villanueva. Una peça única i especial que és, sens dubte, una de les perles d'aquest grec.
1: I ara, una altra cita per aquest estiu. I aquesta ben pròxima en el temps, perquè aquesta mateixa nit comença la 34a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona, Manel Sastre.
10: Serà la històrica pirotècnia napolitana, Lieto Carmine, l'encarregada d'encendre la primera metxa dels 700 quilos de pólvora que estan preparant, que ja han instal·lat a la punta del Miracle, a la costa tarragonina. Ahir a la nit, la prèvia del concurs va ser l'espectacle de drons, amb més de 500 aparells que van dibuixar

0: Hi ha figures lluminoses relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge a la ciutat. A més de l'empresa italiana d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia, divendres la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa en Cafero Fireworks. L'Ajuntament ja avisa que les restriccions de mobilitat dels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa el divendres i sobretot dissabte. L'empresa que guanyi el concurs, s'encarregarà de proveir la pirotècnia de Santa Tecla, valorada en 26.000 euros.
1: I abans dels esports, una última cosa. TV3 manté el lideratge al mes de juny. Ha obtingut gairebé un 13% de quota de pantalla, tot i que la disputa per les audiències arran del Mundial de Futbol que es transmet en diferents canals ha estat més aferrissada que mai. D'aquesta manera, TV3 és líder per 23è mes consecutiu. Encapçala tant la programació de dia com el prime time. En aquesta franja són líders estrenes destacades com La Casa Nostra o Cita Bestial i altres continguts com Pubertat o Quanta Guerra. També destaca la cobertura de la visita del Papa a Catalunya, sobretot l'especial La Torre del Cel. S'hi van connectar prop de 1.200.000 persones. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, s'han registrat més de 25 milions i mig de reproduccions de vídeo i d'àudio. És rècord en un mes de juny. Doncs amb aquesta bona notícia pel que fa a les audiències dels companys de TV3, arribem a 20 minuts per arribar a les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Amb la presa de possessió de Joan Laporta.
2: Que des d'avui ja torna a ser oficialment el president del Barça i ho serà fins al 2031.

0: Joan Laporta ja torna a presidir el Barça. Va guanyar les eleccions fa 4 mesos i fins avui, 1 de juliol, no podia ser nomenat president de forma oficial. Al matí s'ha constituït la nova junta del Barça i al migdia Joan Laporta ha quedat nomenat com a nou president del club davant un auditori ple de convidats. Entre ells hi havia l'entrenador Hansi Flick, també el president de la Lliga, Javier Tebas. I tenim el Ramon Salmurri encara a les instal·lacions del Barça i, a més, en una sala a París. Salmo, que crec que, no sé si fins i tot tens ara el president sortint, diríem, Rafa Justo, fins i tot podia parlar, sí, Joan Laporta.
1: Mira, de fet, ara mateix parla Joan Laporta a la sala París després de sortir de l'auditori i ser investit com a nou president del Barça. Suposo que el podem escoltar, Laia.
2: I agrair també públicament, perquè doncs, ja els hi vaig dir que no calia que vinguessin, però doncs, han volgut venir, perquè és cert que la presa de possessió del càrrec de president i junta directiva doncs es fa cada 5 anys i és un acte solemne i important pel club. La veritat és que les intervencions que s'han fet em remeto a tot el que s'ha dit, suposo que aquí les heu seguit, no? I no ens ha quedat gran cosa per dir, sempre hi ha coses que penses que les hauries d'haver dit, però jo sí que, quan he parlat de que continuarem doncs, sent el millor club esportiu del món, que continuarem doncs, construint el millor estadi del món, que continuarem doncs, sent un equip de referència amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos, que continuarem doncs, tenint una fundació que està doncs, contribuint a que el món sigui millor, o que continuarem sent més que un club, també m'he oblidat de dir que continuarem inspirats pel Johan Cruyff. Això també doncs, volia remarcar-ho, perquè a vegades et queden coses que vols dir i no surten en aquell moment. I sí, també us he de dir que jo m'he trobat molt còmode amb l'acte perquè tot eren amics. No? Sé que no tot el món és amic meu, però procuro tenir els màxims amics possibles. I avui doncs, era una reunió de persones que sé que ens han donat suport i que estaven doncs, contentes i de ser avui en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta sobre l'acte, la contestaré. Si feu preguntes sobre coses que no són de l'acte, si em permeteu avui, desviaré la pregunta.
0: A veure...
2: Agrair, per acabar, només deixem-me dir una cosa que... Vull reiterar el meu agraïment al president Juste i als 6 directius que l'han acompanyat. Han estat doncs, un període...
0: Salmurri, no sé si podem parlar amb tu.
2: Molt important.
1: Sí, aquí estic. Si em dones un segon, ara preguntarem a Joan Laporta.
0: D'acord, així et dono la pregunta. D'acord.
2: No s'han desviat ni una mica de tot el que estava previst. Al revés, jo crec que han aconseguit més del que tenien previst. I vull agrair això, que ha estat un gran president del Barça, a l'alçada de la institució i doncs, un president del Barça que ha mostrat el seu sentiment barcelonista, que jo ja li conec des que érem doncs, molt petits, però que ja l'ha posat al servei de tots els i les culers.
1: Què tal, senyor Laporta? Aquí Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio. Ha parlat molt de les línies mestres d'aquest mandat que encapçala ara i ha posat molt l'accent en el rendiment del primer equip. En aquest sentit, jo li volia preguntar per on passa aquest rendiment del primer equip, tenint en compte que Julián Álvarez, davant de l'Atlético, va fer un gest que avui Enrique Cerezo, amb qui vostè manté contacte, ha dit que no pensa en vendre. No sé si fitxar Julián Álvarez és un dels primers objectius de Joan Laporta com a president.
2: Quan em refereixo, he marcat les línies del que ha de ser per on ha d'anar el primer equip, i hem de continuar guanyant lligues, intentar seguir guanyant copes del rei, en aquest cas, intentar seguir guanyant supercopes i treballar per guanyar la Champions. És aquesta la línia. I estic convençut que amb aquesta línia ho aconseguirem, perquè tenim doncs, l'equip adequat per fer-ho, amb un entrenador que dirigeix aquest equip de manera magistral i que, a més, també el departament del Deco fa la feina que ha de fer. Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions. Amb independència del mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més, no passa res. Ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que van marxar el Lewandowski, que és un davanter, doncs, el clàssic davanter centre. Aquesta figura, doncs, de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs, que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davant de centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més. Per tant, que el Deco faci la seva feina amb tranquil·litat, si vol reforçar l'equip, doncs ja ens ho anirà dient, i nosaltres estem en disposició de fer les operacions que, dintre de la lògica esportiva i també que tinguin lògica econòmica, doncs puguem afrontar. Avui per avui el Barça pot afrontar qualsevol operació, però volem que tingui una lògica esportiva i econòmica. Fitxar per fitxar i esmerçar grans quantitats de diners per esmerçar-la o perquè el mercat diu això, el mercat el marcarem nosaltres. D'entrada, doncs, a l'Atlètic de Madrid, que em preguntes, o has fet referència a l'Atlètic de Madrid, jo he parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid i ja li vaig dir, deixar ben clar el que hi havia. El Deco va fer una oferta d'una quantitat determinada de diners per aquest jugador. Sabem que el jugador vol venir al Barça, però des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City. I bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa, jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma el temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir a l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats. Si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim, doncs, unes bones relacions a nivell, doncs, institucional des de fa molt temps, a nivell personal també. Per tant, hi ha algunes reaccions que bé, encara estic recient arribat un altre cop i vull valorar-los amb tranquil·litat, però el tema està així. Hi ha una oferta, ells la tenen, si la consideren en un moment determinat, doncs, si encara nosaltres estem en disposició de fer-la, de mantenir-la vigent, aleshores, doncs, es podria fer. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps. I en aquest sentit, doncs, ja anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
0: Bé, doncs Joan Laporta, que només volia parlar de l'acte, el Ramon Salmurri ha aconseguit que parlés d'una de les qüestions més interessants i més pendents que té l'aficionat del Barça, que és saber què passa amb Julián Álvarez, que confirma aquesta oferta, però que, ha dit a Joan Laporta, que no perdran el cap. Farem una cosa, perquè no estava prevista aquesta compareixença de Joan Laporta, farem ara una pausa, tenim el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa, avancem al programa i de seguida tornem amb Salmurri per qualsevol altra cosa destacada que digui Joan Laporta.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour. Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
5: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
3: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
6: Sort del RAC.
3: RAC. I som per ajudar.
7: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
8: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
9: Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
10: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
3: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Benvinguts a la millora del dia.
12: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
11: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
13: Hola.
11: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
13: Suposo que ve mare. Hola, mami.
14: Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
13: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
11: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
15: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
16: Catalunya migdia.
0: Doncs bé, seguim aquí al Catalunya migdia. Pendents d'aquesta roda de premsa, Joan Laporta, tenim el Ramon Salmurri. Hem sentit la primera resposta més destacada parlant de Julián Álvarez. Anirem tornant amb el Salmurri ara, però parlem del Mundial. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
17: Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. 3-3 entre Lise, Dembélé, Mbappé. Mbappé maintenant!
0: Perquè França compleix els pronòstics i torna a mostrar el cartell de favorita en aquest Mundial. Els francesos no han tingut gaire problemes per superar Suècia en un partit que ha acabat amb un 3-0 al marcador, amb dos gols d'Mbappé, i França, per tant, que ja és als vuitens de final i que avança en pas ferm. Roger Bosà.
18: Sí, i que potser és la candidata més clara al títol ara mateix, en aquests moments. És superior per potenciar l'ofensiu, almenys a pràcticament totes les seleccions. Ahir, amb dos gols d'Mbappé, un de Barcolà, i un estel·lar Olise, que va fer dues assistències i que fins i tot va estavellar una pilota al pal després d'una tisora. Mbappé, que empata amb Messi ara com a màxim golejador del Mundial, tots dos amb 6 gols, i per cert, ahir el primer d'Mbappé li va dedicar al seu seleccionador, a Didier Deschamps, que aquests dies va perdre la seva mare i que agraïa el gest que va tenir el jugador del Real Madrid.
19: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé què en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
20: Kylian, en tant que capità, n'és el... Le meilleur exemple.
18: França, que jugarà ara contra el Paraguai, que és la selecció, recordem-ho, que va eliminar la selecció alemanya.
0: Doncs França, per tant, que ja està classificada per als vuitens de final, i aquesta nit i matinada dues seleccions més han aconseguit també aquesta classificació. Un d'aquests combinats és Roger, una de les anfitriones.
18: Victòria també de Mèxic, que no va fallar un altre cop a casa com a anfitriona i que va ser molt superior a l'Equador. Va guanyar per 2-0, resolent el partit a la primera part, amb gols de Quiñones i de Raúl Jiménez. I ara, vuitens, jugarà contra el guanyador de l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. L'objectiu de la selecció mexicana és trencar la barrera del cinquè partit, però de moment, ahir, dia gran a Mèxic, com deia el seu seleccionador, Javier Aguirre.
21: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares. No podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
18: I també és de vuitens Noruega, gràcies a Haaland, que va fer el seu cinquè gol en aquest Mundial. Va fer l'1-2 contra Costa d'Ivori al minut 86 i tot això vol dir que tindrem un Brasil-Noruega als vuitens de final.
0: Doncs tot això va passar ahir. Avui hi ha tres partits més en aquest Mundial. Es juga a les 6 de la tarda Anglaterra-República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matinada Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. I mentrestant, la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles, on demà jugarà el partit de setzens de final contra Àustria, en aquestes últimes hores, Arbu, hem pogut sentir la Minya Mal.
18: Sí, encara des de Chattanooga ha parlat amb els companys de la cadena SER, que li han preguntat per la possible arribada de Julián Álvarez al Barça. Diu Lamine que si fos per ell ho tindria clar.
1: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
18: Com deies, la selecció espanyola ja és aquí a Los Angeles, la seu del partit dels setzens de final, demà contra Àustria a partir de les 9 de la nit.
0: I abans de tornar amb el Ramon Salmuri i la roda de premsa de Joan Laporta, queden només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona i els grans noms propis ja són els protagonistes. Isaac Vilalta, avui ha arribat a Tadej Pogacar a Catalunya, és l'últim dels favorits a fer-ho.
6: Doncs sí, aquesta hora ja pràcticament tots els equips participants del Tour es troben per Catalunya. Avui arriba l'UAE en bloc, amb Pogacar, per instal·lar-se en un hotel a Castelldefels. Jonas Vingegaard, a qui li agrada molt Catalunya, ja hi és des del cap de setmana, reconeixent la zona de Begues amb tranquil·litat. I ahir el Decathlon, amb Pol Seixas al capdavant, es va instal·lar en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, a la Serra, on van gaudir d'un dia de convivència de grup abans de traslladar-se avui a l'hotel de concentració. De fet, avui diversos equips, com el Bisma o el Lidl Trek, s'entrenen al circuit de Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips del primer dia.
0: I tornem a la sala París, de les instal·lacions del Camp Nou. Ramon Salmurri, com estan en aquesta roda de premsa Joan Laporta?
22: Mira, ara Joan Laporta li fa l'última pregunta, també sobre el futur de Julián, si et sembla. Mentrestant, l'ahir el que podem fer és recuperar un document de Joan Laporta carregant contra el Real Madrid i contra Florentino Pérez de Tomb, de la roda premsa del president del Real Madrid, on va assenyalar el Barça pel cas Negreira.
2: I et dic que no se'n sortiran perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més. Com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima i altres temes doncs, que sembla ser que no els acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no saben on hauran d'aparcar.
22: I mentrestant, Laporta respon sobre Julián Álvarez i explica la situació del futbolista i la relació amb el Barça. L'escoltem.
2: Siempre estaba en nuestra órbita. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación y después de cuando estaba en el City que pasó al Atlético de Madrid, pues nosotros estábamos por otras historias. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues, con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta.
0: Està responent el mateix que havia respost a la pregunta del Salmurri, ara en castellà. Aquesta roda de premsa Joan Laporta, com deia Salmurri, ja entenem que acaba aquí, amb aquesta pregunta sobre Julián Álvarez. Doncs bé, hem pogut sentir el més destacat al Catalunya Migdia. Després ampliarem també al Tot Costa a partir de les 7, el que ha donat de si doncs, aquesta roda de premsa i sobretot també l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a nou president del Barça, que ha estat seguint tot el matí el Ramon Salmurri, i ara els últims segons per la Marta García.
23: Doncs mira, parlàvem de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez, un jugador que segur que se queda en l'Atlètic de Madrid, és el seu capità Coque, renova una temporada més i ara firmarà fins al 2027.
0: Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 al Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
24: Són les 3.
25: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Després que a la primera hem estat molt pendents de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat de Lleida. Hi ha 5 persones en estat crític ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. En total, són una quarantena els ferits de diversa consideració. L'autobús s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida per causes que encara s'estan investigant. Sembla que la conductora, que era novella, hauria perdut el control del vehicle. Anava acompanyada d'un conductor veterà, que és un dels ferits crítics. També us hem explicat que aquest mes de juny la calor ha estat molt intensa, això ja ho heu notat, segur, però ara sabem que, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica, a Catalunya ha provocat com a mínim 218 morts prematures. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. Aquest no ha estat un juny de rècord, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I ens hem fet ressò també de la nova taxa que es cobrarà a la Unió Europea a les compres en plataformes xineses de baix cost. Vaja, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La Unió cobrarà 3 euros per cada producte i així intentarà frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
5: Doncs que el jutge del cas Leire ha citat a declarar el proper dia 15 a qui va ser la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les seves reunions amb l'exmilitant socialista. La Fiscalia va reconèixer dues trobades amb membres de la suposada trama que es dedicava a desestabilitzar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis el tinent fiscal Diego Villafañe i un altre fiscal de l'equip de confiança d'Álvaro García Ortiz. Tots dos van participar en dues reunions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Tejeiro l'abril i el març del 2025 perquè, segons fonts de la Fiscalia, volien denunciar uns fets delictius. García Ortiz no hi va ser present, però sí que va ser informat de la trobada a posteriori, apunten aquestes fonts. Segons el resultat de la declaració de Villafañe, el jutge deixa la porta oberta a citar també l'exfiscal general de l'Estat, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets.
5: I l'administració de Donald Trump ha aixecat des d'avui els controls d'exportació a models d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, que s'havien imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir unilateralment l'accés a la tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara la Casa Blanca considera que aquests problemes ja s'han resolt i permet a Anthropic retornar als usuaris autoritzats l'accés a tots els seus models. L'aspiració d'un control absolut de la intel·ligència artificial està darrere de totes aquestes mesures, segons assegura Ulises Cortés, director de l'àrea de recerca en aquesta tecnologia del Barcelona Supercomputing Center.
8: L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
5: I la congregació ultraconservadora, coneguda com a Lefebvrians, ha fet cas omís a les peticions del papa i ha ordenat avui 4 nous bisbes a Suïssa sense el seu permís, fet que ha provocat un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a aquesta cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine i que s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà l'excomunió dels implicats. La congregació, fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre, rebutja algunes obertures del Concili Vaticà II i defensa les misses d'esquena als fidels i en llatí. I encara per acabar, un apunt per felicitar una companya, perquè la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps, ha dit el jurat. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de programació l'any 1983.
4: Passen 5 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
9: Què tal? Molt bona tarda.
4: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
10: Bona tarda.
4: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
12: Estic de vacances a la uni. Pots no dir-ho, si vols.
4: Llavors, com et presento? Com a Joan López Alegre.
12: Sí, com,
4: ja està.
12: Com a senyor que ve aquí amb un programa que escolta molta gent.
4: Sí, sí, sí, escolta'm. Estàs de ressaca, estem de ressaca amb les dades de l'EGM que es van conèixer ahir, i 157.000 oients que fan del Catalunya Migdia el ja diré, l'informatiu més escoltat del país.
12: Això a pesar del Santi.
13: No, perdona. Això fa quan que no et passava?
4: Mira, ho vam estar mirant i una audiència similar l'any 2020, que té trampa, entre cometes, perquè era època de pandèmia, que tots estàvem a casa molt pendents dels mitjans de comunicació i que, a més, fèiem 3 hores perquè es van allargar els programes.
13: Per tant,
4: fèiem
13: o sigui, no una hora més. Mi.
4: Eren 162, vam fer aquella tocada, però és la segona millor audiència.
12: No, de fet, el dimecres és el pitjor dia de la setmana.
13: Jo crec que això no és, ja.
4: No, ja. Espera't, perquè el Sandy té la seva sintonia.
13: Ah, bueno, sí.
4: Bona tarda, Santi Villas.
13: No, és que jo pensava, dic, bueno...
4: Jo anava a dir que les audiències de la ràdio, tu ja ho saps, però no són com les de la tele, i per tant no sabem el minut a minut ni el dia a dia. Per tant, jo ara no sé si els dimecres de 3 i 5 a 3 i 20, que és l'estona que tu hi ets, si és de les bones o de les dolentes audiències, no ho sé.
13: Però això hauries de preguntar.
4: Pues que no se sap.
13: No, és com... sabe.
4: A la tele? Tu que treballes a la tele? La tele sí, teniu minut a minut i sabeu en quin moment la gent connecta, desconnecta la tele i tot plegat, no?
13: Si aquí a John John truca al de... Al, com es diu això? Al de l'EGM i li diu hazme un estudio del dimecres o la tarde... Això si li paga, li fan. Bueno, aquí te fan tot, eh?
4: Molt bé.
9: No, per l'aplicació sí que es deu poder saber, no?
4: No, mira, hi ha dos tipus d'audiències a la ràdio.
9: Per això.
4: La digital i la general, que és la de l'EGM. La de l'EGM barreja digital i analògica, la que se sent per FM, per tant, per exemple, el cotxe o el transistor, que és a través d'una enquesta.
9: Sí, això...
4: Aquesta no se sap. La digital sí que se sap, el minut a minut, qui puja, qui baixa.
9: I hi ha un pic els dimecres?
13: Això,
9: les 3 i 5,
13: això, a la baixa. A la baixa. On està el Botas, aquest?
4: Què vol dir el Botas?
9: Ah, el Botas. Com el pilot de Fórmula 1.
13: Ja té vacances.
4: No.
13: Perquè això ho podria mirar l'aplicació i anar-nos dient, puja, baixa, puja. Ara que parla tal, baixa. Ara que va l'urbanisme, baixa.
4: M'ha agradat molt
13: puja.
4: El Botas aquest.
13: Bueno,
4: o sigui, el
13: ja m'has entès. No hi és.
4: No,
13: és que no està.
4: He pensat en Valtteri Botas, que va ser un pilot de Fórmula 1, però...
13: Sí. Ah, bueno, és que clar, vosaltres teniu referents fills meus, que és que jo no els tinc, clar. És que vosaltres parleu un de parlar un altre nivell.
4: Encara et diré més. Hi ha un personatge de dibuixos animats, que és Dora l'Exploradora.
13: Sí, aquesta sí que la conec.
4: Doncs el gat que va amb ella es diu Botas.
13: Ah.
4: Perquè és
13: un dels botes. I el gato con botes, també el coneixes?
4: Molt bé. Botes.
12: Bueno,
4: el Joan torna demà i demà ja li diré, escolta, a partir d'ara seràs amb botes.
13: A l'amic de la Dora.
4: M'agrada molt aquest final. No, perquè és com el botes aquest.
13: No, però ja m'entenc, com que sempre està allà al racó,
4: doncs
13: ell que ens mira l'aplicació, que es veu si puja, si baixa, ara parles d'aquest tema, la gent se'n va, que això també et dic, que és una miqueta una presa de pèl, perquè jo estic escoltant la ràdio, aquesta... Per supuestíssim. I de repent entra un pàrquing, surt a caure la cobertura i sembla que jo l'he pagada.
12: Perquè
13: jo
12: tu no l'he pagada. Tu no escoltes en Marc, eh? Només escoltes
13: jo
12: aquesta
13: emissora. Jo no he escoltat mai el programa del Marc.
12: Ah, molt bé.
13: Mai. Bueno, no és, bueno, i moltes altres coses, eh? No, vull dir, aquest tampoc. Vull dir, que no té... No, vull dir, ho he de dir.
4: Quasi que ni els dimecres de 3 i 5 a 3 i 20 tampoc no l'escoltes gaire.
13: Aquí jo tampoc escolto gaire. Intento anar a la meva,
4: perquè prou tinc
13: en organitzar-me i mirar el rellotge i arriba, que sempre els del Congrés, que miren el rellotge quan acaba de parlar. Mare de Déu. Bueno, pues escolta, pues molt bé, no?
4: Sí,
13: si ets el líder a Catalunya.
4: Estem molt contents, sí.
13: Jo també em vaig alegrar i tot quan ho veig. No, no sabia que era des del 2018 que era tant. O sigui, això és una cosa que has fet festa.
4: Sí.
13: Heu fet algo?
4: No, és que som així un punt sossos.
13: Home, fill meu, i la ràdio no us ha pagat algo? No us ha donat uns diners, un pressupost per fer un pica-pica?
4: Tampoc.
12: I això que no ens portes de bolos, que si ens hi portessis...
4: Al Joan li encanta fer bolos.
12: Vamos, ho rebentem.
4: Li agrada molt anar pels puestos i fer en públic.
13: És ideal. És que em troba a faltar quan estava allà.
3: On estava allà, jo?
4: Perquè ara no se'n recorda.
13: Vale, estava de polític. De polític.
4: Ah, de polític.
13: Sí, home, no, que estava de polític. Això, del, vull dir, lo de la universitat no compta, no. Com a públic.
4: El contacte
13: comptava
4: amb el públic.
13: Comptava un meeting, una mica...
3: És
13: una...
3: és un públic cautiu. A vegades els de la política també.
13: Sí.
3: Que bueno, venen perquè estan obligats.
13: Què faig? És que, a més, ja vinc cansat.
4: Portaves un tema que...
13: Ah, sí, me l'he inventat.
4: Jo no he entès gaire el tema, eh?
13: No. No és, és que no és ni un tema.
4: És que més parles d'unes coses,
13: sí,
4: que jo
13: és que
4: reconec
13: que
4: et
13: trobat...
4: descobreixes
13: no,
4: mira, un país que no controlo.
13: Exacte, doncs pues l'heu de conèixer, no, no, perquè
4: sí,
13: està
4: sí.
13: Aquí al costat.
4: Molt bé.
13: Saps què vull dir?
3: De quin país parlem?
13: O sigui, mira,
4: jo no parlo d'un país geogràfic, parlo d'un país sociològic,
13: jo,
4: gairebé et diria.
13: Jo explicar aquestes... Ah? És que m'ho vaig trobar l'altre dia, i jo ara, quan veig la tele, de repent veig programes que quedo fascinadíssim, és com veure un accident. Mm-hmm. Et quedes mirant, i dius, és que no me'n puc anar d'aquí.
4: Val.
13: I està mal, està malament. Després tinc remordiments, perquè, clar, jo sóc universitari, vull dir, sí, jo podria veure altres coses, saps què ho dic? I no. Llavors, l'altre dia vaig enganxar un programa d'estiu que acaba de començar, que es diu... ara no me'n recordo.
4: El verano se mueve.
13: Ah, exacte.
4: És que tinc el guió. És que ho tinc al guió. Vull dir, no sé què és.
13: El verano se mueve.
4: I dius, això bueno, fan, diu, a Telecinco, diu aquí.
13: Sí, a Telecinco. I
3: a quina hora?
13: Ara, no sé, a les 4, a les 5, por ahí. Bueno, i això és un programa de verano.
3: Però és com les iaies.
13: Que es diu de verano se mueve, tenen una furgoneta, llavors van per les platges. Tu te'n recordes quan anava a les platges?
4: Sí.
13: Perquè almenys la Núria Roca, quan ho feia a València, anava amb un barco d'aquestos de turi... com es diu això que va la gent? Que hi ha un meló que posa welcome. Un creuer.
4: Bueno. Un meló que posa welcome.
10: Era un creuer amb més coses a banda del meló.
13: Sí, però tu saps que posen a la polpa de la síndria, posa welcome. Sí.
3: I fan cursos de tovallons. De tovallons.
4: Sí, definició, creuer, dos punts.
13: Sí. Bueno.
4: Un puesto que va la gent amb un meló que posa welcome.
13: Exacte. Sí,
4: ja està.
13: Bueno, i això que has d'arribar allà i has de demanar per tots els restaurants
4: no sé,
13: tota la setmana.
4: No hi he anat mai, no hi he anat mai amb
13: jo
4: un creuer.
13: Jo tampoc m'hi aniré, és que em tiro per la borda. Ah. No. Bueno,
4: escolta, m'estan insistint que parlis al micròfon, que portem 500 anys
13: si
4: i està
13: aquí.
4: Ja, però et vas girar...
13: No, és que jo crec que el que tinc jo no funciona. O sigui, no em puc moure d'així, no em puc relacionar.
4: Home,
13: clar, doncs a mi em molesta molt els presentadors aquests o els col·laboradors que només miren el paper i no miren la persona que està parlant. Te'n diria uns quants de noms de presentadors que no et miren a la cara. I, si no es posen a jugar al Candy Crush aquest. Això hi ha gent, que ho fa. I tu te diuen, què em portes? I se foten a mirar un altre cantó i tu has de fotre un rotllo.
3: Jo em conec un que mentre fa el programa, si juga al Madrid, està mirant pel telèfon.
13: És que de tot això n'hi ha moltíssims.
10: Antonio García Ferreras.
3: Això ho has dit tu.
13: Això no ho sé jo, perquè jo... Com he de dir jo això, mare de Déu? Bueno, on vaig? On anava?
4: A veure, estàs.
13: Programa.
4: El verano se mueve a Telecinco.
3: Deies que tiren pilotes de Nivea d'una avioneta.
13: No, van per una furgoneta, es veu que van per les platges, llavors fan el programa a les platges, que és una cosa horrible fer programa a les platges, la gent està suada, porta a terra,
4: fa calor,
13: no.
4: Malament.
13: I aleshores, clar, tu dius, bueno, van a fer un programa d'estiu amb temes d'aquestos, com saps quan et diuen que imagina't tu que vens, no sé si passa allà ara, no? Que tu et truquen de Catalunya Ràdio i dius, escolta, podries fer la tarda a l'estiu? I llavors et diuen, fer temes frescos.
4: Frescos i picadets.
13: I picar això.
4: Uf, no sé, és el que odies, això.
13: Vull dir, això del tema fresquet, jo no ho he entès mai, però t'ho diuen molt. Generalment els quefes.
3: Com fer un salmorejo.
4: Bueno, igual.
13: Exacte, amb pa. Bueno, aleshores ells van presentar, diguéssim, que era un programa d'estiu, de verano, amb els temes de los fresquitos i tal. El presentaven així, una mica. Atenció.
11: Estaremos, atención, a pie de playa con todos vosotros. Subid, que hay sitio para que todos estéis con nosotros, porque acaba de empezar. Esto acaba de empezar y tenemos un verano maravilloso por delante. Atención, que estas son las paradas de hoy.
13: Cuidado.
4: Bien.
13: Ara anem als temes. Recordem que van a les platges, que són gent que va a visitar platges,
4: sí,
13: i que anem a fer temes d'estiu.
4: Sí, fresquitos i...
13: Primer tema plantejat d'un programa d'estiu que es fa a les platges.
14: Arrancamos este viaje y nuestra primera parada serán las playas españolas. Una bacteria carnívora llega a las costas. Hoy les explicamos dónde y cuáles son sus efectos peligrosos.
13: Cuidado.
4: Ja et treuen les ganes d'anar a la platja, no? Perquè trobes una bactèria
13: carnívora. Allà hi ha un senyor
4: carnívora,
13: que està recorrent les platges amb un cotxe.
15: Què és una bactèria carnívora?
13: I hi ha una bactèria carnívora.
3: Però està dintre l'aigua o a la sorra?
13: No el vaig acabar de veure. Jo amb això ja em vaig quedar.
4: També m'agrada molt que s'està empaltant aquesta manera de parlar, que sembla estan fent una cosa molt important.
13: Però tu, vull dir, un programa que vas a fer d'estiu a les platges i la primera notícia, que deu ser perquè et quedis a casa i vegis la tele i no et vagis a la platja, és una bactèria carnívora.
4: Sí.
15: Que no sabem què vol dir això. Què és una bactèria carnívora?
13: Una bactèria carnívora jo no ho he consultat, però crec no sé si...
1: Que no és vegan. Eh?
17: Que menja carn.
13: Sí.
12: És una bactèria que et mossega.
13: Deu, claro, no deu ser que et deu mossega els peus.
19: Què és una bactèria? O sigui, una cosa que madeix menys d'un mil·límetre.
17: No, clar, no es veu, sí.
13: Bueno, però és carnívora.
19: I et menja la carn.
13: Alguna deu tenir.
12: Pues et fot una mossegada a la cuixa.
17: Bueno. Tenien més de temes.
13: Sí, aleshores, també... el segon tema d'estiu...
17: Sí, també picadet i fresquet.
13: Picadet i fresquet, tipus la bactèria, per estar veient la tele, diguéssim, amb un vano, o amb el ventilador a la cara, tranquil·lament a casa teva, fotent-te un granissat de llimona, era aquest.
20: También hablaremos de la venta de niños por internet.
21: Quien publica un anuncio así está cometiendo evidentemente un delito.
20: Anuncios en plataformas de venta de segunda mano que esconden tráfico de menores. Una investigación en la que destapamos el modus operandi.
13: Tenim una bacteria carnívora i tenim que et vas a comprar una gabardina de segona mà com tu i canviar un nen.
17: Però el problema de les de segona mà, o sigui, o a la pop...
13: Imagina't, sí. Tu de repente dius...
17: Amb l'anunci et trobes allà...
13: Exacte, tu de repente dius, escolta, que necessito una batedora, no vull gastar aquests diners. Vas a comprar-te una batedora de segona mà a on sigui la marca aquesta...
17: I trobes un anunci...
13: I aleshores et roben un nen.
17: Ai, carai.
12: Amb les aures...
13: Tu tens una batedora i t'han robat el nen.
1: També el nen te'n poca la platja, ja.
17: També et diré, ara que s'ha acabat l'escola i que, per tant, molts pares han de tenir el nen a casa, ves que no estiguin tan desesperats que el puguin posar a la venda. Allò de dir, escolti'm, tregui'm de sobre el nen durant un parell de mesos.
13: Bueno, jo també t'ho proposo, perquè si ara que deus estar tu, ara t'hauran reunit i t'hauran dit...
1: molt bé.
17: Òscar Fernández, Òscar Fernández.
13: Òscar, sí, sí. T'haurà dit Òscar.
19: És un bany d'humilitat, semblant.
13: Òscar, hem de pensar la temporada que ve, això ha anat molt bé, ho hem de mantenir, fins i tot... T'hauran fet, això?
17: No.
13: Ah, encara no?
17: John encara no ho ha fet.
13: No t'ho ha fet? Bueno, deu estar inflant la bici. Deu estar inflant la bici.
17: No m'ha pas.
1: Tot arribarà.
13: Tot arribarà. I aleshores te diran, has de pensar tant, jo també t'ho he posat perquè vegis el que fan els altres. No, clar, aquí a Catalunya esteu com si estéssiu...
17: Per saber com...
13: Clar, que respira, que respira. Quins són els temes?
17: Bactèria carnívora...
13: Tu estrenis al setembre la propera temporada que entenc que continua, si no t'han fet ja jefe de corporació o algo, a lo millor la bacteria s'ha fotut mig al coll. Saps, jo què sé? Hi ha mar al coll, sí, no?
12: No.
17: No, ah, pues, no,
1: bueno, no, no. Pensava que Benidorm.
17: Al coll és dictadia.
13: Mira que ho tenia fàcil, eh? Sí. Pues ara jo he anat per la carretera quan vaig a Bèrnia i de repente...
1: No tot.
13: Bueno, pues res, això ja ho podeu borrar del podcast.
17: Molt bé.
13: Talleu.
17: Perfecte.
13: Sí. Tercer tema.
17: Ah, que n'hi ha més, eh? Molt
13: sí,
17: bé.
13: Tercer tema d'estiu. Aquí ja fem un gir, diguéssim.
17: Ah, a veure.
13: Atenció.
20: Y haremos parada en casa de Amador Mohedano.
17: Home.
20: En exclusiva vemos el documental de su hermana con él.
25: Estamos bien.
20: Tenemos todas las reacciones y qué le ha parecido.
13: O sigui, Amador Mohedano, que viu a una zona de platja, li han fet veure el documental.
12: Però has d'explicar que aquest senyor és el germà de la Rocío Jurado.
13: Mm. Home, això ho sap tothom, ho saps.
19: Jo no ho sabia, jo no ho sabia.
13: Sí. A tu no?
19: Jo és que això em perdo. Sí.
13: Home, ell ho sap seu,
12: eh? Com una
19: ola... És que a mi no m'agrada.
13: I el professor de la universitat Abat Oliva Seu... És l'únic que em sé, d'aquest programa. Abat Oliva Seu.
12: Veus?
13: És Seu?
12: No, és amb C. És amb C.
1: Amb C.
13: Ah, és amb C. És a Seu, que és l'edifici.
12: C-E-U.
19: Perquè és centro...
13: Ah, centro europeo... No, ni ho sap, és que... No sap ja on treballa. És que tu,
1: juro...
13: És que aquí jo ho estic traient tot a fora.
1: Ho estic tot,
13: ara. Bueno, pues es veu que han fet un documental de Rocío Jurado i llavors al germà li han fet mirar la tele.
17: Hemos visto el documental con él.
13: Con él, para ver su reacción. O sigui, l'han gravat mentre ho mirava. A ell li deien Ramita de Romero, perquè sempre lleva una Ramita de Romero a la boca, com un pardal. I aleshores...
12: Com si portessis un palillo.
13: Sí, però porta una Ramita de Romero.
1: Sí, té moments memorables, aquest home, com un cop que la seva exdona, crec, la Rosa Benito, estava Supervivientes, sí. I el van portar perquè la visités. Mm. Sí, va rebre la visita sorpresa del
12: com
1: seu marit.
12: Com fer un vis-a-vis.
1: I, sí, no, és que s'ho va prendre, crec que de manera pràcticament literal. Si no hi ha càmeres, tot allò acaba ple de sorra.
13: Sí.
1: Bueno. Va ser una escena molt grotesca. Per això la guardo...
13: Ell la guarda a la memòria.
1: A la memòria, perquè no, és una escena meravellosa.
12: Bueno. Explica allò de les bactèries.
13: I després ja va haver-hi el tercer tema.
19: El quart.
13: El quart tema. Ah. Hem fet aquest, la bactèria, sí. I el quart tema d'estiu i fresquet.
17: Sí, la bactèria, la venda de nens i Amador Mohedano.
13: I ara aquest.
20: Y además crece la moda de ponerse un culo XXL para el verano. Vamos a enseñarles cómo se opera y qué famosas se lo han puesto. En directo, uno de los culos más impresionantes de España.
13: Això també et dic que a finals de juny, dir que crece la moda de ponerse un culo, ja no arribes. Vull dir, perquè, no, clar, això és postoperatori, sí. No sé què, el vendatge...
3: Però qui era la que sabia...
13: Bueno, això sí que em vaig quedar a esperar a veure.
3: Vale,
13: i aleshores, de repente, jo estava a casa... Jo no penso que tinc una pantalla molt gran, perquè encara tinc una Sony més vella que jo, que té una pantalla de 40 i un borde de pam.
3: Si el cul era aquests gel i la tele és grossa...
13: I aleshores, de repent, és que això no ho he portat, va sortir a tota la pantalla un tanga amb un cul que omplia tota la pantalla, movent-se, i una persona parlant que era la reportera. Què va tenir que dir la pobra reportera? Bueno, és que jo estoy aquí. Por favor, compañeros, si me queréis filmar... Perquè, clar, el companyero no només estava enfocant al cul. I l'altre noia estava darrere, amb el micro, i aleshores ens, diguéssim que van fer aquest tema. Aquesta noia pues, va explicar de saque, diguéssim, que s'havia operat això, que s'havia posat 3 quilos i mig o 4 a cada natge del cul, i què tal ha ido la operació? I li va dir, muy mal, se me abrieron todas las heridas, només de saque, d'arranque... I aleshores, bueno, pues això és la tele d'estiu.
24: No t'ho dic
13: perquè ara feu el matí de la Catalunya... Ai, no! A migdia Catalunya migdia d'estiu, sí? O no?
24: No, l'estiu és sense tertúlia. Fem només l'informatiu. Només informatiu.
3: T'ho està dient perquè sàpigues que no tens que venir. No, sí,
24: no
3: que
24: però no, queda, sí, acabem al final de juliol, eh?
13: Ja encara ho sé, queda, ja ho sé. Però bueno, que imagina't que arriba la bactèria aquí dalt, perquè això igual la bactèria estava baix.
19: Però fem dèria tot el juliol, et pots preparar temes així picadets i fresquets.
24: També diré una cosa, a mi no m'ha cridat molt l'atenció aquest programa, eh? Amb aquests temes, la bactèria carnívora, la venda de nens per internet,
13: Amador
24: Moedano i Culs XXL, no, el menú no m'ha...
13: No?
24: Jo no ho miraria.
13: Ets menys els temes de paneque?
24: No.
3: Però tu entrevistaries a Kim Kardashian aquí al programa?
13: Ell sí. Però ell demanaria un especial al 3 cap de cap de nit. Va. Vull dir, una cosa un dijous després de Polònia, això que a vegades fan especial...
3: Kim Kardashian.
13: Se puja el blat.
24: Et dic una cosa.
2: La nit de Kim Kardashian.
13: La nit de sí.
24: Escolta'm, missatge de Joan... No, missatge de Joan Bota.
13: Joan Bota.
24: A Joan Bota.
13: L'amic de la Doraemon. Ah, no, que no era qui era.
3: Doraemon era
24: masculí. Em diuen informants interns i externs que s'ha preguntat per un tal Botas.
13: Sí.
24: Diu, deu ser veritat que ens escolta molta gent, diu ell. Jo feia això. Ell no. Perquè ell no se n'ha adonat, li han hagut d'avisar.
19: Home, és que està de vacances. Però està de vacances.
24: No, demà ve a treballar.
13: I què està
3: fent? Està a la platja de Mataró, que és un lloc meravellós.
24: No ho sé.
13: Home, tu no saps on tens els treballadors. A veure si t'haurà agafat una baixa i no està, no li passa res. Cara, és bo que això ho fa molt la gent.
24: Demà torna. No, avui ha agafat l'alta. Demà ja està...
13: Aquesta va mal?
24: Sí, ha passat un parell de dies, no passa res. Ja està recuperadíssim, perquè ja té l'alta, demà ja ve a treballar.
2: Potser s'ha operat el cul.
24: Però ja...
13: O a lo millor li ha picat la bactèria carnívora.
24: També.
13: És que, ojo, o igual s'ha quedat un dia per veure tot el documental de Rocío Carrasco. De Rocío Jurado. Bueno, jo no estic bé. Hasta quan he d'aguantar jo aquí?
19: Fins a final de juliol.
13: El trobo molt llarg.
19: No, però faràs temes d'estiu.
24: Això és culpa d'en John. Quan vegis en John li dius, has d'allargar molt la temporada.
13: Sí,
24: perquè dic una cosa, i ara no es prengui entès com una crítica, però tots els programes de Catalunya Ràdio acaben temporada aquesta setmana, aquest divendres els entre setmana, diumenge els de cap de setmana,
13: sí.
24: I el Catalunya migdia, 2 hores, fins 25 de juliol.
13: Aquí ho deixo, també.
24: No, aquí ho deixo.
13: És que això...
24: Culpa d'en John, que dius tu.
19: Però això és una desigualtat o és un piropo?
13: No,
19: com
13: això és una desigualtat.
19: També...
13: No, és un
2: piropo.
13: Això ho va decidir abans dels 150.000.
24: No, clar, sí, això ja fa setmanes.
13: Diguéssim, si no, hem d'aguantar, tal, això, però, clar... Bueno, és que també dic que Catalunya ha d'estar informada a l'estiu, perquè si no ja veus la bactèria, el culo i tot això.
24: Això vol dir que et queden 3 dèries. 3 dimecres. Ànims, ja queda menys.
13: Pues no sé què faré.
19: La d'avui ha estat molt bé, Santi.
24: Veus? Sí, li ha agradat. A l'Alícia i l'Oriol també. L'Oriol, el tema bactèria no li ha interessat gaire, el tema nens tampoc, però quan ha sentit Amador Moedano, ha reviscolat, eh?
13: Clar, és que aquí no sé què fer, perquè tots són tan diferents.
19: Però a mi m'agrada molt quan portes talls i ens il·lustres de coses. Què passa per Telecinco? Sí. Pam, uns talls. Estem al
13: dia. Però és que això m'ha de passar que ho veig, perquè jo tampoc et pensis tu que estic veient la
19: tele. Però tu has d'estar obert a veure.
13: Ja no hi veig gaire, et vull dir que ja... O sigui, ja entro el que tinc i el gran que em foto, o sigui, mare de Déu.
24: Ho deixarem aquí. No em puc treure del cap la imatge d'Oriol Mar dient si l'operació de Bota havia estat dels culs XXL.
2: Que no vingui aquí, sembli que demà... més Venezuela.
13: De què heu de parlar més, ara?
24: Hi ha una mica d'Aznar, una mica de criptomonedes i una mica... Has sentit olor de cremat aquest matí, quan sorties de casa? No.
13: Jo és que quan surto a casa sento olor de... Se m'ha cagat el gos, diguéssim. No. Perquè tinc un gos gran i...
24: Pues després
13: i
24: ja ho comentarem.
13: Ja l'he baixat l'ascensor a coll.
24: Vaja, carai. Va, que avui no publicitat. Santi Villas, gràcies. Fins dimecres que ve.
13: Bueno, ja ho veurem, eh? Perquè jo... No sé. Tu estaràs i tu ja no, no?
24: En què sí? Sí, home, fins al 25?
13: Ah, tu has de... O sigui, no, no només que el programa continua, que tu t'has de quedar fins a juliol.
24: Perquè et penses que em queixo, si no, no em queixaria si fos un altre rai.
13: Home, però això ara... Tu ets l'únic...
24: L'únic, l'únic.
13: Tot se'n van i tot queda.
0: És l'única estrella?
13: Mira, et vaig a dir una cosa.
24: Cosa que demostra que d'estrella, res.
13: Et vaig a dir una cosa.
24: Perquè les estrelles acaben.
3: T'estàs posant més feina del compte. Acabes el 24.
24: Doncs 24 és divendres, perdó. 25 deu ser dissabte.
13: Pues lo que et dic, que no senti ningú. Punxa-li la roda a la bici.
24: Epa! D'aquí 4 minuts seran 2 quarts. Una pausa i ara continuem. Fins a Santi.
6: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
18: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
28: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
26: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
28: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya migdia.
24: 3 minuts i seran 2 quarts. Una de les incògnites polítiques dels pròxims mesos és quin discurs s'acabarà imposant el Partit Popular en relació amb Junts per Catalunya. Amb els números d'aquesta legislatura, els de Carles Puigdemont serien clau per poder tirar endavant una hipotètica moció de censura que sembla molt improbable perquè Junts per Catalunya ha tancat la porta sempre que se li ha preguntat. Però més enllà d'això, els partits comencen a modular discursos, sovint són canvis de fons, lents, pensant en futures majories i en una nova legislatura en què, en principi, l'aplicació de la llei d'amnistia hauria d'estar resolta. El cap de setmana passat, al Congrés dels Populars Catalans, Alberto Núñez Feijóo va parlar de Girafull.
29: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
24: Encara més explícit va ser el seu número 2, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, en una entrevista a la cadena SER.
30: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no és un moviment secessionista en Catalunya, no? Com el que vivimos en aquel moment.
24: Molts van interpretar aquestes paraules com cants de sirena, podríem dir, per intentar seduir Junts per Catalunya més de cara a la pròxima legislatura que no pas aquesta. Des de Junts per Catalunya ràpidament es va tancar la porta. Vam sentir a Míriam Nogueres, per exemple, el mateix dilluns dient que ni parlar-ne i que Junts per Catalunya no pensa entendre's amb el Partit Popular. Però davant d'aquests moviments de fons, el mateix Partit Popular, avui ha aparegut l'expresident espanyol José María Aznar, líder durant molts anys del Partit Popular, i ha marcat terreny, podria dir, avisant que aquest, el d'obrir-se l'entesa amb Junts per Catalunya, no és el camí que ha de seguir Feijóo.
31: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
24: La tesi d'Aznar és que Junts no pot estar en aquesta majoria nacional, que diu ell, i posa d'exemple la via Stàmer, que va proposar Míriam Nogueres al Congrés. Diu que si volen canviar Pedro Sánchez per un altre candidat és precisament perquè aprofundeixi en la plurinacionalitat d'Espanya i en l'amnistia, i no pas en una majoria per governar. No sé com ho veieu, aquests moviments, si li veieu molt de futur o poc, tenint en compte que Junts no està gaire per la feina i que el mateix Partit Popular ja veus disconformes del pes específic com la de José María Aznar.
3: A mi, si em permeteu, jo venint d'algú que va fer el pacte del Majestic, que tingui aquest canvi de discurs, no tindria més que aplaudir-lo, perquè jo crec que Junts en realitat té un problema, que és que el partit polític d'àmbit nacional, fent la terminologia d'Aznar, que jo en aquest cas comparteixo absolutament, que més lleial ha sigut als acords signats amb el nacionalisme català, ha sigut el PP d'Aznar, perquè en el pacte del Majestic totes les coses que en aquells moments es van signar, que vist amb la perspectiva d'aquell moment eren molt bèsties, la supressió de la mili, la supressió dels governadors civils del conjunt d'Espanya, la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya, eren coses que a mi, que jo en aquells moments era un càrrec electe del PP, em van doldre moltíssim, i això ho dic com a element personal. Que Aznar, en el fons, faci un reconeixement de l'error que va cometre, jo crec que és bastant notable. I, per altra banda, clar, és que Junts ha fet un mal negoci en els seus pactes amb el sanchisme, perquè Aznar va complir fins a l'extrem d'arribar a parlar català a la intimitat, i, en canvi, permeteu-me que ho digui així, l'expressió col·loquial seria Sánchez se'ls ha pixat, no ho diguem així, però se n'han fotut d'ells, perquè no s'ha complert res del que van dir. Dit això, jo crec que el PP té un problema, que és que els seus votants a Catalunya no són nacionalistes, i cada vegada que apareix un partit polític que clarament diu que es pot ser català i no es pot ser, i no cal ser nacionalista per ser català, com va ser Ciutadans o com és Vox, els hi passa la mà per la cara, perquè una part d'aquests votants catalans, inequívocament catalans, però no nacionalistes, desconfien d'un PP que cada vegada que pot, amb aquesta idea, des del meu punt de vista, absolutament equivocada, de que hi ha una burgesia catalana i madrilenya que comparteixen un programa econòmic i que es poden ficar d'acord, i que, per tant, Junts, com diuen a Madrid, és un partit de centro-dereta. És una bestiesa com una casa. A partir d'aquí, doncs, el PP no li acaba d'anar mai bé a Catalunya perquè no entén qui són els seus votants.
19: Sí, no, jo, en una cosa que no estic del tot d'acord amb tu, Joan, és quan dius que Pedro Sánchez s'ha pixat com en allò que ha demanat Junts. Jo penso que...
3: A la comparativa em referia al compliment d'acords, sí, sí, amb uns i els altres.
19: Sí, sí, però és que aquí és on rau la diferència, jo crec. Jo crec que Junts no se'l nota una mica desnortat perquè no se sap ben bé què retreure-li al PSOE. En el sentit de que a la llista de la Carta als Reis que van fer a l'inici de la legislatura, no? Reconeixement del català a Europa, immigració, evidentment l'amnistia... sí, sí. O sigui, però tot això eren coses que ells sabien, quan posaven les cartes als Reis, que no era una cosa que depenia exclusivament del PSOE, que, per tant, era una cosa que havies d'anar de màxims i una cosa que probablement fallava. Llavors, és veritat que jo... Aquesta cosa contínua, superdura de Junts contra el PSOE, penso, però exactament què és el que li està retraient? Què és el que estàs demanant que ells facin?
24: Però els retrets en tot cas han d'anar als dos que pacten, perquè en aquest cas el govern de Pedro Sánchez també sabia que estava pactant unes coses que no depenien d'ell.
19: Totalment.
24: Si tu et compromets o no, és que aconseguiré el reconeixement del català a Europa. És que no depèn de tu.
19: Totalment.
24: Depèn de les institucions europees.
19: Totalment. I en aquest cas els dos van entrar a jugar. El que passa és que jo crec que el PSOE sent que ha pagat un preu tan alt per l'amnistia, posant-se posant-se malament amb tot el poder judicial espanyol, i que, per tant, han pagat un preu altíssim per aquests pactes i que hi han fet una gran part. Per tant, dit això, evidentment que entre aquests dos hi haurà un intent d'apropar-se pel que pugui venir. Però què s'espera treure l'un de l'altre? Què ho podria oferir el PP a Junts que li pugui satisfer? Podria aconseguir un finançament que els pugui interessar, una cosa que mai s'atreviria a fer fortament al PSOE,

0: Aznar, el 50% de l'IRPF, la cessió dels impostos especials...
1: Va ser un 30,
0: i després,
1: no?
0: No, no, el 30 era en Felipe González, el 50 va ser en Aznar. Sí, sí, sí. I després hi ha amb Artur Mas i Mariano Rajoy els pressupostos que el Partit Popular de Catalunya va donar suport a Artur Mas a les portes del primer referèndum il·legal de l'any 14. O sigui, jo crec, sincerament, que Junts hauria de fer una reflexió, perquè jo no crec en la relació entre Junts i el PP, i crec que té molt més en comú un votant socialista i un votant del PP que no un votant de Junts amb un votant del PP. Però, dit això, realment, el Junts ha fet molt mal negoci en els seus tractes amb Junts per Catalunya, perquè no tot depenia d'Europa o no tot depenia de tercers. Hi havia coses que ells haguessin pogut aprovar. Penso en la condonació del deute, penso en el tema de la transferència de competències en matèria d'immigració, estem veient aquests dies la regularització, i jo crec que Sánchez se n'han fotut de Junts, li ha pres el pèl.
2: No, hi ha hagut un punt que, quan van pactar, l'única cosa que sí que s'ha cobrat per avançat, per fer servir la terminologia de Junts, és el català al Congrés per investir Francina Armengol com a president del Congrés. A partir d'aquí són tot compromisos que o bé no depenien directament de la Moncloa o que depenien d'altres actors, com per exemple el que deies tu, Joan, que tens tota la raó, el traspàs de competències en immigració de cau, perquè podem hi votar en contra, que és un altre factor extern que en teoria no depenia de la Moncloa. Problema, pactar coses amb algú que saps que no té totes les cartes a la mà per complir. I, per tant, Pedro Sánchez, hi ha hagut moltes coses que, efectivament, no les ha complert, i a mi em sembla que ja li ha anat bé no complir-les. Després, el que deies tu, Alicia, de què li pot oferir el PP a Junts, a mi només se m'acudeix una cosa, que és una cosa que normalment no es pot dir en veu alta, i que sempre s'ha dit que potser s'ha parlat, però ningú ho ha confirmat oficialment, que és el control de la justícia per fer efectiva l'amnistia a Carles Puigdemont. L'única cosa que el PP, d'estrangis, per dir-ho malament, li pot dir a Junts, escolteu, governem, feu-me costat, cediu molts vots i nosaltres garantim que la sala segona del Tribunal Suprem deixarà de fer el mico amb l'amnistia. Això només ho pot fer el PP, i això hi ha gent de Junts, per exemple, una opinadora que sempre ha estat propera a Junts, com Pilar Rahola, defensa que és més oportú pactar amb el PP perquè el PP són falcons i compleixen els acords que no pas amb el PSOE, que t'acaba enganyant. Això ho hem sentit i això ho hem vist escrit. Dit això, crec que Catalunya és molt diferent ara del que ho era l'any 96 quan es pacta el Majestic.
0: Totalment.
2: És molt diferent a nivell demogràfic, a nivell social, a nivell fins i tot econòmic, a nivell polític, per descomptat. El mapa de partits ha canviat molt i és veritat que hi ha un subterfugi que sempre fa servir Junts, amb encert en aquest cas, per no dialogar amb el PP, que és si el PP vol parlar amb Junts, que vagi a Waterloo, a parlar amb Carles Puigdemont. És evident que el senyor Feijóo, en el moment que agafés l'avió, perdria totes i cadascuna de les opcions per ser escollit president del govern espanyol. Hi ha un altre factor que és especialment rellevant, que és el factor de Vox. No és el mateix un Feijóo amb 165 escons anar a buscar el PNB i Junts, encara que els hi caigui malament, o que es caiguin malament entre tots, però pots arribar a arrencar alguna cosa per fer una cosa sòlida, que un Feijóo amb 135-140 escons, que depèn de Vox, perquè en el moment en què Junts entra a l'equació, Vox cau de l'equació.
0: Malgrat tot això que estàs dient tu, Ignacio Garriga va arribar a dir que ell estava disposat a votar la moció de censura instrumental,
2: sí, sí,
0: juntament amb Junts, a fi efecte de que marxés Sánchez. O sigui, Vox s'hi va posar bé.
2: S'hi va posar bé. Clar, una cosa és una cosa instrumental per dir fem fora Pedro Sánchez, que es podria arribar a assumir. L'altra és pactar uns mínims de legislatura. En aquesta legislatura sí que és veritat que hem vist una sèrie de votacions en les quals PP, Vox i Junts han coincidit, de la mateixa manera que moltes vegades el PP, el PSOE i Vox voten al mateix costat en qüestions que tenen potser bon amb l'eix més nacional en aquest sentit. Però que Junts en alguna votació coincideixi amb el PP o Vox no vol dir que estiguin d'acord
0: amb tot. Amb el decret d'habitatge segurament durant aquest mes de juliol veurem una vegada més com PP, Vox, Junts, Coalició Canària i UPN voten plegats per tu.
1: Perquè són uns grans companys d'oposició, però això no els converteix automàticament en companys de viatge de poder fer una majoria parlamentària. Jo ara mateix això ho veig absolutament impossible i per tant és un tema que podem anar comentant. Aznar diu que sí, els catalans diuen que sí, però en el fons ha canviat tant la situació a Catalunya, i a Espanya, en conseqüència, que jo crec que és impossible pensar que uns i altres es poden oferir, més enllà del que tu dius, Oriol, que evidentment pues, és molt interessant.
0: Jo hi ha una cosa que...
2: Però això no es pot posar en un paper.
0: Fiquem molt el focus al PP, però jo crec que també s'ha de ficar un moment el focus a Junts. Junts té un avantatge en aquests moments, que és que a les generals Aliança Catalana ha dit que no pensa anar-hi i, per tant, ells poden retindre 5

0: 6, 7 escons, el que actualment tenen. Clar, o ells tenen, un cop sembla, totes les enquestes diuen que pot haver-hi un govern PP-Vox a nivell nacional, clar, o Junts manté un cert nivell d'interlocució amb el nou govern per tenir alguna mena d'influència, o senzillament es converteix en una força política inútil. O sigui, jo crec que el PP ha de pensar com conviu i de què parla amb Junts, però també Junts ha de pensar com s'entén amb el poder que està a punt d'arribar i quina mena de relació té amb aquesta gent. No és només un tema del PP.
1: De moment, doncs, tenim aquest embolic a dins del Partit Popular amb dues veus molt contradictòries, com hem pogut sentir, per cert, certificació sobre la cessió de l'IRPF. El primer govern d'Aznar cedeix l'any 97 el 30% a la Generalitat i a les comunitats autònomes. El 2001, el segon govern d'Aznar fa una reforma que puja al 33% i és José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2009 qui eleva el 50% la cessió de l'IRPF.
0: Error meu.
1: Amb Aznar primer el 30%, després el 33% i el 2009 amb Zapatero el 50%. 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
2: Catalunya migdia.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
6: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
5: I amb productes del territori.
6: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: Vinga, va, comencem!
7: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com es diu el teu fill?
9: Es diu Fortià.
1: Fortià, ja hem acabat.
9: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
1: No, ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
10: Moltes gràcies.
9: Adéu.
1: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
6: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
8: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
6: Amb David Ávila.
8: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
1: D'aquí a 18 minuts seran les 4.

0: Mateix es podeix a l'estudi un moment en què l'Alícia i el Joan López Alegre estan pendents dels telèfons mòbils perquè estan intentant confirmar una teoria que han tingut durant la publicitat. I ara mateix, tot el que jo expliqui no ho escoltaran. Ho sentiran de fons, però no ho escoltaran. Perquè què esteu mirant? Expliqueu a la gent que esteu mirant l'un i l'altre.
1: Hi ha un debat.
2: La participació a Sarrià Sant Gervasi a diverses eleccions.
0: L'un a les generals i l'altre a les municipals. Per confirmar o no una teoria.
2: Que és si hi ha gent que vota, que va votar Xavier Trias, que al cap de poques setmanes va votar en Núñez Feijó.
0: Que tu creus que no existeix això?
2: Jo crec que això és un percentatge poc rellevant.
1: Jo crec que ha de ser algú rellevant perquè a Sarrià Trias treu un 40% dels vots i, per tant, hi ha d'haver-hi algú que se'n vagi després a Feijó. Però no estic trobant les dates, Joan.
2: Després ho mirem, després ho mirem. I t'ho confirmem.
0: Molt bé. Domineu el tema criptomonedes o no?
2: No.
1: Una mica.
0: Una mica, eh?
2: Sí.
1: Bueno, perquè va haver-hi... A veure, és que hi va haver-hi un moment que la gent invertia i llavors ens vam haver d'informar per dir què esteu fent.
0: Alguns.
2: I tu inverteixes en criptomonedes?
1: No, gent del meu entorn que vam dir, a veure, calma.
0: La notícia d'avui és que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes a tot el món, que és Binance, s'ha quedat sense llicència a Europa. Des d'avui, per tant, ja no pot operar més a la Unió Europea perquè no ha aconseguit el permís de les autoritats comunitàries per poder seguir actuant a Europa. Això afecta aproximadament 500.000 d'usuaris a tot l'estat espanyol que tenien criptoactius, criptomonedes, en aquesta plataforma, en Binance, i que ara no poden actuar sobre aquestes criptomonedes.
1: A veure... Sí, no, jo crec que ara... No,
3: sí, sí, tu com a experta, Alicia, què ens podries ajudar?
1: No, que ha entrat en vigor aquest nou decret. Vols parlar?
0: No, vale. T'has ficat tot sol en un jardí? Necessites ajuda? Puc oferir-te ajuda, eh?
1: No, o sigui, jo crec que s'ha d'entendre millor el que ha entrat avui en vigor. Espera. Perquè l'únic que aplica és com en aquesta oferta, o sigui, no, en l'oferta. Bueno, per favor, endavant.
0: No, et salvaré jo, perquè jo no tinc ni idea. Jo. Però saludem Luz Parrondo, que és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management a la Universitat Pompeu Fabra i és experta en blockchain. Luz Parrondo, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure,
4: gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu, perquè a veure si ens poses una mica de llum, perquè estem explicant això, que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes de tot el món, Binance, deixa d'operar a Europa perquè la Unió Europea no li ha donat el certificat necessari com per operar. Què vol dir que deixa d'operar a Europa? Què passa amb la gent que tingui criptomonedes en aquesta plataforma? S'han quedat sense els diners? Sí que els tenen, però no els poden operar a Europa? Tradueix-nos això.
4: Vale. Tot és molt recent. No sé fins a quin punt domineu el tema, clar. Però estem parlant d'uns criptoactius que no estaven regulats, etcètera, vam fer la regulació de MiCA, de Markets in Criptoactius, que posa les bases. I les bases més fonamentals és que les empreses han de tenir una llicència. Per tenir la llicència, no? Per exemple, aquí a Espanya hem d'anar a la CNMV, passar uns controls i et donen la llicència. I aquesta llicència no se li ha donat a Binance per moltes qüestions. Històricament, Binance no ha sigut un exemple de compliment de regulacions, no? Contra el blanqueig de diners. Diguéssim que el món cripto és un món que des del seu començament es veia com alguna cosa que no tenia que seguir les normes o les lleis per gent no identificada, no identificar els comptes, i n'hi havia molt seguidor que volia aquest anonimat, i diguéssim que dintre del món cripto aquestes regulacions no estan ben vistes per certa part dels usuaris. I Binance, jo crec, per un afam de tenir més negoci, de créixer, etcètera, doncs va ser molt laxa i va permetre molts incompliments d'aquest tipus de regulació. Això ha fet que no tingués aquesta regulació de MiCA, que l'estava intentant treure per Grècia, i llavors no pot operar a partir d'avui a Europa. Això com afecta els usuaris? Pues, a veure, no, els diners no desapareixen. Els que tinguin diners a Binance continuen tenint-los. El que passa és que les operacions que poden fer amb ells es limiten molt, poden cancel·lar el compte, poden fer alguna coseta, però no gaires, i el que limiten sobretot és l'accés a nous usuaris, a nous clients.
0: Pot sobtar que la plataforma més gran de criptomonedes de tot el món no pugui actuar a Europa. Això és perquè Europa és especialment restrictiva pel que fa referència a quines companyies poden actuar?
4: Europa és molt coneguda per ser molt exigent en la regulació. Altres països no ho són tant, i per exemple ja ben bé a l'inici de les criptos, molt abans que tot això fos un boom com és ara, Europa ja va prohibir moltes coses en cripto, moltes. Al principi les ICOs no es podien fer a quasi cap país d'Europa, després es va estendre, als Estats Units també es van prohibir molt de temps, però especialment Europa és molt, molt, molt, molt estricta amb qualsevol cosa que tingui que veure amb la regulació. Mm. És a dir, aquí preferim prevenir, dir no pots actuar, que no penalitzar. Als Estats Units és més, fas una cosa malament, doncs et porto a la garjola, no? Com li va passar al CEO de Binance. El CEO de Binance està condemnat, etcètera, etcètera, per aquestes actuacions. Llavors, diguéssim que aquí el que fem més que deixar-te fer i condemnar-te és no et deixem operar. Però per molt que sigui un exchange, que és com un banc, no? O sigui, Binance ve a ser un criptobanc, per dir-ho d'una manera. Però n'hi ha molts d'altres. N'hi ha Coinbase, Kraken, Bit2Me, que és l'espanyola, Bitpanda. O sigui, tenim moltes altres opcions. És com dir, no deixen el, no sé, un banc, el banc Banesto, per dir-ho d'una manera, un que no és... no el deixem operar. Bueno, doncs tens d'altres, no? Els usuaris no és tan problemàtic, perquè si no pots amb Binance, doncs tens moltes altres opcions.
0: Fa uns anys, ara ho deia també l'Alícia, quan hi va haver el boom de les criptomonedes, la sensació és que hi va haver molta gent que va entrar en aquest món, molts d'ells sense dominar molt bé què és el que estaven fent, i que en canvi van veure que era una manera fàcil, entre cometes, d'aconseguir diners. I aquí molta gent s'hi va ficar. Continua ficant-s'hi molta gent sense saber exactament què és el que està fent, o ja ha quedat una mica més acotat i la gent que entra en el món de les criptomonedes hi ha gent que domina i que, per tant, sap el que està fent?
4: Hi ha de tot. Jo crec que sí que al principi ja va haver moltíssima. Per exemple, jo a classe, jo preguntava i m'aixecava amb la mà doncs, potser 10-15 estudiants que operaven en criptos. Amb 19 anys. Ara jo pregunto a la mateixa edat i em demana, m'aixeca la mà un, potser. O sigui, ha baixat molt aquells que no dominen, perquè sí que jo crec que som més conscients dels riscos i la gent ja ha començat a sentir, no, això, ui, n'hi ha molts fraus, etcètera. I qui més no ha tingut algun amic, ha perdut diners amb cripto, etcètera. Per tant, jo crec que aquí sí que n'hi ha hagut una baixada de gent que no entén que entri. Per una altra banda, n'hi ha opcions d'entrar regulades. És a dir, abans era com el lejano oeste. O sigui, tu entraves amb el teu propi risc perquè no hi havia regulació. Ara, per exemple, pots entrar al teu banc i fer-ho tot a través del teu propi banc. O sigui, ja no cal ETFs o fons d'inversió. O sigui, n'hi ha maneres molt més tradicionals que la gent està més habituada a treballar-hi en què pots estar exposat a cripto sense els perills d'un món no regulat. Per tant, jo, una persona que no tinc molta idea de lo que és el món cripto, però vaig al meu banc i en el meu banc faig una mica de trading amb la seva, diguéssim, tot el tema molt més amb molta més seguretat, llavors jo crec que això dona marge perquè gent pugui entrar. Fer-ho més massiu.
0: I ara que han passat uns anys, el món de les criptomonedes ha estat la revolució que semblava en el moment que va néixer. S'ha quedat a mig camí o tot just està començant i acabarà sent la revolució que es pensava?
4: Clar, però és que aquí n'hi ha molt de desconeixement, perquè la revolució que es pensava, la gent només veu les criptomonedes com un actiu d'inversió i el que té la revolució no és la criptomoneda tant com la blockchain. És a dir, la capacitat de la blockchain de fer coses impressionants i sobretot en un món en què anem cada vegada més digitals és espectacular i continua sent-ho i s'estan fent coses molt interessants però a nivell tecnològic, és a dir, tot el món financer es tokenitzarà. Tot el món financer. O sigui, arribarà un moment que la gent només farem servir diners que estan tokenitzats, actius que estan tokenitzats, accions que estan tokenitzades, perquè tots aniran amb aquesta blockchain. Són com si fossin les vies del tren per on passen aquests actius d'una manera més segura. Tot el tema aquest molt més sexy i aquesta part de vull fer-me ric i fico aquí i multiplico per 30, això és només un boom al principi, no? Que hi ha aquest hype de lo nou, de lo desconegut. Però quan jo tot es normalitzi, serà una tecnologia que farem servir com tantes altres i que, bueno, i que estarà present en tots els bancs, a totes les nostres transaccions, especialment en qualsevol cosa que tingui a veure amb una transacció de valor amb actius, es farà amb blockchain. Estic convençuda.
0: Per cert, avui també hem sabut que Donald Trump ha duplicat a l'últim any els seus ingressos a través de les criptomonedes respecte a l'any anterior. Sí. La Casa Blanca nega, és clar, que el president s'hagi beneficiat del seu càrrec per enriquir-se per aquesta via. Però està en una posició com la seva, de poder, i a més amb la informació que controla, sí que et facilita la possibilitat de fer molts diners també amb criptomonedes?
4: Jo no sóc experta en aquest àmbit, però La meva sensació és que sí, evidentment. O sigui, ell té dues maneres per les quals està entrant al món cripto. Una és amb la seva meme, coin, sí, que això és com un cromo. Saps quan jugàvem de petits a cromos?
0: Sí.
4: Pues va emetre un cromo digital, i la gent que li volia comprar el cromo, perquè li feia gràcia comprar el cromo, pues va comprar cromos. El cromo va arribar a valdre, no sé si va arribar a una valoració de 70 i pico per cromo, i ara està a un 1, o sigui, ha perdut un 90 i pico per cent del valor. Clar, tothom que va comprar aquesta meme coin quan estava amb el high, pues ara aquesta meme pues no li val res, no? I això és diner directe per ell. I d'una altra banda, té el que és la seva empresa de DeFi, o de finances descentralitzades, que el que es fa és molt semblant a el que fan els bancs, és el que es diu el World Liberty Financial, World Liberty Financial, i és una empresa que el que fa és pues, préstecs, per exemple, inversions, etc., però tot dintre del món blockchain. Clar, aquí sí que potser tot això està per regular. Tot això, tot el món DeFi, així com t'he dit que a mi que està regulant, els bancs estan entrant, però el món DeFi està totalment desregulat. Aquí encara es podia guanyar molts diners perquè n'hi havia moltes coses que es podien fer que un banc o qualsevol altra financera tradicional no pot fer. Clar, si tu beneficies que això vagi més lent, per exemple, que aquesta regulació tardi, trigui a arribar, doncs estàs beneficiant, evidentment, donant llicències a algú que potser no la té. O sigui, jo no dic que ho faci perquè no tinc coneixement, però sí que aquesta part, aquesta empresa, sí que es podria beneficiar de que la regulació fos més o menys ràpida en aplicar-se.
0: Doncs és Luz Parrondo, és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i experta en blockchain. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies, bona tarda.
0: No sé si t'ha ajudat o no.
1: Sí, sens dubte. No, i és molt interessant el que ella deia. El que és evident és que ara mateix Bitcoin, o sigui, el valor de les criptomonedes està a la meitat que el seu màxim històric i, per tant, no sabem si és perquè realment, com diu ella, ara ja té un valor normal, més enllà de les expectatives inicials, que allò semblava una mina d'ors, i la gent invertia no pel valor en si, sinó per l'expectativa de que allò...
0: Perquè la gent va entendre, els que no hi entenen, els que no hi entenem, que això de les criptomonedes, escolta, és una manera fàcil de fer-te ric.
1: Exactament.
0: Jo poso diners aquí, i això puja com l'escuma, d'aquí X temps, retiro, i haurem duplicat, triplicat o quadruplicat el valor. Quan el que entenc de la conversa és que això és una cosa residual de la importància que tenen la tecnologia blockchain a l'hora de fer totes les transaccions internacionals, que pel que ha dit la Luz Parrondo, serà el futur de les relacions entre bancs, i que per tant hi ha tota una sèrie de coses que no tenen a veure amb aquest enriquiment ràpid, que sí que serà important aquesta tecnologia. El que passa que la gent, com sempre, ens hem quedat amb el que ens sembla entendre.
2: Clar, per nosaltres que estem en el sistema de l'euro, i que per molt que jo crec que l'euro ha comès errors com posar en marxa la maquineta i començar a tirar bitllets, i això ha generat inflació, el sistema de l'euro és un sistema molt estable, com si diguessis els britànics amb la lliure o els suïssos amb el franc suís. Però hi ha molts països en vies de desenvolupament on la seva moneda és absolutament inestable, imprevisible, i per tant hi ha molta gent que ha acabat invertint o estalviant en criptomonedes perquè aquesta criptomoneda els oferia moltes més garanties que no la seva moneda nacional. Va haver-hi la polèmica aquesta de Javier Milei, que havia recomanat a la gent que invertís en criptomonedes, però en realitat s'ha d'entendre amb la lògica d'un país que ve de tenir una inflació mil milionària anualment, o sigui...
1: I el tema és que res et garanteix que tingui aquest valor les criptomonedes, perquè hi ha gent que en aquest últim any ha perdut moltíssima pasta quan ha baixat a la meitat del seu màxim històric en l'últim any el valor de les criptomonedes. Per tant, no és un valor refugi, hi ha una expectativa de que es puguin fer certes transaccions, però vaja, jo crec que encara és un bé de mercat que està infladíssim i que, per tant, seguirà baixant el seu valor.
2: Realment els diners, des de que no hi ha... Des que no tens que tenir lingots d'or al banc que suportin l'emissió de paper, que és una cosa, si voleu, molt antiga, es converteix en una cosa absolutament variable, fins al punt de que els bancs poden donar molts més diners en préstecs del que tenen en reserves, no?
1: Totalment.
2: O sigui, és una forma operativa absolutament aleatòria.
1: Però que hi ha poques monedes al món que en un any baixin a la meitat el seu valor. Sí, de països molt inestables, amb conflictes armats, tal. Vull dir que per això et dic que jo crec que les criptomonedes ara mateix estan en un punt superdelicat, o sigui, reduir a la meitat el teu valor bueno, és un fracàs bastant gran.
3: No sé, jo sincerament, sentint l'entrevista, només pensava en les ganes que tinc d'anar al caixer i treure diners i tocar-los i de tenir llibretes i no el ChatGPT. Vull dir que al final la meva obtusitat en tots aquests temes és tan gran que...
0: És que no et vegis equivocat d'època, segons com.
3: Això ho pots donar
2: perquè per fet. Perquè tens una cartilla encara.
3: No, perquè ja no ho deixen.
2: Ah, no ho deixen? No,
0: que si no, si fos per tu, escolta, si fos per tu...
3: Jo allà he sentit... Sí,
0: actualitzar llibreta, allò que es feia.
2: Tenia gràcia.
0: Home, bé, no ho sé, si et tocava algú davant que estava actualitzant la llibreta, et desesperaves, perquè podies estar-s'hi molta estona. Queden 2 minuts per arribar a l'esquadra, només a tall de titular, que aquest segur que l'haguéssiu entès molt més bé i l'haguéssiu comentat, us hi haguéssiu encantat, però atenció. Isabel Díaz Ayuso demana observadors internacionals per assegurar que hi hagi un procés net en les nacionalitzacions dels nets d'espanyols i en el procés de regulació de migrants.
2: Pues va tard.
1: Sí,
0: per tant, que... Isabel Díaz Ayuso, que continua espantant, diguem-ne, la possibilitat que hi hagi alguna mena de pufo electoral a través de... o bé la regularització d'immigrants, sí, o bé a través de la nacionalització d'aquests nets d'espanyols que van marxar per efecte de la guerra, molts d'ells, i que se'ls va treure la nacionalitat espanyola i que ara el govern espanyol vol retornar-los, una cosa que, per cert, demanava el Partit Popular al seu, seu programa electoral.
2: Ull per això, perquè aquí la llei que es va aprovar...
0: Són i 59, queden 10 segons.
2: La llei que es va aprovar inicialment al Congrés només tenia que veure, efectivament, amb la gent de la Guerra Civil que va marxar a l'exili. Però després es van fer 2 modificacions que amplia això a tot el segle XIX, el qual és el que justifica que 1 de cada 7 demandants de passaport siguin gent cubans, perquè, clar, fins a 1898 Espanya era Cuba. Mm-hmm. O sigui, atenció, perquè aquí van haver-hi canvis que és on hi ha la part obscura.
0: Ho deixarem aquí perquè arriben pràcticament les 4 de la tarda. Joan López Alegre, Alicia Puig i Oriol Marc. Gràcies a tots tres. Fins la
3: que
0: pròxima.
3: Molt bé.
1: Bona tarda.
0: Re, 20 segons i seran les 4. 20 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima ara al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Finalitzada la prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels, tot i així, davant de l'episodi de calor intensa que s'ha viscut aquestes darreres nits i davant també de les altes temperatures que es continuaran visquent a la ciutat, des de Protecció Civil ens recorden recomanacions bàsiques per protegir-nos la salut i reduir riscos, sobretot tot i tractar-se d'un fenomen nocturn, aquest que just acabem de superar amb aquesta prealerta de risc de calor intensa nocturna, es considera un episodi de risc per la manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit, l'acumulació de calor en habitatges i l'afectació a la qualitat del son i l'estat general de la població. A més, el risc s'incrementa notablement en col·lectius vulnerables. Des de Protecció Civil ens recorden a la ciutadania que es disposa de diversos refugis climàtics per ajudar-nos a protegir-nos de les altes temperatures. En total, a la ciutat en tenim 7, 2 espais exteriors i 5 interiors. També ens recomanen molta hidratació i protegir-nos de les hores amb les temperatures més altes. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. El 6 de juliol entrarà en vigor. Fins aquest divendres es duen a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada serà verda i gratuïta per a les persones residents. I en agenda del cap de setmana, Llumineta celebra les seves festes de barri del 3 al 5 de juliol amb activitats per a totes les edats. Es podrà gaudir de gastronomia amb una botifarrada, concurs de truites i pinxos, per exemple, també música en directe, concursos i animació infantil, tot això al parc de Llumineta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Bon dia, Castell de Fels. Buenos días, Castell de Fels. Aquí comienza Castell de Fels, així som. La nostra tertúlia política arribarà en uns minuts, com és dimecres, amb Movem en Comú Podem. I en aquesta ocasió, amb la presència de Candela López, portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castell de Fels. Primers dies del Palm Market, a la plaça de les Palmeres, que viurà activitats culturals, lúdiques i també comercials. Al voltant de tot això, de les activitats, i perquè ens expliqui com ha anat el balanç de les primeres passes d'aquesta proposta, tindrem amb la Mercè Tília, regidora de Comerç. Parlant de comerços, tornarem a acostar-nos a comerços de proximitat, al comerç local, de la mà de la nostra unitat mòbil. I d'una banda parlarem dels punts lila que s'han implementat a tot el territori català, de la mà de Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. També uns punts que col·loca l'Ajuntament de Castell de Fels per prevenir violències masclistes en punts de festa i d'activitats. I d'altra banda, l'Anna Dolors Rodríguez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, ens parlarà d'un taller adreçat a tota la població sobre les violències digitals. Comencem. Welcome.

0: podcasti de Fels Coffee.
1: I en aquest espai, com cada dimecres, amb nosaltres movem en com ho podem i ens acompanya doncs, la portaveu d'aquest grup a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Li repassem el ple, un ple llarg, bastantes hores.
2: Sí.
1: Que va estar, abans de l'ordre del dia, va estar precedit per dels escrits.
2: Sí, bueno, jo crec que no, es veu de manera molt clara que la ciutadania té ganes d'implicar-se en la vida del poble i de que vol un govern que l'escolti i que doni resposta a les seves demandes. No? La veritat és que no acostuma a ser usual que tantes entitats arribin, és a dir, de tant en tant arriben escrits al ple, però no, el que ens estem trobant darrerament doncs, és que és, no? És una via de participació que la ciutadania i especialment les entitats han trobat, no? Perquè nosaltres venim repetint des de fa temps que tenim un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, que no escolta les entitats i que no dona resposta als principals problemes que té la ciutat. No? I això es va veure de manera molt clara en aquest ple, en el que no, les entitats ens van aportar no, pues aquests tres temes de debats que avui estan al centre de les preocupacions de la ciutadania. El principal no, pues són les polítiques d'habitatge, no, que sabem que és un problema reiterat, en aquest cas també molt focalitzat en la problemàtica que té l'emergència habitacional, és a dir, aquelles persones que pitjor ho estan passant i, per tant, necessitem un govern sensible amb aquesta realitat, una realitat que amb el Castelldefels, pel que aquest govern està apostant, que és un Castelldefels d'èlit, un Castelldefels que arribarà el dia que només molt poca gent es pugui permetre viure en la nostra ciutat, el que estem fent és expulsar i posar cada cop més difícil aquelles persones que tenen una situació no, més vulnerable. I en aquest sentit, doncs, el que es demanava no, pues, també és tenir aquesta sensibilitat i facilitar no, i poder acompanyar millor a totes aquestes famílies que es troben en aquesta situació. No? Per tant, crec que és important no, aquí posar el focus en aquesta mirada que Castelldefels ha de ser una ciutat on tothom pugui quedar-se a viure, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida i, per tant, és important tot el que té a veure amb les polítiques de serveis socials i amb aquesta atenció a les persones més vulnerables, però, evidentment, el que en aquest govern ha faltat de manera molt clara, en aquest govern del Partit Popular i de Som, han estat les polítiques d'habitatge. I com no tenim polítiques d'habitatge, no tenim habitatge d'emergència, no? Habitatge de protecció oficial per donar sortida a tots aquests col·lectius. I aquest és el principal problema que tenim a dia d'avui a la ciutat, no? I que en aquest cas doncs, no? Va venir de la mà de les entitats de la PA, no? De les entitats de la nostra ciutat que ho han situat, com també, no? També vam tenir el sindicat de llogateres parlant dels habitatges buits, no? Que després també vam tenir una moció que els partits de la, no, de l'oposició també van portar a votació, i és que no, s'ha fet una feina en la que s'ha detectat que hi ha més d'un miler de pisos buits a la ciutat, un miler de pisos buits que s'han d'acabar d'analitzar i veure no, quina és la realitat que hi ha darrere aquests pisos buits, perquè es poden donar moltes casuístiques, però el que se li exigeix a l'Ajuntament és que realment prengui partit i que realment mogui fitxa de cara a analitzar tots aquests habitatges, i si de tots aquests habitatges surten 10, 15, 20, 30 habitatges que es poden posar a disposició de la gent, en realitat estem aportant el granet de sorra que l'Ajuntament té a les seves mans amb una política concreta d'incrementar el parc públic d'habitatge a la nostra ciutat. No? Per tant, aquí el sindicat de llogaters havia fet aquesta feina, ha estat acompanyant l'Ajuntament també amb la taula d'habitatge en la que ha exigit que es faci, i ara necessitem que l'Ajuntament mogui fitxa i que es prengui aquest tema de manera molt seriosa i que veritablement puguem aconseguir detectar doncs, quins són els pisos veritablement buits i com podem accedir doncs, a comprar-los, no, a veure en quina situació es troben i perquè realment aquests pisos buits no, puguin estar a disposició de la ciutadania. No? I crec que aquest és el tema cabdal, el problema cabdal que tenim a la nostra ciutat, i tenim entitats molt implicades treballant a fons en aquest tema, com en aquest cas és el sindicat de llogateres. I després, no, és a dir, parlem d'habitatge, però parlem d'un altre servei bàsic, una altra situació que s'està vivint a la nostra ciutat, que és una molt bona notícia, que és l'arribada d'un tercer CAP a la nostra ciutat. I aquí es veu de manera molt clara que quan l'Ajuntament no es posa davant dels problemes, quan l'Ajuntament no escolta quines són les preocupacions, quan l'Ajuntament no dona respostes, el que provoca és inseguretat i neguit. No? I aquí, no? Pues en aquest cas de la Marea, s'estan plantejant alguns dubtes davant alguns dels temes que s'estan plantejant com ha de ser aquest tercer cap a la nostra ciutat, i aquí el que es veu de manera molt clara doncs, és aquesta falta de diàleg, de comunicació, de construcció col·lectiva, de poder explicar doncs, quins són els arguments que l'Ajuntament té bueno, pel tema de la gestió, per exemple, no? Que és un tema dels que la Marea planteja, doncs, que defengui perquè pensa que és bo o no un determinat model, perquè fa aquesta aposta, per exemple, no? El model que ha apostat la, no? Que en aquest cas ha apostat el CatSalut, és el model a través de la gestió, igual que passa al cap de Can Bou a través de Caçà, perquè considera que aquest model els hi permet més participació, no? Perquè en realitat és un consorci 100% públic, però que l'Ajuntament també hi participa, és a dir, és un consorci 100% públic amb la participació de la Generalitat i la participació de l'Ajuntament. Per tant, aquí no? L'Ajuntament té més capacitat d'incidència i, per tant, s'ha optat per aquest model, però el que no ens trobem és un Ajuntament ni

0: aquest cap oferirà els millors serveis, no? Perquè en realitat el que no pot passar és el que està passant ara, que un cap que ens va costar molt lluita, és a dir, que jo quan vaig ser alcaldessa recordo com vaig anar a veure en aquell cas el conseller Comín, que era el conseller de Salut, i li vaig exigir la necessitat d'aquest cap, també de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que vam exigir les dues coses com a Ajuntament. Ara que aquest cap arriba a la nostra ciutat, el que no pot ser és que l'Ajuntament faci tot el que estigui en les seves mans perquè això sigui una bona notícia per la nostra ciutat i que es pugui anar donant resposta o gestionant com a mínim tots aquests neguits. No? Per exemple, nosaltres hem situat un tema, el tema de la mobilitat. No, aquest cap es situa en una zona que pot estar bastant tensionada a nivell de mobilitat perquè ja és un barri o no, on hi ha alta densitat, on hi ha altres serveis, com és el centre esportiu de Can Roca, com és també no, doncs la sala, no, que l'espai polivalent que també hi ha davant, com és l'escola Bressol, i per tant aquí tindrem una tensió de mobilitat. Per tant, aquí l'Ajuntament, que això sí que és competència de l'Ajuntament, ha de pensar que com vol gestionar la mobilitat, com pot donar a conèixer doncs, a totes les persones que aniran a aquell centre de salut, poder fer-los arribar un comunicat dient-los que tindran aquestes línies d'autobús per arribar, no? Que tenen diverses línies d'autobús que justament aparquen davant, que doncs començar a analitzar la possibilitat de fer una zona blava en alguns dels entorns, potser evidentment amb beneficis pels veïns d'aquella zona, però que permeti una certa rotació, perquè en realitat doncs, al final el que va al metge, no? Com ens passa quan anem al castell, doncs, tenim allà les zones de zona blava que ens permeten doncs, estar els 10 minuts, mitja horeta que estem allà i generar aquesta rotació. Per tant, en un centre de salut és important garantir aquesta rotació. Això és responsabilitat de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que hauria d'estar fent és analitzant quines són les preocupacions de la ciutadania i donar respostes. I després també garantir la millor informació. No? És a dir, l'Ajuntament hauria de fer servir el butlletí municipal no per fer propaganda i no per fer difusió no? De coses més banals i sí que informar la ciutadania de quins serveis aniran allà, de com donar resposta i de quines gestions estan fent pels temes que els preocupa la ciutadania, de quins serveis es dignificaran. Hi ha molt bones notícies, tindrem un millor servei de rehabilitació, millors serveis de salut mental. Bueno, jo crec que tot això és responsabilitat de l'Ajuntament també informar-ho, com també ha d'informar bé, no? Que també va passar pel ple, tots els usuaris que es traslladaran en aquell cap i, per tant, quines són les opcions que tenen tots aquests usuaris per traslladar-se a aquest cap, si han de traslladar-se sí o sí, si han de poder continuar amb el seu metge en altre cap, és a dir, tota aquesta informació, si jo fos l'alcaldessa, si jo fos la regidora de Salut, m'estaria preocupant i dedicant-me al dedillo de que tot això funcionés bé perquè jo voldria que aquest cap sigués una molt bona notícia pels veïns i veïnes de Castelldefels. I aquí sembla que l'alcalde estigui més preocupat de fer campanya, d'endarrerir al màxim aquesta obra i d'endarrerir al màxim aquesta obertura en comptes de poder fer tot el que estigui en les seves mans. No? Jo crec que ell pensa que com això està gestionant la Generalitat i això gestiona l'altre partit, pues que ja s'apanyarà. Pues no, a la gent no li importa qui gestiona les coses. A la gent el que li importa és que els serveis funcionin bé. I com a alcalde de la ciutat s'hauria d'estar preocupant de que el CAP sigui una bona notícia i que funcioni bé i que doni resposta a totes les necessitats que tenim ara mateix a la ciutat.
1: La regidora de Salut, no obstant, va donar compte també d'aquesta proposta de modificació de l'àrea bàsica de salut i també en un document exigit a la Generalitat doncs, que clarifiqui el personal que anirà i com seran aquests serveis, perquè ningú, no, i així també es va fer patent en el ple, està disposat a que, per exemple, els professionals que treballin a la muntanyeta provinguin del Castell i de Can Bó, sinó bueno, que vinguin de nous o noves.
0: Exacte. Jo crec que, clar, per mi, les eines que té l'Ajuntament no, per poder millorar o per poder fer tot el que sigui en les seves mans perquè aquest nou centre de salut tingui les millors condicions, no és fer al·legacions a una proposta. És a dir, l'Ajuntament té moltes més eines. Potser les al·legacions les podem fer els grups de l'oposició, les entitats, que potser no tenim altres eines. No? Jo no puc trucar a la portada de la conselleria i demanar-li explicacions o no puc generar taules de treball amb la conselleria per poder no, millorar aquest servei. Si un dels temes que preocupa és que en realitat el que està fent aquest CAP és no incrementar el nombre de metges, sinó redistribuir-los com es distribueix la població i que el que es vol és dir no, tenim un nou CAP i volem més metges, doncs aquesta ha de ser una reivindicació però que s'ha de gestionar i que ha d'anar a parlar amb la consellera i li ha de demanar, ha d'anar a, no, doncs a les persones que estan gestionant aquest CAP. A més, en realitat, és que si s'expliquessin les coses Clar, en realitat, aquí el que tindrà el nou CAP, que si és de gestió de CASAP, el que la conselleria li traspassa

0: no són metges, són diners. És a dir, al final, la conselleria el que et dona és X diners per habitant. Si jo et dono 100 habitants, fem-ho així fàcil, en realitat estem parlant de, no, de 13.000 aproximadament, però si jo et dono 100 habitants, imagina't que et dono 100 euros per habitant. I tu amb aquests no, pues, 1.000 euros podràs fer el que tu consideris. Bueno, pots incrementar metges, pots, no? És a dir, tu pots gestionar aquests recursos. Per tant, com l'Ajuntament també forma part d'aquest consorci que també gestionarà això, en realitat el que ha de fer és dir, vale, no? Pues com jo tinc aquest nou CAP amb tots aquests nous habitants, pues jo amb aquests diners el que vull és que dins del consorci del que jo formo part, pues exigir que hi hagi més metges. I potser ha de pensar en com donar solucions, no anar a un ple i dir que el que farà serà al·legacions a un document que ha aprovat el CatSalut. No, no, així no es fa política. La política es fa remengant-se, veient quines són les teves eines i exigint a les altres administracions que, evidentment, facin bé la seva feina, però també fer tu tot el que estigui en les teves mans. I ara mateix l'Ajuntament té opcions d'incrementar els metges, perquè forma part del consorci que ha de poder decidir què es fa amb els recursos, no? I amb els recursos que se'ls donaran. Per tant, està en les seves mans que pugui haver-hi més metges també en aquest nou centre de salut. Per tant, crec que és el que ells haurien d'estar fent, no? Per tant, jo insisteixo en que el nou CAP ha de ser una molt bona notícia per la ciutat i que és responsabilitat de tots i totes informar el millor possible a la ciutadania dels serveis, però també poder donar resposta a totes aquestes preocupacions i millores del servei que també ha d'anar acompanyant i que la ciutadania està exigint, perquè en realitat no tenim tantes vegades oportunitats de tenir un nou centre de salut i per tant és normal que la gent ara vulgui que aquest nou centre de salut no sigui una redistribució de serveis, sinó que sigui una millora en els serveis sanitaris. I per tant és totalment coherent i necessari que així sigui. Per tant, l'Ajuntament ha de treballar perquè així sigui, no? I l'alcalde s'ha de posar al capdavant i la regidora de Salut s'ha de posar al capdavant de totes aquestes reivindicacions i gestionar-les perquè siguin una realitat.
1: En el ple també es va elegir un escrit per part d'un sector de veïns del barri de Baixador.
0: Sí, bueno, aquí també es demostra, no? A mi em sorprèn que no? És a dir, això va passar pel ple fa uns mesos, és una modificació urbanística que el que ve a reordenar un àmbit, no, de la ciutat, en aquest cas no, del barri de Baixador, i en el que es deixa, no, en aquesta nova proposta de planificació urbanística que fa l'Ajuntament, hi ha justament unes casetes que estan al costat d'aquesta zona que no es preocupa de reordenar-les, no? I fins i tot són els habitatges que porten més temps allà, que tenen mancances de serveis, no? Fins i tot urbanístics, de clavegueram i tal, que mai s'han donat resposta d'accessibilitat i ara s'ho reordonen a part i no es tenen en compte aquests habitatges, no? Per tant, nosaltres ja ho vam plantejar en el ple en el que aquest punt es va aprovar aprovació, un punt en el que també vam plantejar tots els nostres dubtes perquè realment es veu que hi ha una requalificació important d'aquest terreny que dona molts beneficis econòmics i, per tant, nosaltres el que hauríem d'estar preocupats és de veure quin aprofitament públic hi ha dels espais, no quin aprofitament econòmic es fa. I, per tant, nosaltres, no, ja vam manifestar aquests dubtes en aquella aprovació inicial i ara el que sorprèn és que les entitats no puguin resoldre aquesta problemàtica parlant amb el regidor, parlant amb l'alcalde, no? I que el que hagin de fer és presentar un escrit perquè no han trobat respostes a les seves preocupacions, no? I a les seves peticions, no? Per tant, bueno, van venir al ple i van tornar a manifestar aquesta petició que entenem que l'Ajuntament hauria de resoldre en tot aquest procés de tràmit que està fent d'aquesta planificació urbanística d'aquest entorn.
1: Doncs després d'aquests escrits, ja a l'ordre del dia, per exemple, jo ressalto algunes coses que crec que va generar més debat, com l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a la xarxa d'entitats locals per la transparència i la participació ciutadana.
0: Bueno, en aquest cas, aquest punt, que també em va tocar defensar-lo, no, a mi personalment, nosaltres sempre veiem positivament no, si els espais de... No, de compartir els espais que es crea xarxa amb altres ajuntaments o amb altres entitats ajuden a millorar, no, pues certes dinàmiques de funcionament públic de l'Ajuntament i en aquest cas, no, pues es proposava aquesta adhesió a aquesta xarxa impulsada per la Federació de Municipis en la que es treballen bones pràctiques en el que té a veure amb la transparència i la participació. Clar, això nosaltres evidentment vam donar suport perquè creiem que això pot ajudar a millorar dinàmiques. Però el que van manifestar també és en aquest cas, la incoherència, no?, per part d'aquest equip de govern, perquè tu dius, bueno, si tu realment tens voluntat de, que la teva manera de governar sigui amb transparència i participació, el primer que has de fer no és sumar-te a una xarxa, no?, de municipis que aposten per la transparència i la participació. Tu el primer que has de fer és que aquesta sigui la teva manera de governar. I jo, en concret, vaig posar sobre la taula alguns temes que l'Ajuntament en cap cas havia posat, no?, ni la transparència ni la participació com un eix central en temes capitals per a la nostra ciutat. Per exemple, la compra del CTC, no? És a dir, es va comprar, l'Ajuntament va comprar, en aquest cas també d'una manera, no?, des del nostre punt de vista, opaca, perquè en realitat hi havia com altres sistemes més transparents, no?, de negociació, no?, a través del, no?, de la persona que tenia el deute d'aquests terrenys, sinó a través de la Sareb. Podria haver fet tota una gestió que fins i tot s'hagués estalviat diners, potser hagués trigat més, però s'hagués estalviat diners, i van decidir, doncs, comprar, en aquest cas, per una millonada, el centre, el Club de Tenis Castelldefels, que per nosaltres, evidentment, era una decisió positiva, perquè creiem que és positiu que hi hagi aquest equipament, aquestes oportunitats al centre de la ciutat, però el que hauria d'haver fet és explicar amb transparència a la ciutadania, doncs, com es feia aquesta compra, en quines condicions, i evidentment això no es va fer. Tampoc es va explicar tot el que ens costarà rehabilitar-ho, és a dir, en cap cas s'han fet els estudis necessaris per saber quin és el cost de rehabilitació i com ens hipotecarà la inversió del CTC, doncs, durant la pròxima dècada o fins i tot més enllà, perquè en realitat, doncs, és un forat, serà un forat, no dic negre, perquè segurament serà un forat que ens permetrà tenir oportunitats, però són molts diners que aniran en aquella obra i que la ciutadania desconeix, no? I per tant, jo crec que aquí, evidentment, amb una aposta capdalt que hi ha hagut en aquest mandat, doncs s'ha fet en total opacitat i sense cap tipus de transparència. I després també podem parlar de la participació, és a dir, si tu fas aquesta compra, el primer que hauries de fer és poder explicar per què la fas. I quan és una compra tan important, el que podries fer és dir, bueno, faig un procés participatiu en el que li explico a la ciutadania, primer, si creu que és una bona compra en aquestes condicions, perquè en realitat també hipotecaré altres inversions que hauria de fer a la ciutat, i després quines serien les prioritats d'inversions que la ciutadania voldria fer. És a dir, fa falta una altra piscina, evidentment, no? Pues, bueno, pues que la ciutadania pugui escollir-ho. Si fa falta una sala polivalent, si fa falta traslladar l'escola de dansa o fer créixer l'escola de dansa, si fa falta no? És a dir, no? Pues espais, més espais per la gent gran, no? Nosaltres, per exemple, dels temes que situem és que pugui haver-hi habitatge dotacional, no? Bueno, es pot fer un llistat de propostes o es poden recollir propostes i fer participació en la ciutadania per veure qui, a què hauria de donar resposta, no? I amb un projecte capdalt que, com dic, hipotecarà els recursos de l'Ajuntament en la pròxima dècada o fins tot més enllà, no s'ha comptat amb la ciutadania i ni tan sols s'ha explicat, no? Com repercutirà a les finances municipals. Aquest era un exemple. Podem dir molts més. Ens han carregat els pressupostos participatius, van fer un PAM, i aquí sí que en aquest cas van fer un procés participatiu, però jo vaig repassar les 25 propostes que va votar la ciutadania i cap d'elles, després de 3 anys, les han dut a terme. És a dir, aquí hi havia, pues, revertir el carril bici de l'Avinguda Pineda. Evidentment no ho han fet. Posar llums a les pistes de la platja. Evidentment no ho han fet. Recuperar la pista de Can Bou. Evidentment no ho han fet. És a dir, hi havia com moltes mesures que en cap cas, doncs, s'han tingut en compte. Que el pitjor que es pot fer amb temes de participació és fer participació i, a més, no fer cas a la ciutadania, no? Perquè això, evidentment, provoca molta desafecció. Per tant, no? Nosaltres insistim, nosaltres no? creiem que aquest govern governa d'esquenes a la ciutadania, no compta amb les entitats. Les entitats són, al final, les que generen identitat. Quan nosaltres fem polítiques implicant a la ciutadania es fa corresponsable, se sent seva la ciutat, no? I aquí el que ens trobem és un govern que, per exemple, ara s'ha obsessionat per arreglar totes les rotondes, en aquest cas de la platja, que són les que jo veig a diari, que evidentment estic segura que no seria la prioritat d'inversió ara mateix per la ciutadania, no? Per tant, crec que en aquest cas, o per exemple, no, també tot el que té a veure amb aquestes escultures, no, que està posant per la ciutat, per què no fas un procés més d'implicació? Tens escultors, tens pintors, no? Tens un teixit cultural a la ciutat, implica'l en com fer seva la ciutat, no? I evidentment, pues, aquesta no és una pràctica que està duent a la ciutat i per tant és una mica hipòcrita dir m'adhereixo a una xarxa de transparència i participació, no, quan en realitat aquesta no és la seva manera de governar.
1: També en el ple es va fer la declaració institucional en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una proposta, doncs, que es va aprovar per unanimitat.
0: Bueno, en aquest cas, aquí des del nostre grup, evidentment, doncs, no, estem en totes les mobilitzacions que venen a reivindicar doncs, aquest dret a viure lliurement i a estimar lliurement, no? I crec que és el que hem estat reivindicant aquest 28 de juny. El que també hem de posar de manifest és dir que fa 4 dies, no, pues, l'alcalde Reyes va votar en contra de la llei LGTBI al Parlament de Catalunya i l'altre dia es posava darrere d'una bandera, en aquest cas, no, de la bandera del col·lectiu. En realitat, el que no pot fer, no? L'altre dia doncs, els companys feien un vídeo a les xarxes, no? que expliquem que és pinkwashing, no? És a dir, és això de que en realitat tu vols fer veure que dones suport a un col·lectiu quan en realitat totes aquelles coses que estan a les teves mans per poder defensar els drets dels col·lectius, tu no els hi dones suport. No? Per tant, crec que és totalment hipòcrita, un altre cop, no? Pues posar-se darrere donant la bandera LGTBI en el Dia de l'Orgull i després votar en contra dels drets del col·lectiu LGTBI. No? Per tant, no, nosaltres el que demanem és coherència. Nosaltres vam veure, no, com aquest govern ha continuat celebrant la festa del Pride, que evidentment celebrem, però en realitat la festa del Pride no és una festa qualsevol. La festa del Pride és una festa reivindicativa, que ha d'estar plena de reivindicació, de lluita, de defensa dels drets del col·lectiu, i això és tot el que s'ha encarregat. Han deixat la festa, que això sabem que aquest govern, tot el que té a veure amb el pan i el circo i la fiesta, se'ls dona molt bé, fins i tot vull posar de manifest que s'està encarregant el model de platja que tants anys ens va costar consolidar, perquè només es preocupen de la festa i no dels problemes reals de la ciutat, i també ho estan fent amb aquelles lluites i amb aquelles reivindicacions com són, no, la del Dia de l'Orgull, que en realitat el que hauria de fer no és una festa, sinó un dia de reivindicació i lluita.
1: Doncs a continuació arribaven les mocions. La primera dia es representava el PSC per garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, de l'accessibilitat cognitiva i també donant suport a persones amb necessitats específiques.
0: Bueno, aquí com cada ple, doncs, els grups de l'oposició... Una esmena total
1: del Partit Popular.
0: Sí, com els grups de l'oposició doncs, vam situar els diferents temes que ens preocupen davant, no? És a dir, al final dediquem ple rere ple a plantejar propostes que lamentablement doncs, també sempre acaben un calaix, perquè quan diem que no hi ha participació i que no s'escolta, és a dir, crec que també és una manca de democràcia donar l'esquena a una representació legítima i democràtica que també tenim els grups de l'oposició, i en aquest cas es veu de manera molt clara com ni tan sols els preocupen, no, de poder canalitzar algunes d'aquestes peticions, per exemple, aquesta que feia el Partit Socialista per millorar aquesta inclusió social, o per exemple, no, com la que vam situar nosaltres amb el tema de, no, de la climatització de les escoles. No? Aquests dies, no, pues que moltes mares i pares estem fent pues la preinscripció a les escoles o que estem portant els nens a les escoles, als casals, ens estem adonant de quin és l'estat de les nostres escoles. En aquestes dates estem patint una onada de calor brutal, no tenim les escoles adaptades. És un tema que venim situant des de fa molts anys, que l'Ajuntament ha tingut temps, és a dir, porta 3 anys governant, ja no té excuses. És a dir, aquestes onades climàtiques estan anant a més, onades de calor estan anant a més, i això no és de fa 10, 15 anys, això s'està incrementant ara, i l'Ajuntament porta 3 anys sense fer res per millorar les condicions climàtiques de les escoles, i nosaltres necessitem que s'ho prenguin en sèrio, que en comptes de destinar recursos a fer tantes festes, que destinin recursos a climatitzar totes les escoles de la nostra ciutat. No costa tant, és a dir, s'ha de fer els projectes necessaris per poder garantir que els nens no s'escalfen, no es cremen a les aules, i nosaltres el que els demanàvem doncs, és aquesta planificació, aquesta feina que creiem que està en les seves mans, que ho poden fer de les mans de l'AMPAS, també hi ha altres administracions ara mateix posant recursos, la Generalitat, l'Estat, perquè tothom creu que és una necessitat, i aquí el que veiem doncs, és que no s'ho estan prenent en sèrio, que han fet petits pedaços, però que veritablement no, està en les seves mans climatitzar les escoles, que no és una gran inversió, és a dir, en comptes d'estar arreglant totes les rotondes de la platja, es podrien estar dedicant a climatitzar totes les escoles, i estic segura que es gastarien menys diners climatitzant les escoles que arreglant totes les rotondes de la platja.
1: I en un minut que ja només ens queda, senyora López, de la moció que presentava Esquerra sobre el dret a morir dignament, que va ser aprovada, per cert, la moció.
0: Sí, bueno, en aquest cas pues, no, crec que aquesta és una reivindicació històrica, no, de moltes entitats, de moltes famílies, també de molts sanitaris, i per tant avui el que es tractava també és de comprometre l'Ajuntament al fer el que estava en les seves mans per poder acompanyar, per poder donar informació de quin és el dret de la ciutadania a també tenir un final de vida digne, no? I per tant, nosaltres celebrem que aquesta moció hagi tirat endavant i el que esperem és que l'Ajuntament faci tot el que està en les seves mans per donar a conèixer doncs els, no, els diferents drets que té la ciutadania per acabar la seva vida dignament.
1: Moltíssimes gràcies, Candela López, portaveu de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Anna.
2: Castelldefels Coffee.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
4: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La policia local reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincident amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu, la policia local ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en un període en què augmenta notablement l'activitat al municipi. Aquest dissabte arriba al Festival Internacional Biodança el punt i final de la seva primera edició. És la cloenda dels Jardins del Castell de 9 del vespre a 11 de la nit. Aquesta gala inclou l'espectacle Història de un salto de la companyia de Concept. La gala celebra els jardins, inclou aquest espectacle que és guanyador del primer premi dels Premis Òrbita i dels Premis Internacionals Think Bunny el 2023 i 2024. L'obertura de portes i el còctel serà a partir de les 9. I aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del passat 29 de juny i fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Naturaula, ubicada al Passeig Marítim 133, obre les tardes de dilluns a divendres a partir de les 5 i fins a 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. En concret, aquesta tarda a les 7, la Biblioplatja programa la seva primera Hora del Conte de la temporada amb Els secrets del fons del mar. És una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: El lunes a las 8
4: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
5: Castelldefels, així som.

0: Cats till det fälls, així som.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia, fem ara un repàs a l'actualitat local. Avui comença la nova oferta adreçada a la joventut del programa Fem Esport als Barris. Durant tot el mes de juliol arriba activitat funcional, amb circuits funcionals, kettlebells i exercicis de cardio. Estan adreçades a un públic jove, entre 16 fins als 25 anys d'edat, i les activitats es faran els dimecres i els divendres per la tarda, de 7 a 8 a la platja. Són activitats gratuïtes amb reserva prèvia. El Centre Cívic Vistalegre dona el tret de sortida a la programació d'estiu amb tallers per a totes les edats. Coincidint amb l'inici del mes de juliol, aquest centre cívic del barri de Vistalegre posa en marxa una àmplia programació d'estiu amb activitats per a infants, joves i persones adultes. La proposta inclou tallers de cuina, cos i moviment, argila, samarretes tie-dye, bingo musical i manualitats. Alguns dels tallers per a adults ja han exhaurit les places, mentre que les activitats infantils i juvenils arrenquen aquesta mateixa setmana. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la ciutat, els seus jardins i també el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels situat al seu interior. L'horari de visites és des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda, amb l'última entrada a les 6. Les entrades són gratuïtes, però s'ha de reservar de forma anticipada. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora, el torn de l'informatiu amb les notícies més rellevants de la jornada d'avui en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Doncs parlem ara d'un tema, l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila, es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació, un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquest espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no, que a dia d'avui les són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de Punt Lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyar els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes Punts Liles que són complementàries als Punts Lila d'oci. I el que fem és que instal·lem Punts Liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com deia, s'ha adreçat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i enguany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles. En els punts liles t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot, pues, per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació després de la pandèmia portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només és a l'estiu i vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no? De manera molt puntual, dintre dels punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, bueno, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professionals que hi treballen. I, bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, pues, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
0: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
1: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí. que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de la Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, a uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de polítiques d'igualtat, però municipal, amb la companya Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no? De cop, així que però molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada o l'altra a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania han de tenir eines per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem, també posarem el foc aquí, serveixen justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, sovint serveixen als maltractadors per continuar a exercir la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, des de la localització, no?, que tens al mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social, i és que et proposava introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vas quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? Per veure, no?, de quina manera aquesta eina t'és útil per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma més o menys podem entendre natural, no?, però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, jo la contrasenya del mòbil, a la meva parella la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
0: I també identificar això, les conductes que són normals, de les que no ho són o són insanes, o directament podríem dir fins i tot denunciables en el context de les microviolències també de gènere.
1: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin situar, no?, i detectar, i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant, perquè hem convidat al CIE el CIE digital. La Generalitat té uns serveis d'intervenció especialitzada, als municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells, són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? Per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes digitals. I justament és aquest servei a qui hem convidat a territori perquè ens expliqui de primera mà. Han fet des d'una guia Desconnecta el teu ex, que trobo superinteressant, no? Perquè abans tu, doncs, una relació no funcionava, doncs cadascú per la seva banda, sí. Però és veritat que ara comparteixes aquest espai digital, no? Com desconnectes del teu ex quan has trencat una relació? Doncs ells han fet tota una guia que dona eines i pautes per fer aquesta desconnexió, que és molt interessant, i apareix un servei que atén a les dones, que es pot per derivació dels serveis municipals, diguéssim, o de manera directa, si alguna sospita que estem patint aquesta vigilància o aquest control d'aquesta manera, doncs, diguéssim, insana, o que amplifica la violència masclista que podem estar patint. Així que crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder, doncs, tenir més eines.
0: Que de vegades no és tot el que hi ha una persona, i és que d'aquí

0: No, no ho trobaria jo, en plan
1: analògico. Però hi ha gent que sí.
0: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines, i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim. Mm.
1: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
0: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, al circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori que es coordinen i a part doncs, fan formacions conjuntes i doncs, fan una gran tasca, des d'allà ja es va detectar doncs, que els seus equips, no? Perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir algú d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital. I d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
1: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora, Anna?
0: Ah, sí, perquè jo he parlat molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República, cal inscripció prèvia, a xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat que ens van informant de les activitats, i si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
1: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació, com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A punt de sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7.
1: Ràdio Castelldefels.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 1 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allarga fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Lluminetes celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juliol. El Parc de Lluminetes serà l'escenari d'activitats per totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes i amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Comencem. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La plaça de les Palmeres s'ha omplert de públic durant el primer cap de setmana del Palm Market. La nova proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per dinamitzar el front marítim amb activitats culturals, gastronòmiques i comercials. La iniciativa, que va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al 5 de setembre, converteix aquest espai en un punt de trobada per gaudir dels vespres d'estius a la vora del mar. El programa inclou cinema a la fresca, música en directe, activitats familiars, monòlegs, gastronomia, comerç i una àmplia oferta d'oci pensada per tots els públics. La regidora de Comerç, Mar Sicília, recorda que cada setmana té una proposta temàtica diferent i anima a la ciutadania a consultar tota la programació a les xarxes socials i al web municipal.
1: Esta tarde, la quarta pared, el viernes por la tarde la Escuela Municipal de Danza y a partir de aquí todos los jueves hay el cine al aire libre, los viernes hay música en directo, los sábados hay planes más familiares, más enfocados al público infantil y los domingos por la tarde lo llamamos la tarde de comedia porque bueno, básicamente serán actuaciones de monólogos también pues en formato abierto para todo el mundo.
2: ¿Tienen un horario estas actividades también?
1: Hay un horario, todos en torno de la tarde a una hora temprana en la noche para no alargarnos demasiado. Y yo lo que sí que recomiendo es que la gente que esté interesada que entre en la página web del ayuntamiento, ahí encontrarán la información. Si no, hay una página web exclusiva que es palmmarket.com, palmmarketcasteldefels.com, en las redes sociales, tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Y tendremos también información allí a pie de calle en el propio mercado con diferentes puntos de información.
0: Una de les novetats més destacades d'aquesta primera edició del Palm Market és la incorporació de parades d'artesania que se suma als espais de moda, cosmètica, restauració i terrasses. L'objectiu és potenciar també el comerç de proximitat i oferir una experiència més completa als visitants. La regidora de Comerç, Mar Sicília, explica la importància d'aquesta nova presència dels artesans dins del Palm Market.
1: Que también los artesanos que habitualmente estaban ubicados en el Paseo Marítimo con Avenida de los Baños han querido sumarse este año uh-huh. a petición propia y ellos también pues complementan la oferta de artesanía y comercio local, así que invitar a todo el mundo a que se acerque, a que eche un vistazo y compre, que son tanto la artesanía como moda y complementos, son productos de muchísima calidad y muy bonitos.
0: El Palm Market es desenvolupa cada setmana fins al 5 de setembre. Els dijous estan dedicats al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes a les activitats familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. A més, aquest estiu també acollirà activitats vinculades a les festes del mar i a la festa major d'estiu, consolidant-se com un dels principals espais d'oci de l'estiu a Castelldefels. crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 25 de juny. Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 han provocat una greu crisi humanitària amb més de 1.700 víctimes mortals, desenes de milers de persones desaparegudes i importants danys en habitatges, infraestructures i serveis bàsics, especialment als estats de La Guaira, Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas. La ciutadania pot col·laborar fent aportacions econòmiques a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant per Bizum com per transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o bé donar suport a les organitzacions no governamentals que treballen directament sobre el terreny. Des de la secció municipal de Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Ho explica la tècnica de la secció Pau i Solidaritat, Lourdes Carrera.
3: Recomanem doncs, que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678 o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda, en aquest cas, com a municipis, és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i evidentment que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant.
0: Tal i com comenta la Lourdes Carrera, tècnica de secció de Pau i Solidaritat, no es recomana la recollida ni l'enviament particular de material. Les donacions econòmiques permeten adquirir els productes necessaris a prop de les zones afectades, agilitzar la resposta humanitària, reduir els costos de transports i adaptar millor l'ajuda a les necessitats reals de la població. Com a mostra de suport a les víctimes i a la comunitat veneçolana resident a la ciutat, el consistori va convocar aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades pels terratrèmols. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana. El barri de Llumineta celebra aquest cap de setmana les seves festes populars amb tres dies plens d'activitats per totes les edats. Del 3 al 5 de juliol, el Parc de Llumineta serà l'escenari de propostes gastronòmiques, música en directe, concursos i activitats familiars, organitzades per l'Associació Veïnal Llumineta amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Les festes són una de les cites més esperades del calendari estiuenc dels barris de la ciutat i busquen reforçar la convivència i el sentiment de pertinença entre el veïnat. La programació començarà divendres al vespre amb el campionat de dòmino per parelles, el pregó oficial, una exhibició de l'Agrupació Popular de Castelldefels i la tradició botifarrada popular, amb una nit de música amb l'actuació de Sin Dinero, seguida d'una cantada a habaneres amb rom cremat. El president de l'Associació Veïnat Llumineta, Òscar Estollo, ens explica quines seran les principals activitats de la jornada inaugural.
4: Comencem, com sempre, a les 7 de la tarda amb el campionat de domino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó. Com ha fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava. I després, juntament entre l'associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, quatre castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy Nero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt i bueno, pues, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent i després les habaneres del grup Montjuïc amb el Roncaró.
0: El dissabte continuarà la programació amb activitats per tota la família. A la tarda hi haurà jocs de taules infantils, el tradicional concurs de truites i, com a principal novetat en aquesta edició, la gran pinxada popular. La jornada es tancarà amb ball i música en directe a càrrec del grup París la Nuit. L'Òscar Escollo, president de l'Associació Veïnal de Lluminetes, detalla què s'ha preparat aquesta segona jornada de festes.
4: Dissabte, a partir de les 7, obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a lo que hi hagi per allà, que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora doncs, tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus iguals, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fan un espectacle bastant eclèctic.
0: Les festes arribaran al seu final diumenge amb una jornada especialment pensada per als més petits. El programa inclou un concurs infantil de pintura, una tòmbola, una festa d'escuma i una vermutada popular per acomiadar el cap de setmana. Aquestes són les activitats previstes per diumenge, segons ens explica l'Òscar Escolla, president de l'Associació Veïnal.
4: Llavors, diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia... fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Lluminetes, ni per la salut de qui ho fa ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys venen allà, pinten i després s'escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local... Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
2: que és refrescant.
4: I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles.
0: Les festes de barri són una tradició consolidada a Castelldefels i representen un espai de trobada i convivència que contribueix a enfortir la cohesió social dels diferents barris de la ciutat. Després de les festes de Llumianetes, el calendari festiu continuarà aquest estiu amb les festes del barri de l'Abaixador i el 18 de juliol i els de Canyars del 4 al 6 de setembre. Comencen les obres de millora al Parc Infantil de Santa Eulàlia, al barri de Bellamar. L'Ajuntament ha iniciat els treballs de renovació del parc situat al costat de l'Església de Santa Eulàlia de Bellamar, a tocar l'escola d'Antoni Gaudí. Escoltem el regidor del Medi Ambient, Pedro Paredes.
5: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras y pues bueno, pues con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
0: L'objectiu és que el nou espai estigui a punt a l'inici del curs escolar, al setembre, amb nous jocs infantils inspirat en cases de noms i pensat per donar més dinamisme a la zona amb pocs espais de joc per als infants.
5: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó. Por lo tanto, yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
0: Seguim parlant d'obres de millora a la ciutat. En aquest cas, la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que avancen també en el tram situat al costat de l'escola, cooperativa Petit Mont Felisa Bastida.
5: Dentro de estas mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables y iluminación, etcétera, y telefonía, por lo tanto tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Felisa Bastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
0: L'actuació forma part de les millores de carrers i espais públics del municipi amb intervencions com el soterrament de cables, la renovació de la il·luminació i altres serveis. Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb normalitat al setembre. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició d'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per a les persones grans del municipi. Escoltem el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
6: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando, y ¿qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Se van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: Fins al 24 de juliol, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompou acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. Entre les propostes hi ha tallers de balls de tins, tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i 2 sessions de country els divendres. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable fomentant l'activitat física, el benestar emocional i la socialització entre persones grans del municipi. Nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anys. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 o menys. El període de les sol·licituds és el dilluns 29 de juny a les 9 fins al divendres 10 de juliol a les 14 hores. Com a novetat, l'ajut s'otorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre 600 euros i els 3.000 euros anuals. Aquesta convocatòria d'ajuts va dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 anys o menys, a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar l'índex d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros mensuals o 400 euros en el cas de lloguer d'habitacions. Les comarques en les quals es podrà sol·licitar en aquests imports màxims són el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. En casos de mobilitat reduïda, la família monoparental i o nombrosa podrà rebre un import màxim de 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels, que es troba al passatge de les Carmeles 2 Baixos, de dilluns a divendres de 9:30 del matí fins a les 13:30. Per qualsevol dubte, poden contractar a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels al correu bustia@olhcasteldefels.com o al telèfon 93 664 6990. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la ciutat, els seus jardins i Piràtia, centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels, situat al seu interior. L'horari de visites és de 11 a 19 hores, l'última entrada és a les 6 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, s'han de reservar de forma anticipada. El castell de Castelldefels segueix aquest diumenge amb una nova jornada de portes obertes, com hem comentat, i recordem que aquestes jornades tenen una periodicitat mensual. Es poden visitar les instal·lacions del castell, símbol de la ciutat, els jardins, el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels, Piràtia, situat al seu interior. Els horaris i entrades són des de les 11 fins a les 7 de la tarda, l'última visita comença a les 6 i les entrades són totalment gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través de la pàgina web Entràpolis. Es recorda que no es pot accedir a l'interior del castell amb animals. L'entrada dona la possibilitat de visitar molts espais molt diversos d'un castell que és una de les instal·lacions monumentals més rellevants de la comarca i que ha estat restaurat i posat al dia al llarg de les últimes dècades, gràcies a una important inversió pública liderada per l'Ajuntament de Castelldefels. Els seus amplis jardins i dependències suma una atractiva experiència audiovisual centrada en el món dels pirates i orientada al públic familiar. Així, les persones que hi assisteixen poden passejar pels següents espais: la sala de maquetes, l'església de Santa Maria del Castell, Piràtia, la sala institucional, la sala d'esgrima, la terrassa i els jardins del castell.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 1 de juliol a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allargarà fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció de Pau i Solidaritat recorden que, en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juliol. El Parc de Llumineta serà l'escenari d'activitats per a totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que hem estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona nit, doncs avui sí que no em direu que no, que és un programa especial. És un 2.0, però és el darrer punt zero de la primera temporada del Crit a la Terra. Com a mínim hem arribat a bon port aquest primer curs, aquest 25-26, i doncs amb ganes de d'aquí uns mesos encetar la 26-27. Avui tenim un programa que l'hem volgut fer doncs, especial per ser el darrer d'aquests 26 que portem i serà molt poètic. Avui ens acompanya novament l'Andreu i a més ens acompanya la Lourdes. Per tant, dos dels col·laboradors, bona nit als dos.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Ja era hora, tindrem una companyia femenina.
0: Sí, és molt escassa. És una de les coses a solucionar pel 2026, segona part, al setembre, perquè si no, pobra Lourdes, la tenim pluriempleada, però és el que té ser una dona tan polifacètica, no? Perquè avui la Lourdes no és casualitat que l'haguem convidat en aquest programa tan poètic perquè li agrada molt escriure i no sé si puc dir-ho o no, però algun cop has comentat que sí que t'agradaria alguna coseta, doncs potser treure-la algun dia, no?
1: Sí, algun dia. Mentre hi ha vida i esperança.
0: De tota manera, no has estat mai a Alga, tu, no?
1: Com a membre formal, no. He col·laborat amb ells, ells amablement m'han publicat alguns poemes. He llegit moltes vegades, li he posat veu al Moisés, li he posat veu al Jorge, li he posat veu al Pere, li he posat veu a molta gent. Però no, jo no sóc... Suposo que per ser d'Alga cal una disciplina que jo no sóc capaç de tenir, perquè vol dir reunir-se cada dues setmanes, acceptar que et critiquin en un sentit, no negatiu, però que t'obrin els budells dels poemes.
0: És complex, això.
1: I és complex. Jo, que a més sou filòloga, doncs sé que això de d'estripar poemes s'ha doncs, de fer amb molta cura. I de vegades som una mica agosarats amb el que fan els altres, que sempre està fet amb molt d'afecte, amb molta dedicació. No? És a dir, ningú que es posa a escriure ho fa com una cosa baladí, sinó que li posa... No? És un tresor per a la persona.
0: Sí, com sigui, el que queda clar és que, com veieu, no està de més tenir avui a l'Albert està convidat en aquest camp. I a l'Andreu, doncs, què hem de dir de l'Andreu? Que, com si se dediqués professionalment perquè és un crac. Jo sempre dic que sap de tot sobre poesia i diu que no, però la setmana passada, després de dir-me que no, em va demostrar que ho sap gairebé tot de poesia. Com veus això que opinava ara la Lourdes?
2: Estic d'acord amb ella. Pensa que d'entrada gairebé tothom, per no dir tothom, escriu perquè el llegeixin. Per tant, hi posa alguna cosa. Qui més, qui menys, hi posa l'ànima. Intentar esbrinar, intentar obrir, anar al rerefons dels poemes que ha escrit un altre, és realment una cosa, fa servir la seva paraula, agosarada. Perquè si ja és difícil d'intentar comunicar una cosa, comprendre allò que està intentant comunicar encara ho és més. Però penso que és una tasca molt atractiva, és una tasca que s'ha de fer i que sobretot per l'autor li va molt bé. És com aquell tema que parlàvem quan el tema de per què traduir els poemes al català, castellà, o si poguessis ingús, anglès, francès, és una manera d'anar una mica més al sentit primigeni d'allò que vols comunicar.
1: Sí, jo allò que, com que has parlat del grup Alga, com qualsevol grup de poesia, que no els hi trec el mèrit, al contrari, els hi reconec. Jo reconec que no podria tenir aquesta disciplina i que ells la tenen. És a dir, que són capaços d'alguna forma, objectivament, sense la passió de, no? I amb la construcció, doncs d'anar doncs això, esbrinant una miqueta, no tant què volen dir, sinó segurament com... i si es podria dir d'una altra manera. I jo crec que això ajuda a molta gent que escriu. Però potser a mi personalment no m'ajuda tant, però entenc que sí que és una manera, com qualsevol altra, també d'apropar-te als textos. Per dir-ho d'alguna forma, jo que vaig, durant tota la carrera vaig tenir molts professors, doncs n'hi ha que fan un comentari de text que dius val la pena i el gaudeixes, i n'hi ha que l'únic que fan és destruir els poemes o les obres que sigui. No?
0: El professor parla, quan sí, et respon al que tu has presentat?
1: No, en general, quan parla en general la filologia, parles dels altres autors, no? De la història de la literatura, i hi ha moments en què dius, ja, a mi m'extranyaria molt que aquest autor hagués volgut dir això, però mira, t'ho deixo perquè com que ets el professor o la professora, doncs què hem de dir, no?
0: Ah, val. No, jo ara t'havia entès que sobre l'exercici que tu feies sobre un autor, el mestre et corregia i et feia com un comentari.
1: Ah, no, perquè normalment a la carrera tu no presentes treballs teus, vull dir, presentes treballs teus d'això d'estudi, però no literaris, no coses que tu hagis escrit, això no.
0: Veieu que ens estem agafant amb molta calma això del tema d'avui de la literatura i de la poesia, perquè no tenim el Martí, que avui faríem un tema d'art, siguin el 2.0, i per això dedicarem tot el programa, com bé us deia, en aquest especial a la poesia. Jo et deia, Andreu, que jo feia l'escaleta i que tu conduïes, per tant, crec que m'ha enganyat per aquí un amic del Sebas.
2: Sí. Tinc el Ferran mig subornat.
0: Per tant, serem quatre que llegirem a falta del Martí. Doncs tu mateix, jo havia preparat una coseta, no sé si m'atreveré a fer-la. Jo sóc d'aquests que, a més, sense tenir ni flors, em llenço als jardins i, com sol passar, doncs, a vegades les respostes no t'agraden. I per això m'interessava tant això que dèieu d'alga, perquè jo no ho coneixia, aquesta forma de treballar, que la gent presenta que vol fer i els altres opinen. Que ho trobo, ostres, la veritat és que molt
1: xulo. És valent.
0: Però si tu ja ho saps que serà així, està bé, no? El tema és quan no vols, com vosaltres dèieu, no? Quan no vols que sigui així.
1: No, clar, has d'estar d'acord amb les regles, no? I després això que hi ha... Al final també amb els anys hi ha una camaraderia, no? Hi ha un apreci, una estima entre tots, que clar, també fa que també aprenguis, no? Suposo, com li pots dir una cosa a algú, com no li has de dir a l'altre. Imagino que tot això es té molta cura, perquè si fa tants anys que treballen junts, està clar que funciona.
0: Doncs vinga, va, la ràdio i la vida és pels valents, ja que ho he fet, doncs vaig a llegir-ho. Ho havia gravat, per si de cas, i com que m'havia quedat prou bé, dic, igual al final li dono al Sebas, però com que mai se sentirà tan bé com fent un directe. La meva presentació d'avui volia ser una mena de rap i de resum d'aquests 26 programes, un resum molt per sobre i molt partidari, però aquí va, en relació al programa d'avui. Som a dimecres, arriba el moment, són les 10, sóc el Miqui Renard, escoltes a casa Ràdio Castelldefels, i el meu programa és el Crit a la Terra, primera temporada, de setembre a juliol, avui acaba. Dic meu i no ho és, perquè és de molta gent, de l'Anna, que és qui va permetre que es fes aquest programa, dels Sebas, que l'estira, el tapa, mentre faig xup-xup saluda el convidat a la convidada, em posa el Crit de Towanda, em fotocòpia la Rosalia o el propi Sisa i llança tres grans propostes a la llista de la resta de propietaris d'aquest poti-poti eclèctic, l'Andreu, la Lourdes, en Martí, el Salva. Jo, doncs, de proposta, aquest cop només tinc una, que la 26-27 segueixi tot l'equip, així tots plegats, lluitant contra Barrabàs el Fatxa, la incultura, la injustícia, la no música, amb la Juani i l'Américo com a oients premium, quasi camí de l'Ondas. I tu on vas? No veus que te'l perdres? Bé, no passa res, recorda que tens els 26 crits en podcast. M'he saltat la meitat, encara que potser no s'ha notat massa, m'he perdut, he tornat. De fet, quan et dic que tu em fas llegir fa ja dues setmanes consecutives els poemes, dic, sempre em perdo. He aconseguit, gràcies a que són tan curtets, i el d'avui també, no perdre'm. Espero que avui tampoc em perdré, però els risc ja el coneixes.
2: Risc n'hi ha tot arreu i qui no arrisca...
0: Ah, això mateix, això mateix. Igual que us demano cantar, doncs jo no puc dir que no a les vostres propostes. Vinga, tu pilotes.
2: Comencem amb l'autor del dia?
0: I tant que sí.
2: Molt bé. Primer que res, dir-vos que aquest proper 2 de juliol i fins al 12 tindrà lloc un esdeveniment poètic important. Es tracta del Festival Poesia i Més, que neix dels cicles Festival de Poesia a l'aire lliure de Caldes d'Estrac, impulsats per un poeta, per en Josep Palau i Fabre, des que es va inaugurar la seva fundació, cap allà l'any 2003. És a partir del 2006 que el festival es coneixerà com a Festival Poesia i Més, amb una clara voluntat d'impulsar la paraula dita i, no solament això, també totes les arts que l'envolten. Com deia el mateix Palau i Fabre, la poesia ho encapçala tot. Però si ho encapçala tot és perquè, evidentment, hi ha més coses, si no al darrere, al voltant. Palau i Fabre és un dels més grans representants de la literatura catalana contemporània i avui parlem d'ell.
3: La sabata. He donat el meu cor a una dona barata. Se'm podria les mans. Qui l'hauria volgut? En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig, si sembla, un tresor mig perdut. Totes les noies fines que ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dona una abraçada. Pus que l'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues. Josep Palau no és àngel, ni és un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els n'ofereixo una de ben fidel. No vull més ficcions al voltant de la vida, aquella mascarada durant massa temps. Com que us angunieja que us mostri la ferida, per això deixo encara la sabata en els fems.
2: Bé, com heu pogut sentir, un retrat d'en vell força punyent. Heu escoltat un poema que es titula La sabata, del poemari Poemes de l'alquimista. Palau i Fabre va néixer a Barcelona el 21 d'abril del 1917 i malgrat va conrear algunes disciplines artístiques com el teatre, com l'assaig, la narrativa, fou, atenció, poca broma, fou un dels màxims especialistes mundials en l'obra del pintor Pablo Picasso, amb qui mantingué una bona relació durant els darrers anys. Doncs malgrat tot això, en Palau i Fabre fou essencialment un poeta amb totes les lletres i amb majúscules. M'agradaria ara que en Ferran en recités aquest bonic poema seu. Si us plau, Ferran.
0: El Ferran s'ha de dir que és un voluntari que hem trobat aquí per estendre això de la poesia, eh? I s'ha de dir que de seguida s'ha animat i hem d'agrair-li força.
4: Sí, sí.
0: Ja el tenim gairebé col·locat. Vinga, Ferran, tot teu.
4: Estic enamorat del meu amor primer. Els ulls, fidels al cor, flors d'ella ja embrunyit. Les pluges dels hiverns m'han dut aquí recerca és, en l'esclat del cel, un vell racó de nit.
2: Molt bé, Ferran. Què tal ha quedat, Sebas? Ha quedat bé? Veus? Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, company.
2: Seguim i us faig una breu sinopsi, molt breu, per situar-vos. Son pare fou pintor i aquest ambient el va condicionar a la infància i a l'adolescència. Es va llicenciar en filosofia i lletres. Durant els anys 40... va fundar i dirigir la revista clandestina Poesia, convertint-se en un referent de la resistència cultural i difusora de tot el que era l'art d'avantguàrdia d'aquell moment. Després va viure a París, uns 25 anys, on evidentment va entrar en contacte amb els grans moviments artístics i culturals. Allí va mantenir una gran amistat amb Pablo Picasso, a qui li va dedicar una part fonamental de la seva vida, i va escriure assaigs de referència internacional, com ara Picasso vivent o el Guernica de Picasso. Finalment, sobre ell, val a dir que va crear un museu, una fundació, millor dit, on bona part de la seva col·lecció d'art i el seu fons documental s'hi conserven. És la Fundació Palau Caldes d'Estrac. I entremig de tot això, que és un resum molt breu, ell no va parar mai d'escriure. Bé, ja us heu pogut situar. Miqui, ara tu ens podries recitar el poema que t'he adreçat.
0: Molt bé. Doncs diu així. La noia que m'ho ha pres tot du un secret a les entranyes. Per això vetllo la son i medito llunes blanques. No m'esguardis, donzella. Vull estimar i no puc.
2: Molt bé, Miqui. Vull estimar i no puc. És un final que quan llegeixes diversos cops el poema realment t'adones d'allò que, el que dèiem abans, del que volia comunicar. Sobretot quan coneixes la seva vida. Bé, com a poeta hi ha títols que gairebé són de culte, com ara les Balades amargues, L'aprenent de poeta o La imitació de Rosselló Porcel i sobretot Càncer. Però sobretot destaquen els poemes de l'alquimista, que ha tingut diverses reedicions, en català i en castellà. I també vull destacar Les veus del ventríloc, que és poesia de teatre. Sobre ell, dir finalment que ha estat guardonat amb els premis grossos: la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi de la Crítica Serra d'Or Dobles Completes i un reguitzell força llarg. En Pau i Fabre ens va deixar el 23 de febrer de l'any 2008. I per cloure'l, us en vull llegir jo un, per acomiadar-lo. Diu així. Quantes dones hi dormen, els meus versos? Ai, per sempre. No puc apagar aquest foc, aquesta rosa entre les mans. Jo mateix l'he atiat i ara no tinc prou aigua. Et deixo, cor meu, cremar tots els papers. Bé, doncs, fins aquí en Palau i Fabre. Moltes gràcies, audiència. Lourdes, Miqui, el coneixíeu? Teníeu referències de Palau i Fabre?
1: No.
0: Jo el nom només, però són molt curtets tots, no? Suposo que has triat també els que
2: triat,
0: poguéssim
2: fer. Els evidentment, curtets. Els he triat curtets, en té de llargs. Bueno, Palau i Fabre té de tot. De llarg, de curt, té una gran quantitat de poemes escrits. Sí, sí.
0: De tots aquests que hem fet en aquest curs aquí al Crit a la Terra, els havies fet tots al teu programa o els...
2: Et refereixes a les tones de poesia de, sí, de Ràdio Esparreguera?
0: Sí.
2: Doncs mira, t'ho confirmo ara mateix.
0: Perquè jo vaig escoltar molts, no estic segur de si tots, però sona que algun ja l'has fet aquí de nou.
2: No. Tots els que... No, perdona, l'Àngel Fabregat i Morera i la Gemma Casamajor no els havia fet mai. Uh-huh. L'Àngel Fabregat i la Gemma Casamajor, que són els dos que potser he conegut jo més tardíament.
0: I que potser també pel gran públic, no sé, Lourdes, si tu els coneixes, si els tens sentits o llegits, però...
1: No, els conec. De totes maneres, jo no estic molt al dia, en pràcticament res.
0: Però com a filòloga vas seguint una miqueta aquest món o ja fa temps que
1: no, fa molt temps que, diguem, que vaig desconnectar i la meva relació és quan llegeixo alguna cosa, evidentment no puc evitar doncs, fer-ne una valoració, una crítica o relacionar-ho, però diguem com d'anar per casa, eh? No,
0: quan t'envio alguna
1: no,
0: cosa...
1: No com a dedicació, però sí, jo tot el que... És que fins i tot els whatsapps.
0: Quan t'envio alguna cosa soc conscient
1: no,
0: i penso...
1: Dic, ai, aquesta coma, ai, aquesta paraula.
0: Penso que amable que és que no em diu res, pobra, però deu estar... Com...
1: Sí, però això sí que és com una deformació que un no pot evitar. I després l'altra part, que és la de com a persona molt autoexigent, quan em trobo un error, no? Su com aquests dies que suem la calor. Però és això, ja és una qüestió del caràcter, no? No estic massa al dia. Llegeixo d'una manera molt al ritme d'una condició de salut que tinc i, per tant, vol dir que a vegades llegeixo molt i de vegades no llegeixo res. A vegades torno a llegir coses que he llegit moltes vegades i de vegades doncs, agafo alguna cosa a l'atzar. No? I, sobretot, No segueixo per res les recomanacions de tot arreu. No, de tot arreu, eh? Fins i tot a vegades les, no sé, les més properes, no? Però una mica per això, perquè vaig tastant, no? Llegeixo els meus amics, perquè això sí que si algú em demana, no? Qualsevol dels membres d'Alga, o si vosaltres em dieu, mira, he fet això o he publicat, o jo sí, perquè hi ha un interès d'afecte i amb gust, no? Però i tinc unes quantes persones així, tinc un amic que és novel·lista que pues això, li compro tot, i tinc unes amigues que fan haikus i guanyen molts premis i els hi compro. I, però és això, són amigues, no? Són gent coneguda. O l'Andreu, o el meu germà, el Xavier Carreras, no? O el Gerardo Guaza, però el Felipe Cérvolo, gent de Castelldefels, que és diferent, no? Però així del món mundial, doncs estic bastant desconnectada. I, de fet, quan surten els premis d'aquest o de l'altre, ho llegeixo i el moment s'emblida. Però jo penso que és també com una disposició vital general meva, no? D'estar més atenta a les coses petites i quotidianes que a les grosses i a les que es magnifica. I bé, és també això, una manera meva de ser.
2: És que, de fet, és un món molt vast.
1: Sí.
2: És enorme.
1: Sí, sí, sí. És que pràcticament escriu la meitat de la població del món.
2: Sí, hi ha més llibres que lectors.
1: Sí, exacte.
0: Jo avui m'havia plantejat aquest programa com forma fer una mica de poesia vostra, tant de l'Andreu com teva. Tenim temps, vull dir, no cal que omplim tot el temps amb això, perquè tenim que parlar també d'aquesta proposta que us he fet avui dels tres punts, però que sapeu això, que a mi m'agradaria que, si us animeu, llegíssiu alguna poesia vostra. I vaig aprofitar per comentar això que us deia. Li he demanat avui als nostres col·laboradors que pensessin tres experiències, podríem dir, entre espirituals o paranormals. Però per què? Perquè són coses que no es parlen. Jo, quan he parlat amb algú d'aquests temes, ha sigut sempre hem estat dos o pocs més de dos. Mai es parla en mitjans de comunicació, per exemple, si no és que aquell dia han pensat en tocar un tema proper a la mort o alguna cosa així. I la meva sorpresa ha estat que sempre tothom ha tingut experiències que no surten en el dia a dia. Que, a més, sembla que van passar en aquell moment que t'ho han explicat i que no ha tornat a passar mai més fins que trobes algú que t'ho torna a explicar una cosa semblant que ha viscut. Em deia el Martí, per exemple, que avui no ha pogut venir però que ha fet la feina, que clar, que ell no acaba d'entendre a què em referia.
1: I a mi m'ha passat igual, eh?
0: Sí, sí, però vull dir, el Martí ho explico perquè ell ha posat un exemple que és interessant. Diu, clar, jo puc dir que he estat enamorat de cos i ànima, estic segur que he estat molt enamorat, i això és el més proper que puc dir que he estat a unes sensació d'estar fora de mi, no? d'una sensació que em desbordava. Jo li dic que, bueno, és un bon exemple, perquè no, tot i que em referia a coses potser això, no? Més paranormals en el sentit de amics, coneguts, familiars o nosaltres mateixos, però jo totes les experiències que tinc són que m'han explicat, no les he viscut en primera persona, sobre temes relacionats amb ja sigui la mort, però no només la mort. També tinc persones, amics, que m'han explicat experiències que han tingut de veure a Déu o pensar ells que era el més proper a veure a Déu. Jo estic parlant de gent seriosa que ha fet carreres en la seva vida relacionat amb això importants o relacionat en un cas, en l'altre potser no tant, ara us explicaré, però... Llavors vull dir que podem fer una mica el que vulgueu. Quan tingueu ganes de llegir alguna poesia, la llegim, i si no, anem comentant. Per exemple, jo aprofito per dir les del Martí. Una és aquesta que us dic de saber que ha estat enamorat, molt enamorat en cos i ànima. I l'altra que ell comentava... Ostres, ara tinc que repassar-ho perquè no sé... No se m'ha
1: de cap. Busquem?
0: Sí, això.
1: La tenim
0: i
1: aquí,
0: jo vaig explicar les meves. Les meves, que us deia que no són meves pròpies, sinó són coses que m'han explicat, a mi m'han xocat molt. Una va ser el meu pare, que és una persona que, si no veia una cosa, malgrat... És curiós, no? És un contrasentit, però ell era molt creient, però en el dia a dia, si no veia una cosa, està clar que no existia aquella cosa. No, no li vinguis amb històries rares, que diria ell, no... Era un home molt pràctic. I no... Llavors, quan va morir la meva mare, aquella nit, ell estava a l'habitació, estava al llit, i va sentir la presència de la meva mare sense cap mena de dubte i va entendre perfectament el que estava passant. I el dia següent ens ho va explicar i va dir, ens va dir el dia següent que la mama ha vingut a acomiadar-se de mi. Convençut. Llavors, escoltar una persona que saps que és realista, no el següent, a dir-te que està segur que la seva dona ha vingut i s'ha acomiadat d'ell, sense cap mena de dubtes, és impactant. Perquè, a més, clar, això és el que dic jo sempre parlant d'aquests temes, que estem parlant de gent que saps que no t'enganyarà, que el que ha viscut és el que... Un segon cas que tinc... aquest sí que seria més tirant cap a paranormal. El meu nebot vivia en una casa en un moment donat, una de les primeres cases que van tenir com a parella quan es va casar amb la seva dona, i estaven al pis de sota i a dalt sentien trepitjades cada dos per tres i sabien que no hi havia ningú, estaven sols, sentien trepitjades. Un dia estava ell sol mirant la tele i assegut al sofà va veure per una de les portes que donaven al saló, diguéssim, o a un altre espai, com un nen, una figura d'un nen, passava caminant. Evidentment, ja dic, el meu nebot jo sé que no m'enganyarà, per tant, ell va viure allò, i feia molt de temps que sentien passos. I la tercera cosa que vull explicar, que també era una cosa que em va impactar, se m'ha quedat gravada per vida, malgrat que sí que ella la sentia més vegades i la sentia més gent, és la meva mare. Un cop, la meva mare abans de morir ja feia servir oxigen de forma habitual i una nit li molestava i se'l va treure. Llavors va notar que marxava. Va notar que marxava, va aparèixer el túnel de llum, va aparèixer el benestar, va veure la seva mare, tots els mals li van marxar, va estar molt gran, i en el darrer moment es va donar que marxava i va dir no, encara no és el moment, i es va posar l'oxigen. Ella va viure així, tal qual ho explicava, va posar l'oxigen i es va recuperar. Poc després, al cap de... No sé ara quin any seria això, però pocs anys després va morir. No sé quina va ser la seva experiència, si va ser semblant a aquesta, però gent que ha tornat d'estar molt a prop de la mort expliquen el mateix. Aquestes són les tres meves experiències, no sé...
1: La segona que deies
0: de Martí.
1: Martí és una coneguda que tenia sí. Experiències o percepcions... extraordinàries,
0: que sé, no? Que explica
1: coneguda de la família que, bueno, que sorprenia amb la seva, no? Em sembla que era una mica això el que...
0: Sí, també tenia com això, deia. Com el que va viure el Moisés, que us deia d'una presència passant per casa, doncs aquesta noia li passava, algun que ja ho havia explicat, li passava semblant.
1: A mi el que em passa, Miqui, és que, clar, jo diferencio, per mi paranormal no és espiritual, són coses molt diferents.
0: No, però ara t'explicaré per què dic espiritual, per això d'aquests dos nois que diuen que van veure Déu.
1: Sí, sí, per això et dic que per això em sorprenia una mica el plantejament i llavors em quedava amb dir si t'he d'explicar alguna cosa paranormal, doncs no et podré explicar res, perquè a més jo no hi crec. Jo crec en el cervell i crec que la nostra vida és limitada i no crec en Déu. I a més et diré una cosa, crec que quan la gent diu Déu, cadascú diu una cosa diferent. És la mateixa paraula, és el mateix, no, el mateix canti, el mateix putet, però cada persona està dient el mateix. I hi ha 8.000 milions de maneres de veure-ho, no? El que passa és que les religions unifiquen. Una de les religió, no, del llatí, el que fa és, no?
0: Unificar. Sí, tenia tot un sota el mateix paraigua.
1: Ho posem tot en el mateix lloc. però de fet no crec que les persones quan diuen Déu estiguin ben bé dient el mateix. Per començar, perquè això, perquè el nostre cervell no és igual, perquè una persona, per dir així, amb un coeficient X no és igual que una altra, perquè una persona amb unes experiències X no és igual que una altra, perquè una persona neurodivergent no és igual que una neurotípica, i perquè no ho és igual en la nostra cultura que en una altra cultura, que en un altre país. És a dir, jo no, a més que no necessito la paranormal, perquè tinc prou amb les coses normals, per dir-ho així, no? Si és que es pot parlar de normalitat. Llavors, per experiències d'aquestes, no.
0: Però, perdona, si creus que el cervell llavors en aquell moment enganya la persona.
1: No, jo crec que el cervell és un misteri, que fem servir una petita part, que coneixem una petita part i que té moltes connexions i que té molta relació amb altres. I jo ara que això, que visc des de la meva salut, no? Doncs jo sé que el meu sistema nerviós, per exemple, està afectat per una malaltia que la distorsiona. Distorsiona la meva vida. I distorsiona com veig les coses, com les saborejo, com les toco, com tot ho distorsiona, perquè el sistema nerviós està trastocat. I crec que això, en altres circumstàncies mentals, de malaltia o d'experiència, també passa. I hi ha moltes coses, si tu li vols dir paranormal, allò, perquè una mica des del punt de vista del diccionari, allò que de moment la ciència no pot explicar, però que al llarg dels segles moltes coses han estat paranormals i ara són física, química, biologia o experiència o el que sigui, no? Doncs abans la Lluna era una cosa que estava allà i que, no?, que s'admirava i tal, i ara és un lloc on es va i s'aterra. Això em refereixo. Llavors, ara potser són estranyes, d'aquí un temps jo crec que moltes tindran explicació, si encara no arriba el meteorit o si no ens fan esclatar tots amb mil bombes, no? És a dir, si això continua, hi haurà moltes coses que s'entendran. Clar, jo parlo, per exemple, de l'experiència divina o de Déu o tal, també parlo des d'una persona que durant molta part de la seva vida ha estat creient, per dir-ho així, i que en un moment determinat fa tot un procés, del qual jo sempre dic, demano molt respecte, perquè a vegades hi ha gent que és molt atrevida i et diu, ai, de cop et vas fer comunista i vas deixar de creure en Déu. I dic, per favor, allò.
0: Jo sigo comunista sempre.
1: Jo vaig néixer comunista. Por favor, soy parro para el tomate, la sandía y todo junto, ¿no? Però m'ho han dit, eh? I en canvi, o sigui, jo dic, és que quina falta de respecte. Jo vaig estar 3 anys pràcticament amb una crisi brutal, perquè jo havia de reconvertir i refer tot el que era la meva vida i no els principis, però sí com els vivia, com els ordenava, no? Des d'un catolicisme modern, un cristianisme de base, tot el que vulguis, però no deixava de ser un calaix, no? I jo em començo a fer moltes preguntes, començo a rellegir. Jo m'he llegit la Bíblia moltes vegades, també pel qui tingui dubte, i el Coran i moltes coses. Torno a rellegir-m'ho i torno a adonar-me'n d'això, que no va per aquí. Bueno,
0: amb la teologia de l'alliberament com a referent igualment o no?
1: Sí, sí, sí. I de fet, jo sempre dic que en realitat jo sóc jesusista. És a dir, jo...
2: Què és això?
1: Sí, vull dir-te que igual que puc ser marxista, és a dir, els dos parlen de l'home nou, els dos, Marx és una persona concreta, Jesús no ho és un compendi de persones que són allò la canya, és a dir, que en un moment on tenen un discurs en un moment on està absolutament prohibit, no?, destacar, canviar, refer, sortir-se de la Torah, etc., no? I ells són molt valents i diuen, no, la vida humana té un valor, qualsevol vida humana és bona, s'ha de respectar, etc., estima per sobre de tot, o sigui, tot això és fantàstic. A mi em sembla una meravella. Ara, jo crec que, també et dic, és un moment històric en el que si diuen tot això no poden dir-ho sense Déu. Ho han de lligar. I ho han de lligar a aquest concepte que portaven del judaïsme, no? Però és clar que no podien fer-ho d'una altra manera. Bé, dit això, estic resumint moltíssim i podria parlar hores i setmanes. Espiritual. Doncs per mi és allò que connecta molt amb el teu jo, amb la teva intimitat més profunda, més valenta, més oberta, menys covard, i és capaç d'aproximar-se més a la natura, als altres i a tu mateix. En aquest sentit, moments Meravellosos, sí.
0: Però molt meravellós, sí, que però... tu sentis que desbordament, que tu sentis diferent, que hi ha una cosa que de sobte et supera, que canvia, que el teu correspon.
1: No sí, per exemple, l'amor a la meva filla. Uh-huh. A mi m'ha donat moments que no es poden explicar. Això és espiritual? Per mi sí, però ja et dic, sempre des del pensament que no hi ha res a fora, que està tot dins meu, i després hi ha aquesta relació, no? Que jo crec que és el bo de la vida que ens han donat, que ens podem relacionar els uns amb els altres i podem connectar. I t'ho diu una persona, això, que jo soc neurodivergent, jo tinc trets autistes i més coses, i m'ha costat molt, moltes vegades, connectar amb les persones o fer-me entendre. I moltes vegades em costa molt entendre la persona molt, molt neurotípica perquè no la pillo, no? Però després he descobert, és que som diferents, però no passa res, ens podem apropar. Per mi això és espiritual, també, no? L'amistat, l'amor. Ara, evidentment, doncs això, sense Déu, sense necessitat de pensar més en fora, i amb tot el respecte, a qui ho necessita o a qui...
0: Andreu?
1: Ho viu així.
2: A veure, no és el meu tema preferit.
1: Tampoc el meu.
2: Però sí que et puc dir-te... que hi ha un nexe amb això que esteu parlant i amb el que m'ha passat a mi els darrers 6 anys. Jo vaig començar a escriure el 2019, 7 anys. A escriure d'una manera pública. Havia escrit alguna cosa abans, però de manera pública va ser el 2019, gràcies pues, a, bueno, sobretot a una companya que em va dir, escolta, què fas aquí? Has de publicar-ho, encara que sigui al Facebook, amb els amics, fes-ho, no? Això va ser com sortir de l'armari.

0: cultura vinculada a l'Església, al cristianisme, a la creença. Clar, tu creixes amb aquest ambient a casa i tu et creus el que et diuen els teus pares. I, evidentment, amb una base cultural ets creient. Quan obres els ulls, quan comences a adonar-te de què va això de viure, primer tens un xoc i després plantes cara i finalment perds la por i et llances a ser com tu realment creus. Suposo que la Lourdes és el mateix moment en què jo... O sigui, és el mateix moment en què deixem de... No de creure en Déu, perquè realment no hi havíem cregut mai en Déu.
1: No, en que, per extensió.
0: Exactament. El que fèiem era seguir el que ens havien ensenyat, el camí que ens havien marcat, i arriba en què dius, no, jo aquest camí no crec que és un error, i vas per on tu et sembla que és més adient. Aquest era el nexe que tinc jo amb la superstició. Dit això, ja que em preguntes sobre fets paranormals, jo sí que puc citar-te'n, però només un. Però sí que realment l'he viscut i continuo amb la llumeta vermella encesa perquè no sé què va passar.
1: Digues.
0: Però, clar, s'agafa amb pinces, com totes aquestes coses, perquè hi ha un component subjectiu molt important. Feia poc havia mort la meva mare. Al cap d'una setmana vam haver de portar el meu fill gran de pressa i corrents a l'hospital perquè hi havia una sospita de meningitis que finalment no va estar. I al cap d'una setmana, no, al cap d'una setmana no, al cap de poc, operen de nou a la meva dona d'una... Ella havia estat operada d'una malformació arteriovenosa, que és un pas previ a l'ictus, que va ser una situació gravíssima, una operació de vida o mort. Tot això ja et condiciona. Clar, fa poc que mort ta mare, que el teu fill és petit, aquest en surt, operen la teva dona, estem tots a l'espera, i ens havien dit que era una operació important, greu, i que havia d'esperar l'evolució, no? Jo estava, sincerament, cagat de por. Estava amb els tres fills meus a la sala d'espera de l'hospital i a baix hi havia com una terrassa i una persiana i més enllà una mica de jardinet. No? Jo patint, aviam si em ven a avisar, si em ven a dir, m'havien dit, vindrà l'enfermera a avisar-te quan tot hagi anat bé, quan estigui ja operada i recuperada. Va haver un moment en què hi va haver com un llamp, com una llum. El que passa és que la paraula llum sempre surt amb aquests temes, no? Però realment jo vaig veure un llamp que sortia amb aquella terrassa. I tal com vaig reaccionar d'aquest llamp, em trobo a l'enfermera a la porta, que jo no l'havia sentit entrar, i em diu, Andreu, ja està, tot bé. Aquesta és, així de ras i curt, l'experiència que vaig tindre com a paranormal. Perquè jo estava, jo estava pensant en ma mare en aquell moment. Jo estava pensant en la mare, mare, és que estic aquí desesperat, això és un infern, no podia suportar la pressió. Va ser veure aquest llamp, l'enfermera està bé, com d'aquí al seu, o sigui, a uns 10 metres, l'hauria d'haver sentit entrar.
1: És un bon moment perquè us expliqui les dues experiències que m'han explicat que han vist a Déu, val? Perquè és curiós això de la llum. Un és el pare Àngel Olaran, que el vaig conèixer a Etiòpia, era banquer i no, és veritat que no li agradava el que feia i era una persona normal i corrent, no especialment religiós ni res per l'estil. I un dia estava a casa i de sobte diu que va veure una llum molt gran, un altre cop van estar molt gran i diu que va ser una revelació.
2: Una epifania.
1: Una epifania que va tenir que fer-li cas, aquesta epifania. Llavors va decidir deixar el camp de la banca, el món de la banca, i anar-se'n a fer de... Es va fer cap allà i se'n va anar a fer de missioner a un país africà. I anys després, una altra, una lleu ja el vaig conèixer a Etiòpia. És una persona meravellosa que va fer, realment a Etiòpia es pot dir miracles. Jo no sé explicar, clar, ja és una persona, no ets tu que ho ha viscut, que t'està explicant això, però va veure una llum i va tenir aquesta revelació de sobte, de forma inesperada, sense buscar-ho. El segon cas, un mestre de literatura de l'Ateneu Barcelonès, un tio que per tots era bastant cínic, però no ho era tant. O sigui, semblava més del que ho era, perquè si l'escoltaves tampoc no es mereixia potser aquest... Però el seu tram no era una mica així, però bé. Total, que

0: un dia vaig anar a casa d'ell per ajudar-lo a pintar unes coses i vaig veure molts llibres de religió. Curiosament, jo m'havia oblidat que ell ja havia demostrat molts coneixements de temes religiosos. Vale, aquestes coses que fas al cliché. Era un tio extravagant, un tio passota, i amb això ens quedàvem, i no ho era tant. I dic, hòstia, no m'imaginava que tu... Em va dir, home, però si jo us vaig explicar això, i tal, si jo crec molt, dic, coneixia totes les religions, havia estudiat molt. Doncs un dia estava a casa sol, ell, a casa, és una, crec que era un àtic, crec recordar, estava meditant, això sí, i feia ioga, i de sobte, doncs el mateix que em va explicar el capellà, l'Àngel Loraran, m'ho va explicar el Manel, el profe de literatura. Jo estava aquí, de sobte una llum immensa, com una epifania, una revelació, i jo sé que era Déu. Jo no hi crec tampoc, jo soc com vosaltres, no sé explicar això, el que sí que sé que aquesta persona ho ha viscut així, que el Moisès va veure passar aquell nen, que la meva mare estava segura que si ella decidia marxar se'n anava amb aquest túnel de llum, tal, que ho fa el servei, que tal, no ho sé si ho fa el servei.
1: Tot està condicionat per allò que has après i has llegit, clar. I per molta, tenim molta cultura judeocristiana que se'ns escapa, eh?
0: Sí,
1: i que si jo quan alguna vegada alguna persona així amb calma m'està explicant, li dic, mira, això, tal, això, ai, doncs no sabia que estava aquí, mira, això està a l'Evangeli, ho hauràs escoltat moltes vegades, això està al que sigui, a la història de Moisès. Hi ha moltíssimes coses que no ens adonem que les tenim dins. Però, i nosaltres llavors expliquem les coses d'una manera molt similar. A cultura similar expliquem les coses similar, encara que pensem que no ens està influint. Si te'n vas a altres llocs on la gent explica les coses d'una altra manera perquè el que els envolta és diferent, les històries no parlen de llum blanca, ni de túnel, ni de res. Sí que potser et parlen. A mi em va passar a Bolívia, no? un nan, un alumne que em deia... No, però mi tio volvió de la muerte. Bueno, pues hauria tingut un coma momentani o aquelles, no sé com es diu això, que et quedes com pots estar fins a 5-10 minuts.
0: Catatònic.
1: Això. Sí. Ara no em surti la paraula. Doncs, i que pensaven doncs, això, que era qüestió de bruixots i de màgia. No, a cada lloc se li dona una resposta. Igual que per això et deia allò de Déu. La por a la mort, que per mi va ser el xoc, no? De adonar-me que cada cop estava sola. És a dir, tu quan perds a Déu t'has quedat sol. I el que més ansiem en aquesta vida tots és no estar sol. I sobretot, al moment de morir no volem estar sols. Podem dir-ho d'una altra manera i pensem que no sé què, i ens amaguem i ens fem trampes al solitari, però jo crec que al final una de les coses que més por ens fa a tots és aquesta. Llavors necessitem a Déu, necessitem a alguna cosa on agafar-nos. I això també influeix a l'hora de viure determinades experiències. Les persones que no hi són, jo malauradament en tinc ja tantes. Que...
2: I cada dia en tindrem més.
1: Eh? Però ja des de molt jove, o sigui, jo als 15 anys vaig començar a perdre gent. I gent doncs, que no tocava també, no? M'ha passat. I jo et puc dir, jo veig el meu pare creuar la plaça de l'Església. Jo veig allò que anava, allò, saps? Aquell andar del senyor Carreras que s'anava a tots els comerços i saludava i no comprava res, però és igual, saludava a tothom. I m'ha passat de dir-me gent a botigues. A vegades sento la porta i penso, mira, el senyor Carreras, ja fa 14 anys, no? 14, no, 16, que no hi és. 16 anys. És a dir, estan, perquè estan a dins nostre, però probablement si ens passeix alguna cosa, malauradament, toco fusta, una malaltia que ens fa perdre la memòria, una malaltia que ens fa, no, tot perdre la consciència, tot això marxa. Totes aquestes relacions que fem entre el que ens està passant, el que volem que passi, el que desitgem, el desig en la salut, per exemple. No? Voler estar bé no et cura d'un càncer, però et dona una disposició d'encarar-te a la malaltia, que és molt diferent a estar-te tot el dia ja... No, sí, per què? Perquè això sabrà millor l'Andreu. Els neurotransmissors, no?, que s'activen, no sé com es diuen aquestes coses, ara no em surt la serotonina, la bilirubina, sí, sí, el cortisol, sí. Tot el que... No? Totes aquestes coses que fan que vivim que les coses d'una manera diferent. Mira, per exemple, ara estava mirant l'Ombell i pensava, quan tu fas una cosa com una obra de teatre, un concert, una activitat que prepares amb tota la gent, es crea una sensació sí. de comunió i de podem sí. amb tot i d'això ho farem i ho farem i ho fan. Mm-hmm. I veus gent que no hauries pensat mai que cantaria, que ballaria, que actuaria, però la força del... perquè la tribu fa això, o sigui, el grup, no? La comunió entre les persones és molt més valuosa i li donem menys importància de la que realment té. No? Per què estem aquí fent aquest programa quan jo estic fet una merda? fa una calor de puta. Per aquesta comunió, per l'amistat, per aquelles coses que dius, això val la pena. No? I val la pena, doncs faig un esforç que és bonic i que em portarà coses boniques al final, no? Encara que em costi. Ah, jo crec que això ho valorem poc i això jo crec que és
0: Sobre això, a més, important. Vull preguntar-te, vols llegir alguna poesia teva que ens agradaria?
1: Sí, això sí, ho puc fer.
0: Jo només vull fer-te sobre això que deies ara, que clar, és que és un tema que us agradarà més o menys, però que crec que és molt profund. Jo només tinc dos comentaris i no vull fer d'advocat del diable perquè jo estic més a prop vostre que no. El que passa que totes les experiències que m'han explicat, la veritat és que m'han copsat molt. La física quàntica, per una banda.
1: Hòstia, d'això no en tinc ni idea.
2: Bueno, i hi ha una cosa molt interessant de la quàntica.
0: La física quàntica, per una banda, i la creació de la vida, de l'univers, els números perfectes, de les proporcions aquestes àurees i tal, això, cada dia, sense voler ser creient, al contrari, no fent la involució de un no creient, super no creient, a cada cop ser una mica més creient, no voler fer, perquè la veritat no és així,
1: però et fas més preguntes, diguem, no?
0: Sí,
1: tens més dubtes.
0: Em dic, mira que si sóc jo l'equivocat i tota la vida anant de guai, va, adéu, tal.
1: Però què importa, en realitat? Jo el que sempre em plantejo és, què importa? O sigui, si amb 100 anys estem tots sí. sent pols...
2: No, però sí que importa, justament, perquè només tenim menys de 100 anys. Precisament per això importa.
1: Sí, no, el que vull dir que importa qui té la raó.
2: Ah, qui té la raó.
1: Que l'interessant és potser fer-se preguntes,
2: exacte.
1: Exacte. Debatre, compartir... No?
2: Fixa't que quan has arribat a una fita, després d'un període molt llarg de temps, que et dius, ah, tinc que, no sé, criar el fill. Quan ja l'has criat, dius, ostres, sí, com ho passava bé quan el criava. És això.
1: Sí, sí.
2: Quan fas un debat molt llarg, quan arribes a la fi del debat, el que realment t'agrada és haver participat d'aquest debat.
1: I aprendre coses, perquè està clar que sempre aprenem, no? Escoltant els altres...
0: I es generen noves idees,
1: clar,
0: no?
1: Idees, i dubtes...
0: I...
1: Sí.
2: Bueno, ens recites això, Lourdes?
1: Bueno, recitar, no sé, jo llegiré amb tot el carinyo.
0: Molt bé.
1: Bé, he escollit una cosa, jo sempre els dic unes coses, no? Perquè jo no faig rima ni... Bueno, no, diguem que no sóc de l'estil d'anar més enllà dels versos lliures, no? I he pensat que, doncs, a la línia del que vam parlar aquí, agafaria un text que parla de les guerres i de la pau, que ja el coneixeu, perquè crec, bueno, suposo que us sonarà perquè el vaig publicar al Facebook i a l'Instagram, i diu, tornen atronadors, amb els seus bombardejos sense sentit, més enllà de les seves butxaques, els seus egos i els seus sants pebrots. Tornen a destruir, a violar i assassinar criatures, o a qualsevol que s'hi posi al pas. Tornen a posar en dubte la capacitat humana de crear, construir i millorar. Tornen, sí. És així des que podem recordar. I ja es van preocupar de deixar-ho escrit en obscenes històries que anomenen sagrades. El que no esperen és que nosaltres tornem. Com sempre, també tornem a aixecar un blanc llençol de l'esperança, a tocar els timbals a les places, a donar veu a aquells que mai no tornaran a cantar. Tornem i tornarem, perquè la pau no és una paraula, és una manera de viure quan tots els déus estan religiosament narcotitzats. Aquí estem, disposats a ser ignorats, caricaturitzats, ridiculitzats, tant se val. Tornem, dempeus, a maleir totes les guerres. Si ells tornen, nosaltres també tornem.
2: la recordo perfectament.
0: Jo també. Sí.
2: Realment, i no, i vull afegir-t'hi, maleïdes siguin totes les guerres i maleïts siguin els malparits que les organitzen.
1: Així, tal qual. Amén.
2: Amén. No, m'ha sortit de l'ànima.
0: Em diu el Sebas que ens queden 5 minutets. Us he enviat una cosa als vostres mòbils que m'agradaria que en lloc de cantar acabéssim amb aquest... És una mena de... No és un poema, és un escrit que coneixeu perquè algun cop l'haureu sentit. És al final de la cançó de Love of Lesbian, poeta Halley, parla al Serrat i fa una...
1: Jo no ho coneixia, però...
0: Val, doncs mira, jo us proposo, quan acabem, d'aquí un parell de minuts, jo he posat, llegim una part cada un, i si us sembla, acabem amb la darrera...
1: Amb el poema de l'Andreu, no?
0: Amb la darrera frase.
1: Ah,
0: ara l'Andreu farà una... No, no, amb això que us he enviat, si us fixeu, acaba amb a vivir, que són dos síl·labes.
2: Sí.
0: Això us proposo que ho acabem dient els tres. Bueno. I...
1: Així, sense assaig, vinga, va!
0: Això, ja abans fem. Però abans dona temps, primer dir-vos que el Salva també ens ha enviat un missatge en el que es volia acomiadar, en el que li ens diu que li agrada molt participar el que ha pogut aquest any amb nosaltres.
1: Ens som aquí amb 5 minuts amb moltes coses, sí. O sigui,
0: no, no, és això, només dir-vos que això, que el Salva ja no l'escoltarem.
2: Llegim això directament, no?
0: Sí, que dir-vos que això, que ha enviat aquest missatge, que l'any que ve espera poder participar. I després tindrem la careta i, si us sembla, fem això. Però donar temps de sobre un poema
2: no,
0: teu, Andreu?
2: No, comença tu, sisplau. Comença
0: sí?
2: Tu, sí.
0: Ens sobrarà temps, ara,
2: Bueno.
1: No, que faci el poema. Que el faci.
2: Ja el faré.
1: Vinga.
0: Val, doncs... a veure, que ara jo tinc que trobar el que us he enviat...
1: Si vols canviar l'ordre, començo jo i tu segueixes mentre la busques.
0: Vols? Espera un segon. Comences tu amb la primera part?
1: Sí, busca mentrestant. Vinga? Va.
0: Vinga, va.
1: Diu, acojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo. Y de tan creído que era... prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño.
0: Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Acto seguido, y antes de integrarlas en un parvulario de relatos o canciones, les doy un beso de tinta y les digo que si quieres ganarte el respeto, nunca hay que olvidarse los acentos en el patio.
2: A veces les pongo a mis palabras diéresis de colores, imitando diademas, y yo solo observo cómo juegan en el patio de un poema. Casi siempre te abandonan demasiado pronto y las escuchas en bocas ajenas, y te alegras, y te enojas contigo mismo, como con todo lo que amamos con cierto egoísmo, y uno se queda en casa, inerte y algo vacío, acariciando aquel vocablo mudo llamado silencio, siempre fiel, siempre contigo. Pero todo es ley de vida, como un día me dijo el poeta Halley, si las palabras se atraen, que se unan entre ellas.
3: Y a brillar, que son dos sílabas.
0: Doncs aquest, això és part d'una cançó brutal, com et de Halley, de Love of Lesbian, que hem posat algun dia, un dia hem posat la cançó, avui hem llegit la part del poema perquè tota l'hora són 8 minuts i és molt difícil. Avui sí que ens dona temps a acabar amb el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Deixeu-nos acomiadar dels oients. Ha estat un plaer aquests 26 programes. Segur que... al setembre tornarem.
1: Ens veiem.
0: Espero comptar amb vosaltres. Espero... no sé, crec que aquesta conversa es pot...
2: reeditar.
0: Sí, no? I donar-li alguna volta sobre la física quàntica que l'hem deixat aquí apartada.
1: Haurem d'estudiar.
2: Faré un petit incís. Si podeu, escolteu el que és l'equació de Dirac. És fascinant.
0: Mira, ja tenim feina per l'estiu. L'equació de l'Iraq.
2: D'Iraq, D-I-R-A-C.
0: De l'Iraq.
2: D'Iraq. Potser pronunciem d'Iraq en el seu idioma correcte, no sé.
1: Molt bé. Busqueu, busqueu.
0: Molt bé.
1: Google. Doncs amics, sembla que ja amigues, ens n'anem, no?
0: Ja ens n'anem. Ens tornem a escoltar al setembre. Senyor Sebastià, moltes gràcies per tot.
1: Gràcies, mestre.
0: Ha estat un plaer.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 1 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allarga fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Lluminetes celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juliol. El Parc de Lluminetes serà l'escenari d'activitats per totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes i amb suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Comencem. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La plaça de les Palmeres s'ha omplert de públic durant el primer cap de setmana del Palm Market. La nova proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per dinamitzar el front marítim amb activitats culturals, gastronòmiques i comercials. La iniciativa, que va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al 5 de setembre, converteix aquest espai en un punt de trobada per gaudir dels vespres d'estius a la vora del mar. El programa inclou cinema a la fresca, música en directe, activitats familiars, monòlegs, gastronomia, comerç i una àmplia oferta d'oci pensada per tots els públics. La regidora de Comerç, Mar Sicília, recorda que cada setmana té una proposta temàtica diferent i anima a la ciutadania a consultar tota la programació a les xarxes socials i al web municipal.
1: Esta tarde, la quarta pared, el viernes por la tarde la Escuela Municipal de Danza y a partir de aquí todos los jueves hay el cine al aire libre, los viernes hay música en directo, los sábados hay planes más familiares, más enfocados al público infantil y los domingos por la tarde lo llamamos la tarde de comedia porque bueno, básicamente serán actuaciones de monólogos también pues en formato abierto para todo el mundo.
2: ¿Tienen un horario estas actividades también?
1: Hay un horario, todos en torno de la tarde a una hora temprana en la noche para no alargarnos demasiado. Y yo lo que sí que recomiendo es que la gente que esté interesada que entre en la página web del ayuntamiento, ahí encontrarán la información. Si no, hay una página web exclusiva que es palmmarket.com, palmmarketcasteldefels.com, en las redes sociales, tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Y tendremos también información allí a pie de calle en el propio mercado con diferentes puntos de información.
0: Una de les novetats més destacades d'aquesta primera edició del Palm Market és la incorporació de parades d'artesania que se suma als espais de moda, cosmètica, restauració i terrasses. L'objectiu és potenciar també el comerç de proximitat i oferir una experiència més completa als visitants. La regidora de Comerç, Mar Sicília, explica la importància d'aquesta nova presència dels artesans dins del Palm Market.
1: Que también los artesanos que habitualmente estaban ubicados en el paseo marítimo con Avenida de los Baños han querido sumarse este año a petición propia y ellos también pues complementan la oferta de artesanía y comercio local, así que invitar a todo el mundo a que se acerque, a que eche un vistazo y compre, que son tanto la artesanía como moda y complementos, son productos de muchísima calidad y muy bonitos.
0: El Palm Market es desenvolupa cada setmana fins al 5 de setembre. Els dijous estan dedicats al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes a les activitats familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. A més, aquest estiu també acollirà activitats vinculades a les festes del mar i a la festa major d'estiu, consolidant-se com un dels principals espais d'oci de l'estiu a Castelldefels. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 25 de juny. Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 han provocat una greu crisi humanitària amb més de 1.700 víctimes mortals, desenes de milers de persones desaparegudes i importants danys en habitatges, infraestructures i serveis bàsics, especialment als estats de La Guaira, Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas. La ciutadania pot col·laborar fent aportacions econòmiques a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant per Bizum com per transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o bé donant suport a les organitzacions no governamentals que treballen directament sobre el terreny. Des de la secció municipal de Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Ho explica la tècnica de la secció Pau i Solidaritat, Lourdes Carrera.
3: Recomanem doncs, que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678 o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i, evidentment, que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Veneçuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer doncs, recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant.
0: Tal com comenta la Lourdes Carrera, tècnica de secció de Pau i Solidaritat, no es recomana la recollida ni l'enviament particular de material. Les donacions econòmiques permeten adquirir els productes necessaris a prop de les zones afectades, agilitzar la resposta humanitària, reduir els costos de transports i adaptar millor l'ajuda a les necessitats reals de la població. Com a mostra de suport a les víctimes i a la comunitat veneçolana resident a la ciutat, el consistori va convocar aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades pels terratrèmols. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana. El barri de Llumineta celebra aquest cap de setmana les seves festes populars amb

0: L'actuació de Sin Dinero, seguida d'una cantada a Habaneres amb rom cremat. El president de l'associació Veïnat Llumineres, Òscar Estollo, ens explica quines seran les principals activitats de la jornada inaugural.
1: Comencem, com sempre, a les 7 de la tarda amb el campionat de domino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. ¿Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers, és a dir, faré jo el pregó. Com ha fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava, i després, juntament entre l'associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, quatre castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindy, Cindinero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt i bueno, pues, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, balla una mica de cabaret. Bueno, penso que li podem donar un vol diferent i després les habaneres del grup Montjuïc amb el Roncaró.
0: El dissabte continuarà la programació amb activitats per tota la família. A la tarda hi haurà jocs de taules infantils, el tradicional concurs de truites i, com a principal novetat en aquesta edició, la gran pinxada popular. La jornada es tancarà amb ball i música en directe a càrrec del grup París la Nuit. L'Òscar Escollo, president de l'Associació Veïnal de Llumineres, detalla què s'ha preparat aquesta segona jornada de festes.
1: Dissabte, a partir de les 7, obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a el que hi hagi per allà, que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora doncs, tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus iguals, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fan un espectacle bastant eclèctic.
0: Les festes arribaran al seu final diumenge amb una jornada especialment pensada per als més petits. El programa inclou un concurs infantil de pintura, una tòmbola, una festa d'escuma i una vermutada popular per acomiadar el cap de setmana. Aquestes són les activitats previstes per diumenge, segons ens explica l'Òscar Escolla, president de l'Associació Veïnal.
1: I llavors, diumenge, com a novetat aquest any, era una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia... fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Llumineres, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut, tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys, venen allà, pinten i després escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local... Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
2: que refrescant.
1: Que és refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles.
0: Les festes de barri són una tradició consolidada a Castelldefels i representen un espai de trobada i convivència que contribueix

0: enfortir la cohesió social dels diferents barris de la ciutat. Després de les festes de Llumianetes, el calendari festiu continuarà aquest estiu amb les festes del barri de l'Abaixador i el 18 de juliol i els de Canyars del 4 al 6 de setembre. Comencen les obres de millora al Parc Infantil de Santa Eulàlia, al barri de Bellamar. L'Ajuntament ha iniciat els treballs de renovació del parc situat al costat de l'Església de Santa Eulàlia de Bellamar, a tocar l'escola d'Antoni Gaudí. Escoltem el regidor del Medi Ambient, Pedro Paredes.
1: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras. Y pues bueno, pues con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
0: L'objectiu és que el nou espai estigui a punt a l'inici del curs escolar, al setembre, amb nous jocs infantils inspirat en cases de noms i pensat per donar més dinamisme a la zona amb pocs espais de joc per als infants.
1: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó. Por lo tanto, yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
0: Seguim parlant d'obres de millora a la ciutat. En aquest cas, la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que avancen també en el tram situat al costat de l'escola, cooperativa Petit Mont Felisa Bastida.
1: Dentro de estas mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables y iluminación, etcétera, y telefonía, por lo tanto tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente acabado un tramo de acera, pero lo que se ha querido hacer ahora paralelamente, aprovechando que ya acababa la época escolar y para que cuando volvieran en septiembre los niños al cole, pues hacer el tramo del Felisa Bastida, que así afectaría lo menos posible, que no en todo el curso escolar tener que hacer unas obras en esa calle era un problema. Por lo tanto, se han iniciado ahora y esperamos en estos meses, semanas antes de iniciar el cole, tenerlo también terminado.
0: L'actuació forma part de les millores de carrers i espais públics del municipi amb intervencions com el soterrament de cables, la renovació de la il·luminació i altres serveis. Amb aquesta planificació, el consistori busca fer compatible l'execució dels treballs amb el dia a dia del barri i de la comunitat educativa, especialment en un punt amb molta presència d'alumnat i famílies durant el curs. L'objectiu és avançar en la millora de l'espai públic i tenir aquest tram preparat perquè l'activitat escolar es pugui reprendre amb normalitat al setembre. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició d'Escola d'Estiu de la Gent Gran. una proposta formativa i lúdica per a les persones grans del municipi. Escoltem el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
2: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
0: Fins al 24 de juliol, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompou acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. Entre les propostes hi ha tallers de balls de tins, tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i 2 sessions de country els divendres. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable fomentant l'activitat física, el benestar emocional i la socialització entre persones grans del municipi. Nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anys. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obre una nova línia d'ajuts per al lloguer destinada a joves que tinguin 35 o menys. El període de les sol·licituds és el dilluns 29 de juny a les 9 fins al divendres 10 de juliol a les 14 hores. Com a novetat, l'ajut s'otorga per un termini de 2 anys i un import anual que pot oscil·lar entre 600 euros i els 3.000 euros anuals. Aquesta convocatòria d'ajuts va dirigida exclusivament a persones joves que tinguin 35 anys o menys, a data 31 de gener del 2026. Els joves han de ser titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i no superar el llindar d'ingressos establerts a la normativa. Pel que fa a l'import màxim de lloguer mensual, no pot superar els 1.000 euros mensuals o 400 euros en el cas de lloguer d'habitacions. Les comarques en les quals es podrà sol·licitar en aquests imports màxims són el Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. En casos de mobilitat reduïda, la família monoparental i o nombrosa podrà rebre un import màxim de 1.100 euros. Les sol·licituds es poden presentar preferentment de manera electrònica a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya o bé de forma presencial a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels, que es troba al passatge de les Carmeles 2 baixos, de dilluns a divendres de 9:30 del matí fins a les 13:30. Per qualsevol dubte, poden contractar a l'oficina local de l'habitatge de Castelldefels al correu bustia@olhcasteldefels.com o al telèfon 93 664 6990. Jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat que permet visitar de forma totalment gratuïta l'element arquitectònic emblemàtic de la ciutat, els seus jardins i Piràtia, centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels situat al seu interior. L'horari de visites és de 11 a 19 hores, l'última entrada és a les 6 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, s'han de reservar de forma anticipada. El castell de Castelldefels segueix aquest diumenge amb una nova jornada de portes obertes, com hem comentat, i recordem que aquestes jornades tenen una periodicitat mensual. Es poden visitar les instal·lacions del castell, símbol de la ciutat, els jardins, el centre d'interpretació de la pirateria i la història de Castelldefels, Piràtia, situat al seu interior. Els horaris i entrades són des de les 11 fins a les 7 de la tarda, l'última visita comença a les 6 i les entrades són totalment gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través de la pàgina web Entràpolis. Es recorda que no es pot accedir a l'interior del castell amb animals. L'entrada dona la possibilitat de visitar molts espais molt diversos d'un castell que és una de les instal·lacions monumentals més rellevants de la comarca i que ha estat restaurat i posat al dia al llarg de les últimes dècades, gràcies a una important inversió pública liderada per l'Ajuntament de Castelldefels. Els seus amplis jardins i dependències sumen una atractiva experiència audiovisual centrada en el món dels pirates i orientada al públic familiar. Així, les persones que hi assisteixen poden passejar pels següents espais: la sala de maquetes, l'església de Santa Maria del Castell, Piràtia, la sala institucional, la sala d'esgrima, la terrassa i els jardins del castell.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 1 de juliol a Castelldefels. El Palm Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La iniciativa s'allargarà fins al 5 de setembre. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. Des de la secció de Pau i Solidaritat recorden que, en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Llumineta celebra les seves festes de barri aquest cap de setmana del 3 al 5 de juliol. El Parc de Llumineta serà l'escenari d'activitats per a totes les edats organitzades per l'Associació Veïnal Lluminetes amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que hem estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
4: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
5: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
6: El 98.0 de la freqüència modulada.
5: Ràdio Castelldefels.
7: Castelldefels avui.
8: Bon dia, és moment d'actualitzar la informació més pròxima. Ara, al butlletí Castelldefels avui. Aquests són els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Finalitzada la prealerta per risc de calor nocturna intensa a Castelldefels, tot i així, davant de l'episodi de calor intensa que s'ha viscut aquestes darreres nits i davant també de les altes temperatures que es continuaran visquent a la ciutat, des de Protecció Civil ens recorden recomanacions bàsiques per protegir-nos la salut i reduir riscos, sobretot tot i tractar-se d'un fenomen nocturn, aquest que just acabem de superar amb aquesta prealerta de risc de calor intensa nocturna, es considera un episodi de risc per la manca de recuperació fisiològica del cos durant la nit, l'acumulació de calor en habitatges i l'afectació a la qualitat del son i l'estat general de la població. A més, el risc s'incrementa notablement en col·lectius vulnerables. Des de Protecció Civil ens recorden a la ciutadania que es disposa de diversos refugis climàtics per ajudar-nos a protegir-nos de les altes temperatures. En total, a la ciutat en tenim 7, 2 espais exteriors i 5 interiors. També ens recomanen molta hidratació i protegir-nos de les hores amb les temperatures més altes. Nova zona verda regulada al barri de Marisol. El 6 de juliol entrarà en vigor. Fins aquest divendres es duen a terme les tasques de pintura, instal·lació de senyals i parquímetres. La zona regulada serà verda i gratuïta per a les persones residents. I en agenda del cap de setmana, Llumineta celebra les seves festes de barri del 3 al 5 de juliol amb activitats per a totes les edats. Es podrà gaudir de gastronomia amb una botifarrada, concurs de truites i pinxos, per exemple, també música en directe, concursos i animació infantil, tot això al Parc de Llumineta. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem puntualment amb més informació. Fins ara.
7: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
11: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
12: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
0: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
13: Castelldefels, així som.

0: som? Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. La nostra tertúlia política arribarà en uns minuts, com és dimecres, a Movem en Comú Podem. I en aquesta ocasió, amb la presència de Candela López, portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Primers dies del Palm Market, a la plaça de les Palmeres, que viurà activitats culturals, lúdiques i també comercials. Al voltant de tot això, de les activitats, i perquè ens expliqui com ha anat el balanç de les primeres passes d'aquesta proposta, tindrem amb la Mercè Tília, regidora de Comerç. Parlant de comerços, tornarem a acostar-nos a comerços de proximitat, al comerç local de la mà de la nostra unitat mòbil. I d'una banda parlarem dels punts lila que s'han implementat a tot el territori català, de la mà de Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. També uns punts que col·loca l'Ajuntament de Castelldefels per prevenir violències masclistes en punts de festa i d'activitats. I d'altra banda, l'Anna Dolors Rodríguez, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, ens parlarà d'un taller adreçat a tota la població sobre les violències digitals. Comencem. Welcome.

0: Castelldefels Coffee.
1: I en aquest espai, com cada dimecres, amb nosaltres Movem en Comú Podem i ens acompanya doncs, la portaveu d'aquest grup a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Li repassem el ple, un ple llarg, bastantes hores.
2: Sí.
1: Que va estar, abans de l'hora del dia, va estar precedit per tres escrits.
2: Sí, bueno, jo crec que no, es veu de manera molt clara que la ciutadania té ganes d'implicar-se en la vida del poble i de que vol un govern que l'escolti i que doni resposta a les seves demandes. No? La veritat és que no acostuma a ser usual que tantes entitats arribin, és a dir, de tant en tant arriben escrits al ple, però no, el que ens estem trobant darrerament doncs, és que és, no? És una via de participació que la ciutadania i especialment les entitats han trobat, no? Perquè nosaltres venim repetint des de fa temps que tenim un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, que no escolta a les entitats i que no dona resposta als principals problemes que té la ciutat. No? I això es va veure de manera molt clara en aquest ple, en el que no, les entitats ens van aportar no, pues aquests tres temes de debats que avui estan al centre de les preocupacions de la ciutadania. El principal no, pues són les polítiques d'habitatge, no, que sabem que és un problema reiterat, en aquest cas també molt focalitzat a la problemàtica que té l'emergència habitacional, és a dir, aquelles persones que pitjor ho estan passant i, per tant, necessitem un govern sensible amb aquesta realitat, una realitat que amb el Castelldefels, pel que aquest govern està apostant, que és un Castelldefels d'èlit, un Castelldefels que arribarà el dia que només molt poca gent es pugui permetre viure en la nostra ciutat, el que estem fent és expulsar i posar cada cop més difícil aquelles persones que tenen una situació no, més vulnerable. I en aquest sentit, doncs, el que es demanava no, pues, també és tenir aquesta sensibilitat i facilitar no, i poder acompanyar millor a totes aquestes famílies que es troben en aquesta situació. No? Per tant, crec que és important no, aquí posar el focus en aquesta mirada que Castelldefels ha de ser una ciutat on tothom pugui quedar-se a viure, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida i, per tant, és important tot el que té a veure amb les polítiques de serveis socials i amb aquesta atenció a les persones més vulnerables, però, evidentment, el que en aquest govern ha faltat de manera molt clara, en aquest govern del Partit Popular i de Som, han estat les polítiques d'habitatge. I com no tenim polítiques d'habitatge, no tenim habitatge d'emergència, no? Habitatge de protecció oficial per donar sortida a tots aquests col·lectius. I aquest és el principal problema que tenim a dia d'avui a la ciutat, no? I que en aquest cas doncs, no? Va venir de la mà de les entitats de la PA, no? De les entitats de la nostra ciutat que ho han situat, com també, no? També vam tenir el sindicat de llogateres parlant dels habitatges buits, no? Que després també vam tenir una moció que els partits de la, no, de l'oposició també van portar a votació, i és que no, s'ha fet una feina en la que s'ha detectat que hi ha més d'un miler de pisos buits a la ciutat, un miler de pisos buits que s'han d'acabar d'analitzar i veure no, quina és la realitat que hi ha darrere aquests pisos buits, perquè es poden donar moltes casuístiques, però el que se li exigeix a l'Ajuntament és que realment prengui partit i que realment mogui fitxa de cara a analitzar tots aquests habitatges, i si de tots aquests habitatges surten 10, 15, 20, 30 habitatges que es poden posar a disposició de la gent, en realitat estem aportant el granet de sorra que l'Ajuntament té a les seves mans amb una política concreta d'incrementar el parc públic d'habitatge a la nostra ciutat. No? Per tant, aquí el sindicat de llogaters havia fet aquesta feina, ha estat acompanyant l'Ajuntament també amb la taula d'habitatge en la que ha exigit que es faci, i ara necessitem que l'Ajuntament mogui fitxa i que es prengui aquest tema de manera molt seriosa i que veritablement puguem aconseguir detectar doncs, quins són els pisos veritablement buits i com podem accedir doncs, a comprar-los, a veure en quina situació es troben i perquè realment aquests pisos buits no, puguin estar a disposició de la ciutadania. No? I crec que aquest és el tema cabdal, el problema cabdal que tenim a la nostra ciutat, i tenim entitats molt implicades treballant a fons en aquest tema, com en aquest cas és el sindicat de llogateres. I després, no, és a dir, parlem d'habitatge, però parlem d'un altre servei bàsic, una altra situació que s'està vivint a la nostra ciutat, que és una molt bona notícia, que és l'arribada d'un tercer CAP a la nostra ciutat. I aquí es veu de manera molt clara que quan l'Ajuntament no es posa davant dels problemes, quan l'Ajuntament no escolta quines són les preocupacions, quan l'Ajuntament no dona respostes, el que provoca és inseguretat i neguit. No? I aquí, no? Pues en aquest cas de la Marea, s'estan plantejant alguns dubtes davant alguns dels temes que s'estan plantejant com ha de ser aquest tercer cap a la nostra ciutat, i aquí el que es veu de manera molt clara doncs és aquesta falta de diàleg, de comunicació, de construcció col·lectiva, de poder explicar doncs quins són els arguments que l'Ajuntament té, bueno, pel tema de la gestió, per exemple, no? Que és un tema dels que la Marea planteja, doncs que defengui perquè pensa que és bo o no un determinat model, perquè fa aquesta aposta, per exemple, no? El model que ha apostat, la, no? Que en aquest cas ha apostat el CatSalut, és el model a través de la gestió, igual que passa al cap de Can Bou a través de Caçà, perquè considera que aquest model els hi permet més participació, no? Perquè en realitat és un consorci 100% públic, però que l'Ajuntament també hi participa, és a dir, és un consorci 100% públic amb la participació de la Generalitat i la participació de l'Ajuntament. Per tant, aquí, no? L'Ajuntament té més capacitat d'incidència i, per tant, s'ha optat per aquest model, però el que no ens trobem és un Ajuntament ni tal sons donar els arguments, no? De per què aposta o no per un determinat model. I després que doni respostes, a, no? És a dir, bueno, que expliqui millor qui és el pla funcional, quins són els serveis que aniran allà, perquè, no? És a dir, i aquí també el que si hi ha certes preocupacions davant certs temes, no? Per exemple, la unificació de la pediatria, no? Que és un dels temes que també en aquest cas la Marea situa, no? Que això no es valora com que sigui un benefici per la ciutat. Pues en aquest cas, l'Ajuntament ha de poder anar a la Generalitat i demanar les explicacions necessàries per què es valora això i com poder aportar un valor afegit, no? en un tema tan important com aquest, i com poder tranquil·litzar la ciutadania o com a mínim fer tot el que estigui en les seves mans per poder garantir que aquest CAP oferirà els millors serveis, no? Perquè en realitat el que no pot passar és el que està passant ara, que un CAP que ens va costar molt lluita, és a dir, que jo quan vaig ser alcaldessa recordo com vaig anar a veure en aquell cas el conseller Comín, que era el conseller de Salut, i li vaig exigir la necessitat d'aquest CAP, de la mà del també de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que vam exigir les dues coses com a Ajuntament. Ara que aquest CAP arriba a la nostra ciutat, el que no pot ser és que l'Ajuntament faci tot el que estigui en les seves mans perquè això sigui una bona notícia per la nostra ciutat i que es pugui anar donant resposta o gestionant com a mínim tots aquests neguits. No? Per exemple, nosaltres hem situat un tema, el tema de la mobilitat. No, aquest CAP es situa en una zona que pot estar bastant tensionada a nivell de mobilitat perquè ja és un barri o no, on alta densitat, on ja hi ha altres serveis, com és el centre esportiu de Can Roca, com és també, no, pues la sala, no, que l'espai polivalent que també hi ha davant, com és l'escola Bressol, i per tant aquí tindrem una tensió de mobilitat. Per tant, aquí l'Ajuntament, que això sí que és competència de l'Ajuntament, ha de pensar que com vol gestionar la mobilitat, com pot donar a conèixer pues, a totes les persones que aniran a aquell centre de salut, poder fer-los arribar un comunicat dient-los que tindran aquestes línies d'autobús per arribar, no? Que tenen diverses línies d'autobús que justament aparquen davant, que començar a analitzar la possibilitat de fer una zona blava en alguns dels entorns, potser evidentment amb beneficis pels veïns d'aquella zona, però que permeti una certa rotació, perquè en realitat pues, al final el que va al metge, no? Com ens passa quan anem al castell, pues, tenim allà les zones de zona blava que ens permeten pues, estar els 10 minuts, mitja horeta que estem allà i generar aquesta rotació. Per tant, en un centre de salut és important garantir aquesta rotació. Això és responsabilitat de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que hauria d'estar fent és analitzant quines són les preocupacions de la ciutadania i donar respostes. I després també garantir la millor informació. No? És a dir, l'Ajuntament hauria de fer servir el butlletí municipal no per fer propaganda i no per fer difusió, no, de coses més banals, i sí que informar la ciutadania de quins serveis aniran allà, de com donar resposta i de quines gestions estan fent pels temes que els preocupa la ciutadania, de quins serveis es dignificaran. Ja, molt bones notícies, tindrem un millor servei de rehabilitació, millors serveis de salut mental. Bueno, jo crec que tot això és responsabilitat de l'Ajuntament també informar-ho, com també ha d'informar bé, no, que també va passar pel ple, tots els usuaris que es traslladaran en aquell CAP i, per tant, quines són les opcions que tenen tots aquests usuaris per traslladar-se a aquest CAP, si han de traslladar-se sí o sí, si han de poder continuar amb el seu metge en altre CAP, és a dir, tota aquesta informació, si jo fos l'alcaldessa, si jo fos la regidora de Salut, m'estaria preocupant i dedicant-me al dedillo de que tot això funcionés bé, perquè jo voldria que aquest CAP sigués una molt bona notícia pels veïns i veïnes de Castelldefels. I aquí sembla que l'alcalde estigui més preocupat de fer campanya, d'endarrerir al màxim aquesta obra i d'endarrerir al màxim aquesta obertura, en comptes de poder fer tot el que estigui en les seves mans. No? Jo crec que ell pensa que com això està gestiona la Generalitat i això ho gestiona un altre partit, doncs que ja s'apanyarà. Doncs no, a la gent no li importa qui gestiona les coses. A la gent el que li importa és que els serveis funcionin bé. I com a alcalde de la ciutat s'hauria d'estar preocupant de que el CAP sigui una bona notícia, que funcioni bé i que doni resposta a totes les necessitats que tenim ara mateix a la ciutat.
1: La regidora de Salut, no obstant, va donar compte també d'aquesta proposta de modificació de l'àrea bàsica de salut i també en un document exigit a la Generalitat doncs, que clarifiqui el personal que anirà i com seran aquests serveis, perquè ningú, no, i així també es va fer patent en el ple, està disposat a que, per exemple, els professionals que treballin a la muntanyeta provinguin del Castell i de Cambó, sinó bueno, que vinguin de nous
2: exacte.
1: O noves.
2: Exacte, jo crec que clar, a mi, per mi, les eines que té l'Ajuntament, no, per poder millorar o per poder fer tot el que sigui en les seves mans perquè aquest nou centre de salut tingui les millors condicions, no és fer al·legacions a una proposta. És a dir, l'Ajuntament té moltes més eines, potser les al·legacions les podem fer els grups de l'oposició, les entitats, que potser no tenim altres eines. No? Jo no puc trucar a la portada de la conselleria i demanar-li explicacions o no puc generar taules de treball amb la conselleria per poder no, millorar aquest servei. Si un dels temes que preocupa és que en realitat el que està fent aquest CAP és no incrementar el nombre de metges, sinó reduir

0: fer el que tu consideris... bueno, pots incrementar metges, pots, no? És a dir, tu pots gestionar aquests recursos. Per tant, com l'Ajuntament també forma part d'aquest consorci que també gestionarà això, en realitat el que ha de fer és dir, vale, no? Pues com jo tinc aquest nou CAP amb tots aquests nous habitants, pues jo amb aquests diners el que vull és que dins del consorci del que jo formo part, pues exigir que hi hagi més metges. I potser ha de pensar en com donar solucions, no anar a un ple i dir que el que farà serà al·legacions a un document que ha aprovat el CatSalut. No, no, així no es fa política. La política es fa remengant-se, veient quines són les teves eines i exigint a les altres administracions que, evidentment, facin bé la seva feina, però també fer tu tot el que estigui en les teves mans. I ara mateix l'Ajuntament té opcions d'incrementar els metges, perquè forma part del consorci que ha de poder decidir què es fa amb els recursos, no? I amb els recursos que se'ls donaran. Per tant, està en les seves mans que pugui haver-hi més metges també en aquest nou centre de salut. Per tant, crec que és el que ells haurien d'estar fent, no? Per tant, jo insisteixo en que el nou CAP ha de ser una molt bona notícia per la ciutat i que és responsabilitat de tots i totes informar el millor possible a la ciutadania dels serveis, però també poder donar resposta a totes aquestes preocupacions i millores del servei que també ha d'anar acompanyant i que la ciutadania està exigint, perquè en realitat no tenim tantes vegades oportunitats de tenir un nou centre de salut i per tant és normal que la gent ara vulgui que aquest nou centre de salut no sigui una redistribució de serveis, sinó que sigui una millora en els serveis sanitaris. I per tant és totalment coherent i necessari que així sigui. Per tant, l'Ajuntament ha de treballar perquè així sigui, no? I l'alcalde s'ha de posar al capdavant i la regidora de Salut s'ha de posar al capdavant de totes aquestes reivindicacions i gestionar-les perquè siguin una realitat.
1: En el ple també es va elegir un escrit per part d'un sector de veïns del barri de Baixador.
0: Sí, bueno, aquí també es demostra, no? A mi em sorprèn que no? És a dir, això va passar pel ple fa uns mesos, és una modificació urbanística que el que ve a reordenar un àmbit, no, de la ciutat, en aquest cas no, del barri de Baixador, i en el que es deixa, no, en aquesta nova proposta de planificació urbanística que fa l'Ajuntament, hi ha justament unes casetes que estan al costat d'aquesta zona que no es preocupa de reordenar-les, no? I fins i tot són els habitatges que porten més temps allà, que tenen mancances de serveis, no? Fins i tot urbanístics, de clavegueram i tal, que mai s'han donat resposta d'accessibilitat i ara s'ho reordonen a part i no es tenen en compte aquests habitatges, no? Per tant, nosaltres ja ho vam plantejar en el ple en el que aquest punt es va aprovar aprovació, un punt en el que també vam plantejar tots els nostres dubtes perquè realment es veu que hi ha una requalificació important d'aquest terreny que dona molts beneficis econòmics i, per tant, nosaltres el que hauríem d'estar preocupats és de veure quin aprofitament públic hi ha dels espais, no quin aprofitament econòmic es fa. I, per tant, nosaltres, no, ja vam manifestar aquests dubtes en aquella aprovació inicial i ara el que sorprèn és que les entitats no puguin resoldre aquesta problemàtica parlant amb el regidor, parlant amb l'alcalde, no? I que el que hagin de fer és presentar un escrit perquè no han trobat respostes a les seves preocupacions, no? i a les seves peticions, no? Per tant, bueno, van venir al ple i van tornar a manifestar aquesta petició que entenem que l'Ajuntament hauria de resoldre en tot aquest procés de tràmit que està fent d'aquesta planificació urbanística d'aquest entorn.
1: Doncs després d'aquests escrits, ja a l'ordre del dia, per exemple, jo ressalto algunes coses que crec que va generar més debat, com l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a la xarxa d'entitats locals per la transparència i la participació ciutadana.
0: Bueno, en aquest cas, aquest punt, que també em va tocar defensar-lo, no, a mi personalment, nosaltres sempre veiem positivament no, si els espais de... No, de compartir els espais que es crea xarxa amb altres ajuntaments o amb altres entitats ajuden a millorar, no? Pues certes dinàmiques de funcionament públic de l'Ajuntament i en aquest cas, no, pues es proposava aquesta adhesió, aquesta xarxa impulsada per la Federació de Municipis en la que es treballen bones pràctiques en el que té a veure amb la transparència i la participació. Clar, això nosaltres evidentment vam donar suport perquè creiem que això pot ajudar a millorar dinàmiques, però el que van manifestar també és, en aquest cas, la incoherència, no?, per part d'aquest equip de govern, perquè tu dius, bueno, si tu realment tens voluntat que la teva manera de governar sigui amb transparència i participació, el primer que has de fer no és sumar-te a una xarxa, no?, de municipis que aposten per la transparència i la participació. Tu el primer que has de fer és que aquesta sigui la teva manera de governar. I jo, en concret, vaig posar sobre la taula alguns temes

0: temes que l'Ajuntament en cap cas havia posat, no, ni la transparència ni la participació com un eix central en temes capitals per a la nostra ciutat. Per exemple, la compra del CTC. No? És a dir, es va comprar, l'Ajuntament va comprar, en aquest cas també d'una manera, no, des del nostre punt de vista, opaca, perquè en realitat hi havia com altres sistemes més transparents, no, de negociació, no, a través del, no, de la persona que tenia el deute d'aquests terrenys, sinó a través de la Sareb. Podria haver fet tota una gestió que fins i tot s'hagués estalviat diners, potser hagués trigat més, però s'hagués estalviat diners, i van decidir, doncs, comprar en aquest cas per una millonada el Club de Tenis Castelldefels, que per nosaltres evidentment era una decisió positiva, perquè creiem que és positiu que hi hagi aquest equipament, aquestes oportunitats al centre de la ciutat, però el que hauria d'haver fet és explicar amb transparència a la ciutadania, pues, com es feia aquesta compra, en quines condicions, i evidentment això no es va fer. Tampoc es va explicar tot el que ens costarà rehabilitar-ho, és a dir, en cap cas s'han fet els estudis necessaris per saber quin és el cost de rehabilitació i com ens hipotecarà la inversió del CTC, pues, durant la pròxima dècada o fins i tot més enllà, perquè en realitat, pues, és un forat, serà un forat, no dic negre, perquè segurament serà un forat que ens permetrà tenir oportunitats, però són molts diners que aniran en aquella obra i que la ciutadania desconeix, no? I per tant, jo crec que aquí, evidentment, amb una aposta capdalt que hi ha hagut en aquest mandat, doncs s'ha fet en total opacitat i sense cap tipus de transparència. I després també podem parlar de la participació, és a dir, si tu fas aquesta compra, el primer que hauries de fer és poder explicar per què la fas. I quan és una compra tan important, el que podries fer és dir, bueno, faig un procés participatiu en el que li explico a la ciutadania, primer, si creu que és una bona compra en aquestes condicions, perquè en realitat també hipotecaré altres inversions que hauria de fer a la ciutat, i després quines serien les prioritats d'inversions que la ciutadania voldria fer. És a dir, fa falta una altra piscina, evidentment, no? Pues, bueno, pues que la ciutadania pugui escollir-ho. Si fa falta una sala polivalent, si fa falta traslladar l'escola de dansa o fer créixer l'escola de dansa, si fa falta no? És a dir, no? Pues espais, més espais per la gent gran. No? Nosaltres, per exemple, dels temes que situem és que pugui haver-hi habitatge dotacional. No? Bueno, es pot fer un llistat de propostes, o es poden recollir propostes i fer participació en la ciutadania per veure a què hauria de donar resposta. No? I amb un projecte capdalt que, com dic, hipotecarà els recursos de l'Ajuntament en la pròxima dècada o fins tot més enllà, no s'ha comptat amb la ciutadania i ni tan sols s'ha explicat, no? com repercutirà a les finances municipals. Aquest era un exemple. Podem dir molts més, s'han carregat els pressupostos participatius, van fer un PAM, i aquí sí que en aquest cas van fer un procés participatiu, però jo vaig repassar les 25 propostes que va votar la ciutadania i cap d'elles, després de 3 anys, les han dut a terme. És a dir, aquí hi havia, pues, revertir el carril bici de l'Avinguda Pineda, evidentment no ho han fet. Posar llums a les pistes de la platja, evidentment no ho han fet. Recuperar la pista de Can Bou, evidentment no ho han fet. És a dir, hi havia com moltes mesures que en cap cas, doncs, s'han tingut en compte. Que el pitjor que es pot fer amb temes de participació és fer participació i, a més, no fer cas a la ciutadania, no? Perquè això, evidentment, provoca molta desafecció. Per tant, no? Nosaltres insistim, nosaltres no? creiem que aquest govern governa d'esquenes a la ciutadania, no compta amb les entitats. Les entitats són, al final, les que generen identitat. Quan nosaltres fem polítiques implicant a la ciutadania es fa corresponsable, se sent seva la ciutat, no? I aquí el que ens trobem és un govern que, per exemple, ara s'ha obsessionat per arreglar totes les rotondes, en aquest cas de la platja, que són les que jo veig a diari, que evidentment estic segura que no seria la prioritat d'inversió ara mateix per la ciutadania, no? Per tant, crec que en aquest cas, o per exemple, no, també tot el que té a veure amb aquestes escultures, no, que està posant per la ciutat. Per què no fas un procés més d'implicació? Tens escultors, tens pintors, no? Tens un teixit cultural a la ciutat, implica'l en com fer seva la ciutat. No? I, evidentment, pues aquesta no és una pràctica que està duent a la ciutat i, per tant, és una mica hipòcrita dir m'adhereixo a una xarxa de transparència i participació, no? Quan, en realitat, aquesta no és la seva manera de governar.
1: També en el ple es va fer la declaració institucional en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una proposta, doncs, que es va aprovar per unanimitat.
0: Bueno, en aquest cas, aquí des del nostre grup, evidentment, doncs, no, estem en totes les mobilitzacions que venen a reivindicar, doncs, aquest dret a viure lliurement i a estimar lliurement, no? I crec que és el que hem estat reivindicant aquest 28 de juny. El que també hem de posar de manifest és dir que fa 4 dies, no, pues, l'alcalde Reyes va votar en contra de la llei LGTBI al Parlament de Catalunya i l'altre dia es posava darrere d'una bandera, en aquest cas, no, de la bandera del col·lectiu. En realitat, el que no pot fer, no, l'altre dia pues, els companys feien un vídeo a les xarxes, no, que expliquem que és pinkwashing, no? És a dir, és això de que en realitat tu vols fer veure que dones suport a un col·lectiu quan en realitat totes aquelles coses que estan a les teves mans per poder defensar els drets dels col·lectius, tu no els hi dones suport, no? Per tant, crec que és totalment hipòcrita, un altre cop, no? Pues posar-se darrere donant la bandera LGTBI en el Dia de l'Orgull i després votar en contra dels drets del col·lectiu LGTBI, no? Per tant, no, nosaltres el que demanem és coherència. Nosaltres vam veure, no, com aquest govern ha continuat celebrant la festa del Pride, que evidentment celebrem, però en realitat la festa del Pride no és una festa qualsevol. La festa del Pride és una festa reivindicativa, que ha d'estar plena de reivindicació, de lluita, de defensa dels drets del col·lectiu, i això és tot el que s'ha encarregat. Han deixat la festa, que això sabem que aquest govern, tot el que té a veure amb el pan i el circo i la fiesta, se'ls hi dona molt bé, fins i tot vull posar de manifest que s'està encarregant el model de platja que tants anys ens va costar consolidar, perquè només es preocupen de la festa i de la festa, i no dels problemes reals de la ciutat, i també ho estan fent amb aquelles lluites i amb aquelles reivindicacions com són, no, la del Dia de l'Orgull, que en realitat el que hauria de fer no és una festa, sinó un dia de reivindicació i lluita.
1: Doncs a continuació arribaven les mocions. La primera dia es representava el PSC per garantir el compliment dels acords del ple en matèria d'inclusió social, de l'accessibilitat cognitiva i també donant suport a persones amb necessitats específiques.
0: Bueno, aquí com cada ple, doncs, els grups de l'oposició
1: del Partit Popular.
0: Sí, com els grups de l'oposició, doncs, vam situar els diferents temes que ens preocupen davant, no? És a dir, al final dediquem ple rere ple a plantejar propostes que lamentablement, doncs, també sempre acaben un calaix, perquè quan diem que no hi ha participació i que no s'escolta, és a dir, crec que també és una manca de democràcia donar l'esquena a una representació legítima i democràtica que també tenim els grups de l'oposició, i en aquest cas es veu de manera molt clara com ni tan sols els preocupen, no, de poder canalitzar algunes d'aquestes peticions, per exemple, aquesta que feia el Partit Socialista per millorar aquesta inclusió social, o per exemple, no, com la que vam situar nosaltres amb el tema de, no, de la climatització de les escoles, no? Aquests dies, no, pues que moltes mares i pares estem fent pues la preinscripció a les escoles o que estem portant els nens a les escoles, als casals, ens estem adonant de quin és l'estat de les nostres escoles. En aquestes dates estem patint una onada de calor brutal, no tenim les escoles adaptades. És un tema que venim situant des de fa molts anys, que l'Ajuntament ha tingut temps, és a dir, porta 3 anys governant, ja no té excuses. És a dir, aquestes onades climàtiques estan anant a més, onades de calor estan anant a més, i això no és de fa 10, 15 anys, això s'està incrementant ara, i l'Ajuntament porta 3 anys sense fer res per millorar les condicions climàtiques de les escoles, i nosaltres necessitem que s'ho prenguin en sèrio, que en comptes de destinar recursos a fer tantes festes, que destinin recursos a climatitzar totes les escoles de la nostra ciutat. No costa tant, és a dir, s'ha de fer els projectes necessaris per poder garantir que els nens no s'escalfen, no es cremen a les aules, i nosaltres el que els demanàvem, doncs, és aquesta planificació, aquesta feina que creiem que està en les seves mans, que ho poden fer de les mans de l'AMPAS, també hi ha altres administracions ara mateix posant recursos, la Generalitat, l'Estat, perquè tothom creu que és una necessitat, i aquí el que veiem, doncs, és que no s'ho estan prenent en sèrio, que han fet petits pedaços, però que veritablement, no, està en les seves mans climatitzar les escoles, que no és una gran inversió, és a dir, en comptes d'estar arreglant totes les rotondes de la platja, es podrien estar dedicant a climatitzar totes les escoles, i estic segura que es gastarien menys diners climatitzant les escoles que arreglant totes les rotondes de la platja.
1: I en un minut que ja només ens queda, senyora López, de la moció que presentava Esquerra sobre el dret a morir dignament, que va ser aprovada, per cert, la moció.
0: Sí, bueno, en aquest cas, pues, no, crec que aquesta és una reivindicació històrica, no, de moltes entitats, de moltes famílies, també de molts sanitaris, i per tant avui el que es tractava també és de comprometre l'Ajuntament al fer el que estava en les seves mans per poder acompanyar, per poder donar informació de quin és el dret de la ciutadania a també tenir un final de vida digne, no? I per tant nosaltres celebrem que aquesta moció hagi tirat endavant, i el que esperem és que l'Ajuntament faci tot el que està en les seves mans per donar a conèixer doncs els, no, els diferents drets que té la ciutadania per acabar la seva vida dignament.
1: Moltíssimes gràcies, Candela López, portaveu de Movent en Comú Podem a l'Ajuntament. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Castelldefels Coffee.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Casteldefels.
3: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Casteldefels.
4: Així som. El magazín de Ràdio Casteldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat a través dels tres titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. La policia local reforça els controls d'alcohol i drogues a l'inici de l'estiu per prevenir accidents de trànsit. Coincident amb l'inici d'aquesta temporada d'estiu, la policia local ha intensificat els dispositius preventius de control d'alcohol i drogues amb l'objectiu de reduir la sinistralitat viària i garantir una mobilitat més segura en un període en què augmenta notablement l'activitat al municipi. Aquest dissabte arriba al Festival Internacional Biodança el punt i final de la seva primera edició. És la cloenda dels Jardins del Castell de 9 del vespre a 11 de la nit. Aquesta gala inclou l'espectacle Història de un salto de la companyia de Concept. La gala celebra els jardins, inclou aquest espectacle que és guanyador del primer premi dels Premis Òrbita i dels Premis Internacionals Think Bunny el 2023 i 2024. L'obertura de portes i el còctel serà a partir de les 9. I aquest estiu, la Biblioteca La Platja Carme Romaní torna a omplir la nostra platja de cultura i diversió. Des del passat 29 de juny i fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Naturaula, ubicada al Passeig Marítim 133, obre les tardes de dilluns a divendres a partir de les 5 i fins a 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per a totes les edats. En concret, aquesta tarda a les 7, la Biblioplatja programa la seva primera hora del conte de la temporada amb Els secrets del fons del mar. És una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora al butlletí Castelldefels avui. Tornarem d'aquí una hora amb més informació. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: El lunes a las 8
4: te llevamos de viaje con nosotros
5: a través del 98.0 en Viajando por las Ondas.
4: El programa de viajes de Radio Castelldefels.
6: Castelldefels, així som.

Bon dia, fem ara un repàs a l'actualitat local. Avui comença la nova oferta adreçada a la joventut del programa Fem Esport als Barris. Durant tot el mes de juliol arriba activitat funcional, amb circuits funcionals, kettlebells i exercicis de cardio. Estan adreçades a un públic jove, entre 16 fins als 25 anys d'edat, i les activitats es faran els dimecres i els divendres per la tarda, de 7 a 8 a la platja. Són activitats gratuïtes amb reserva prèvia. El Centre Cívic Vistalegre dona el tret de sortida a la programació d'estiu amb tallers per a totes les edats. Coincidint amb l'inici del mes de juliol, aquest centre cívic del barri de Vistalegre posa en marxa una àmplia programació d'estiu amb activitats per a infants, joves i persones adultes. La proposta inclou tallers de cuina, cos i moviment, argila, samarretes tie-dye, bingo musical i manualitats. Alguns dels tallers per a adults ja han exhaurit les places, mentre que les activitats infantils i juvenils arrenquen aquesta mateixa setmana. I jornada de portes obertes al castell aquest diumenge. El 5 de juliol torna aquesta activitat.